0: Mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs a les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, us saluda Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabo de salvar un bebé.
6: Vente, mi niño,
5: vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Magui, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
7: Somos tres.
5: Son hermanos.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
8: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Hertzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
9: We are ready to step in.
10: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
8: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
6: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I les associacions catalano-venezolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació Catalano-Venezolana, Asocaven, José Luis Acuña.
7: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
0: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
11: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
0: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
12: Veneçuela està en un límit de plaques, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
1: 3CAT Info.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
13: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
14: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
13: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
15: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
13: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
16: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
0: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
17: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
1: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
18: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi, doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. L'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
19: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensa en que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
20: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
19: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
21: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
19: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el tú más.
23: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
19: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
0: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
24: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
0: Ara el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
25: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de la multinacional DAU a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
26: Els representants dels treballadors diuen que el cas de DAU no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de DAU Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
27: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una, perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
26: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i Dau. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
0: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
4: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
3: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
4: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
3: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final el Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juan y Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alep pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial, aquest dijous, s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primer de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamin Yamal, el futbolista del Barça.
5: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y él, desde luego, le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
1: 3CAT Info.
3: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins. L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a La Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme destaquem també que la

0: principal europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
1: Són 2:15 de 3.

0: moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo.

0: grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
1: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
2: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona a prop de Maiquetí a la Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels venezolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
3: Aquí acabamos de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa acá, ven. Vente pa acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
4: Somos tres.
3: Son hermanos.
1: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
5: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
6: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
7: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
6: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
5: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
8: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
5: Altres potències com la Xina i l'Índia també han tingut gestos semblants.
9: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
10: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Font. fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
11: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
10: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
12: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
10: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
5: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Venezuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
13: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
5: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
14: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
5: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
15: I en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de clàusules abusives, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
5: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
16: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
5: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
17: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
18: Que moltes vegades a l'hora de ficar la clau al portal doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
17: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
19: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
17: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
9: El temps.
5: Amb en Dani Ramírez.
20: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem, els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissades, tota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota. Es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides, tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
9: Trescat Info. Trescat Info.
5: I a Catalunya l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
21: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que comptem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
5: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Mar de Vallès.
0: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
5: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: 3Cat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3Cat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
2: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3Cat són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
22: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
2: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3Cat. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, el que no s'havia arribat abans.
23: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
24: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
25: Lluchem al soy!
5: La guerra civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
1: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
3: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
1: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
5: Esports. Amb en David Obac.
4: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, assolida a la mateixa pista precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
6: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
4: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Dídac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
6: Impressionant. Segurament molts donaven al Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
4: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc, en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pasqual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
7: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
4: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
25: 3CAT Info.
4: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
25: L'actualitat esportiva a fons.
4: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
25: 3CAT Info.
4: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig a Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Tot Gira.
25: 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi que calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la Franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional DAU de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
0: Esports.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chedevita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
1: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Comencem a saludar Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
3: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
3: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels venezolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
6: Aquí acabo de salvar un bebé.
7: Mi niño,
6: vente pa acá, ven. Vente pa acá, papá. Quédate aquí, papá. Ahí, Magui, agarra a los niños. Y otra niña más. Vente, mami, vente.
8: Somos tres.
6: Son hermanos.
3: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
1: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
9: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
10: We are ready to step in.
11: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
9: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
1: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
12: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
0: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació Catalano-Venezolana, Asocaben, José Luis Acuña.
7: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales, no sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
1: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
13: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
1: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
14: Venezuela està en un límit de plaques i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Venezuela passa això.
0: 3CAT Info.
1: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
15: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
16: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
15: El foc d'una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
17: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
15: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
18: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
1: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
19: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
0: El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
20: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ells van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Un quart i tres minuts, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
21: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
22: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
21: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
23: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
21: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquestes en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Itumas.
4: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
21: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
1: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
5: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
1: Ara, el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
8: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
24: Els representants dels treballadors diuen que el cas de Dow no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de Dow Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
25: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
24: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i Dow. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
1: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
26: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
1: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
0: Esports.
1: Amb en David Obac.
3: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
6: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
3: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
6: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
3: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15ª vegada en una final el Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juan y Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada el Joventut, la de l'alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alè pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Unigirona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primer de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamine Yamal, el futbolista del Barça.
7: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
0: 3CAT Info.
3: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: 3CAT Info.
3: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
0: 3CAT Info.
3: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima als 200 metres estils per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que

0: Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a

0: todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetí, a La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
2: Aquí acabo de salvar un bebé.
3: Vente, mi niño,
2: vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Marwi, agarra a los niños. Y otra niña más. Vente, mami, vente.
4: Somos tres.
2: Son hermanos.
5: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
6: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Venezuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
7: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Hertzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
8: We are ready to step in.
9: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
6: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
10: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
6: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
11: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarita, Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
12: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
13: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
12: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
14: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo. pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo i la sequedat, la falta d'humedat que hi ha.
12: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
6: Més coses, el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Venezuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
3: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
6: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
15: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
6: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
16: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
6: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
17: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
6: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa i Girona. Maria Rovira.
18: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament, i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
19: Que moltes vegades a l'hora de ficar la clau al portal doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
18: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
20: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
18: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
11: El temps.
6: Amb en Dani Ramírez.
21: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura. Recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissades, tota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
11: Trescat Info. Trescat Info.
6: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
22: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables, i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
6: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial. la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la selva. Martorelles, Marta Vallès.
0: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
6: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
6: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
1: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3CAT són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etc. No? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
1: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3CAT. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
23: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
24: Sóc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció. Luchem al soy!
6: La guerra civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
25: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la guerra civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
26: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove,
2: que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
25: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
11: Esports.
6: Amb en David Obac.
5: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida a la mateixa pista, precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
7: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
5: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Dídac Plana, admetia els patiments a Sport 3.
7: Impressionant. Segurament molts donaven al Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
5: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc, en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
8: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
5: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
11: 3CAT Info.
5: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I el Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
11: L'actualitat esportiva a fons.
5: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament Igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
11: 3CAT Info.
5: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig a Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Totgira.
11: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional Dow de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
0: Esports.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chervita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
1: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Comencem, us saluda Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
3: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
3: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
6: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa acá, ven. Vente pa acá, papá. Quédate aquí, papá. Magui, agarra los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
7: Somos tres.
6: Son hermanos.
3: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
1: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
8: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Hertzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
9: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
8: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
1: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
10: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació Catalano-Venezolana, Asocaben, José Luis Acuña.
11: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
1: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
12: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
1: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
13: Venezuela està en un límit de plaques i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Venezuela passa això.
0: 3CAT Info.
1: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
14: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
15: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
14: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
16: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
14: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
17: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
1: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
18: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
0: El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
19: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, diumenge a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Un quart i tres minuts, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
21: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
20: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
22: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
20: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Tomás.
4: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
20: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
1: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
5: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
1: Ara el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
23: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els treballadors de la multinacional DAU a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
24: Els representants dels treballadors diuen que el cas de DAU no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de DAU Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
25: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
24: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i DAU. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
1: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
26: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
1: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
3: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
6: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
3: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
6: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
3: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juan y Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alè pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial, aquest dijous, s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamin Yamal, el futbolista del Barça.
7: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y a él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
0: 3CAT Info.
3: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: 3CAT Info.
3: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
0: 3CAT Info.
3: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima, els 200 metres estils, per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
0: Són 4:45.

0: Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuetj dels venezolans també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida

0: com les que podrem escoltar ara.
1: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños, ¿oí? Otra niña más. Vente, mami, vente.
2: Somos tres,
1: ahí. Somos tres. ¿Son hermanos?
0: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
3: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
4: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
5: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
4: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
3: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
6: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
3: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
7: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit, Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
8: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament, aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit, amb brigades terrestres i equips de la UME, després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
9: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados. Es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
8: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
10: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
8: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
3: Més coses, el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Veneçuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
11: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
3: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
12: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
3: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
13: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
3: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
14: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
3: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
15: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament, i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
16: Que moltes vegades, a l'hora de ficar la clau al portal, doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta de dir, ostres, si hi ha algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors, saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
15: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
17: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent en normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
15: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
7: El temps.
3: Amb en Dani Ramírez.
18: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura. Recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat al litoral, arran de mar, més xafogó, barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi, doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
7: Trescat Info. Trescat Info.
3: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
19: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables, i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
3: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes, a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Mar de Vallès.
20: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergències s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
3: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
3: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
2: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3CAT són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
21: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etc. No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
2: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3CAT. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, al que no s'havia arribat abans.
22: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
23: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
24: Lutxem el soi!
3: La Guerra Civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
25: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
26: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
25: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
3: Amb en David Obach.
0: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida a la mateixa pista, precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
1: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
0: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Dídac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
1: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
0: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc, en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
4: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
0: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
7: 3CAT Info.
0: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
7: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament Igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
7: 3CAT Info.
0: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Tot Gira.
7: 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la Franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional DAU de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
0: Esports.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chervita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
1: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Comencem a saludar Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
3: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
3: Les imatges més dramàtiques s'estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
6: Aquí acabo de salvar un bebé.
7: Vente, mi niño,
6: vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Magui, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
8: Somos tres.
6: Son hermanos.
3: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
1: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
9: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
10: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
9: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
1: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro al seu govern, i destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
11: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació Catalano-Venezolana, Asocaven, José Luis Acuña.
7: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela, entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales, no sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
1: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
12: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
1: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
13: Venezuela està en un límit de plaques i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop, i a Venezuela passa això.
0: 3CAT Info.
1: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
14: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
15: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados. Es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
14: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
16: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio, y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
14: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
17: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
1: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
18: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
0: El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
19: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Un quart i tres minuts, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
21: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
20: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
22: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
20: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Tomás.
4: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
20: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
1: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
5: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
1: Ara el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
23: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els treballadors de la multinacional DAU a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
24: Els representants dels treballadors diuen que el cas de DAU no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de DAU Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
25: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
24: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i DAU. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
1: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
26: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
1: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4,5 milions d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
0: Esports.
1: Amb en David Obach.
3: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
6: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
3: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
6: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
3: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final el Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juan y Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada el Joventut, la de l'alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alè pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primer de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamine Yamal, el futbolista del Barça.
7: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y a él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
0: 3CAT Info.
3: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: 3CAT Info.
3: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
0: 3CAT Info.
3: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima als 200 metres estils per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
0: Són 2:15.

Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela.

0: en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Venezuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels venezolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Magui, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
6: Somos tres.
5: Son hermanos.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.

0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
2: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
1: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
3: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
5: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
6: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
5: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
7: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
5: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'1 milió de persones procedents d'una quinzena de països com Veneçuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
8: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
9: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
10: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
11: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona Maria Rovira.
2: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament, i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
12: Que moltes vegades, a l'hora de ficar la clau al portal, doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta, de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors, saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
2: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
13: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
2: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
4: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissades, tota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi, doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
15: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables, i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Mar de Vallès.
16: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre, al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
17: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3CAT són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
18: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
17: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3CAT. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, el que no s'havia arribat abans.
19: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
20: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció. Luchem al soi!
0: La guerra civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
21: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la guerra civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
22: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
21: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
0: Esports. Amb en David Obach.
1: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida a la mateixa pista, precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
3: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
1: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Dídac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
3: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
1: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc, en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juan y Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
6: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
1: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
4: 3CAT Info.
1: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I el Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a La Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
4: 3CAT Info.
1: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Tot Gira.
23: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
24: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon divendres, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Tremp, 22 graus a Mas de Barberans i 25 a Malgrat de Mar. Per tant, les temperatures, com ara deia el Tomàs Molina, han baixat una micona, com a mínim en comparació amb el que teníem dies enrere. De tota manera, la notícia continua estant a Veneçuela a aquesta hora. Continuem amb la mirada posada en els efectes dels dos terratrèmols que ahir vam tenir en aquell país.
1: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
2: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
3: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vida.
0: A Veneçuela continuen, doncs, les feines de recerca. El balanç oficial ha pujat aquesta matinada. 235 persones mortes. 235, segons el balanç oficial, i més de 4.000 persones ferides. Ara bé, aquesta xifra, la xifra de persones ferides, de persones mortes, s'afegeix a que una pàgina web, que és veritat que no és oficial, però una pàgina web que intenta trobar persones desaparegudes, assegura que hi ha 40.000 persones de qui les seves famílies no en tenen notícies des que va haver-hi el terratrèmol. 40.000 persones. Per tant, són persones que consten com a desaparegudes. Recordem que ahir a aquesta hora, quan començàvem el matí de Catalunya Ràdio, ja ens feien ressò que el Servei Geològic dels Estats Units calculava, feia una primera estimació, que la xifra de víctimes podria ser com a mínim de 10.000.
4: En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana, y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
0: Així ho explicava al matí de Catalunya Ràdio des de Veneçuela a la Lisa, a qui el terratrèmol va enganxar a casa amb la seva parella i el seu fill de 10 anys. Han passat la nit en un parc davant de la recomanació que els van fer que no tornessin a casa, almenys com a mínim de moment. Els han dit que de moment no tornessin a casa. A aquesta hora val la pena que anem fins a Veneçuela. Podem saludar l'Oriol Humbert. Oriol, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, què tal?
0: Oriol, tu vius a Caracas. Com estàs?
5: Sí, ja fa temps, estic a Caracas.
0: Com estàs ara mateix? Esteu bé?
5: La meva família, nosaltres bé, molts amics que no apareixen encara, però bueno, aquí a Caracas bé, de moment bé.
0: Hi ha hagut rèpliques del terratrèmol des d'ahir?
5: Sí, moltes i bueno, no tan fortes com la que van patir ahir, però sí, n'hi ha. N'hi ha, i esperem que n'hi hagi més.
0: Sí, no? Perquè sou una zona, o esteu en una zona en què és bastant propensa a aquest tipus de terratrèmols.
5: Feia molt de temps que no, o vull dir, a Veneçuela no, pràcticament no teníem aquest tipus de situació, però bueno, sempre s'espera que després d'un terratrèmol de 7.5, més o menys, o 2, que van passar, perquè no va ser un, van ser dos, és normal que les rèpliques siguin, no?
0: On et va enganxar tu el terratrèmol o els terratrèmols?
5: Jo estava treballava aquí era dia de festa perquè se commemorava la batalla de Carabobo, la batalla d'independència, i estava a un centre comercial fent un treball de degustació de productes en el que treballo i estaven transmitint el partit de futbol de Brasil-Escòcia i ens va agafar ahir. I, bueno, va ser molt, molt fort perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort, no? I, bueno, buscar de trucar a la família, que no estava amb mi, i, bueno, al final vaig arribar a casa 2 o 3 hores després, sense llum, i aunque no estic cerca de o a prop d'on va ser a Caracas la pitjor part, estic a uns, no sé, 6-8 quilòmetres, bueno, aquí estaven sense llum i el meu edifici està complet, no va passar res.
0: Pel que has vist pels carrers, com estan? Perquè estan veient imatges, evidentment, dels serveis d'emergència, fent totes les feines de rescat contra rellotge. Com està la situació avui a Caracas, als carrers?
5: Bueno, la gent del municipi on van caure 3 edificis, es demanen que no hi siguem allí si no tenim res a fer. Jo no vaig transitar per aquesta via, però n'hi ha molts edificis que estan afectats, no? Que tenen, no sé, grietes o que van caure cornisses, etc. Està molt, molt difícil la situació, la veritat.
0: L'Oriol Humbert és català, és viu a Caracas. Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho al Matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada ben forta.
5: De res, una abraçada. Adéu.
0: Un altre trèmol de Veneçuela, que continua sent malauradament un dels temes del dia. Avui al Matí de Catalunya Ràdio anirem en directe a Caracas diverses vegades. De fet, parlarem amb el president del Centre Català a la capital veneçolana, el Carlos Prieto. Ahir a aquesta hora al Matí de Catalunya Ràdio parlàvem amb el conseller d'Exteriors, que ens deia que no els hi consta de moment catalans ni entre les víctimes mortals ni entre les persones que han quedat ferides. A les últimes hores el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors sí que ha comentat que els hi consta que hi ha com a mínim dues persones espanyoles que estarien entre les víctimes mortals. Avui al Matí de Catalunya Ràdio també tractarem com s'afronten aquestes tragèdies. Ho farem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que com el seu nom indica, és el que intervé en situacions on s'han esfondrat edificis. Però tornem a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, com estàs? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, com esteu?
0: Com van aquestes feines de rescat? Ahir ens les explicaves en directe quan tot just començaven, ja portem 24 hores, com estan anant?
6: Doncs a 24 hores, que sembla que faci una eternitat, la gent està abocada als carrers a ajudar-se els uns als altres. És impressionant veure com els veneçolans i les veneçolanes s'aboquen a ajudar a recollir les runes, a intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. I vaja, el que estem veient és per alguns edificis, per exemple, Municipio Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents. També s'han tret persones que malauradament no han sobreviscut. Però, vaja, hem de dir que el poble veneçolà, quan s'ajuda, és un poble, és una experiència molt bona de veure. Lamentablement, a pesar de tot, el que està sent més dramàtic és a l'estat de La Guaira, que és al front del mar. Estem parlant de més de 100 edificis que han sigut derruïts, que s'han enfonsat un darrere l'altre, han caigut com si fossin paper, i més de 70.000 famílies han sigut afectades allà, segons el govern. Ara mateix, aquest matí, ja després d'unes hores i de passar el primer impacte, hi ha hagut un desplegament cívico-militar comandat per el ministre de l'Interior, Justícia i Pau, des de la Cabello, que a través d'unes inversions estatals i privades, un conjunt d'això, ha aconseguit desplegar una sèrie d'empreses i de serveis d'emergència de la policia i de l'exèrcit per començar a ajudar en aquestes més de 100 edificis i 70.000 famílies que es troben afectades a La Guaira. La Guaira, estem parlant de que molta gent que feia vacances, que venia de Caracas, sobretot a la ciutat de Càtia la Mar, es trobava ja pel dia de Sant Joan, el dia després, el dia 24, i que malauradament es trobava en aquells edificis. Hem vist molta gent de Caracas que ha pujat fins allà, que estava cridant pels carrers els noms dels seus familiars, amics, mig plorant. Ha sigut escenes molt fortes, molt esfereïdores, i vaja, la Creu Roja i la Lluna Roja estan parlant de que el primer que s'ha de fer són les eines de rescat, les primeres 72 hores, intentar treure el màxim de supervivents, i després llançaments d'emergència. Estem veient moltíssima gent dormint als carrers, dormint a camps de futbol, dormint a llocs improvisats a les places o a les autopistes, i que se'ls està començant a donar la primera atenció sanitària. Avui estan arribant ja els primers equips de Mèxic, Brasil, Qatar, El Salvador i Xile d'ajuda internacional. I vaja, anirem fent aquest acompanyament d'aquesta situació tan urgent. Segons la ONU, ja hi havia 8 milions de persones a Veneçuela en una situació de falta d'accés a l'aliment i a les necessitats bàsiques d'higiene. Aquestes xifres s'acceleraran i empitjoraran durant aquest doble terratrèmol.
0: Bernat, anem parlant durant aquest matí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
6: Una abraçada.
0: El Bernat Lautaro en directe des de Caracas pel Matí de Catalunya Ràdio, explicant com va fer ahir durant aquestes primeres hores del terratrèmol. Insistim que el balanç oficial d'aquesta nit és de 235 mortes, com a mínim, perquè n'hi ha d'entrada 4.000 de ferides i després, segons fonts no oficials, n'hi ha 40.000 més de desaparegudes. En fi, el terratrèmol de Veneçuela, insistim, que avui serà un dels temes claus aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Sent solidar l'incendi a la Franja de Ponent, que ara mateix continua sense control. Són 4.000 hectàrees cremades, 3 municipis que han estat desallotjats i un altre que ha estat confinat.
7: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas ayude a parar el fuego.
0: Que és el que deia el president aragonès Jorge Azcón aquesta nit, confiant en que la nit ajudi a reduir la situació. De seguida anem en directe també a la Franja de Ponent per conèixer l'última hora d'aquest incendi. I tot això sense oblidar el que ha estat el gran tema d'aquesta setmana, l'àmbit polític. Demà, Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez, després que, per exemple, Junts s'afegís ahir una moció que l'insta pràcticament a plegar.
8: La corrupció s'està normalitzant. La cultura de la corrupció s'està normalitzant. I esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar son otras formaciones políticas que vienen con soluciones mucho más pueriles al momento que vivimos.
0: És el portaveu del Partit Popular, Jorge Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya... Borja Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'espina de l'actualitat i la frase de la setmana, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo, ens fixarem en dos dels conceptes que han estat molt relacionats amb tota aquesta situació que envolta el Partit Socialista, com són els conceptes delatar i penedir-se. Abans, ens plantejarem un nou dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda. Ens preguntarem si són més de fred o de calor, ara que sembla que ja hem passat la primera onada de calor de l'estiu. I a les 11.
9: Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
0: Parlem amb l'Andrea Motis, que aquest diumenge farà un concert d'homenatge a Amy Winehouse al Palau de la Música. Després, les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i deixeu-nos dir que del Mundial ara mateix continua aquest empat a dos, o s'ha acabat ja igual, no? El compartit entre Turquia i els Estats Units. Espera, que tinc el Maiol aquí, que m'ho actualitzarà.
10: Ha guanyat Turquia amb un gol al minut 90. Sí.
0: Turquia 3, Estats Units 2. Avui a les 9 del vespre hi ha un dels partits de la jornada. La França de Kylian Mbappé, la Noruega de Haaland s'enfronten avui. Així comença aquest divendres. Benvinguts, molt bon dia a tothom.
11: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Doncs com duia la matinada. Amb el Maiol Roger, gràcies per aquesta actualització del Mundial.
10: Un petit
0: apunt,
10: que just quan estàvem baixant he vist que havia marcat Turquia, però ja està.
0: A banda d'això, amb què ens despertem aquest matí, Maiol?
10: Doncs mira, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Pel que ha transcendit, ha estat un any en què s'han registrat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat pren registre d'aquest tipus de discriminacions.
0: I a Brussel·les?
10: Amb un avís des de Roma. El cap de l'empresa d'aeroports de la capital italiana ha advertit que els aeroports de la ciutat es veuran obligats a suspendre el nou sistema de fronteres biomètriques de la Unió. Segons diu, és l'única manera d'evitar el que qualifiquen de desastre i de caos en l'arribada de turistes.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
10: Doncs amb pujada de preus. Apple ha anunciat que augmentarà un 20% el preu dels MacBooks i dels iPads. És una de les pujades més àmplies de la seva història que el fabricant de l'iPhone ha atribuït a l'escassetat de xips causada pel boom de la intel·ligència artificial.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
10: L'exèrcit taiwanès culmina avui 5 dies de maniobres militars. Segons diu, els exercicis tenen com a objectiu verificar la capacitat de les forces armades davant la creixent pressió militar de la Xina.
12: Avui és divendres 26 de juny i ara mateix temperatures altes. A Barcelona 27 graus, a Lleida 20, a la Seu 17 graus de temperatura. Avui un dia encara assolellat a tot arreu, potser la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu sense precipitacions i amb temperatura que es manté alta, però no tanta calor com a principis de setmana. El cap de setmana es presenta assolellat dissabte, ja amb alguns primers ruixats. Diumenge els ruixats guanyaran terreny en l'àrea del Pirineu.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, falta un minut per arribar a un quart de set. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
13: Bon dia.
0: I el que dèiem ara mateix, a Veneçuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol de la matinada d'ahir. Els familiars de les víctimes parlen de mínim 40.000 persones que continuen desaparegudes.
14: Ho han fet en una plataforma en línia mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla ja de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat, ho dèiem ahir, els Estats Units.
15: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
13: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
15: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants, també governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
0: Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
16: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
17: We are ready to step in.
18: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
16: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que les associacions catalano-venezolanes avui han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
19: Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'Associació Catalano-Venezolana Asocaven.
20: Hi haurà puntos de recollida. No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
19: L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius dels bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguin treballant a Veneçuela. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Escolteu, al Matí de Catalunya Ràdio, passen 2 minuts ara mateix d'un quart de set. L'altra notícia de la nit és que els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que de moment porta cremades més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
14: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. La hipòtesi principal és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
0: Anem al Campell, Júlia Bacar.
21: Durant la nit han continuat treballant les brigades terrestres i efectius de la UME a l'espera de recuperar durant la jornada d'avui l'activitat de tots els mitjans desplegats ahir. Tot plegat per intentar contenir les flames que han arrasat majoritàriament conreus i camps de cereal. 240 veïns, els nuclis de Sanaüi, Alins i Calassans, han passat la nit fora després que els desallotgessin ahir al migdia per la proximitat de les flames. El president aragonès, Jorge Azcón, ha remarcat que la prioritat és protegir la població, però celebra que no hi ha víctimes humanes.
22: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados.
21: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de sega. Des del Campell, Júlia Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I després, en l'actualitat política, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el ple del Congrés, amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i a plegar.
15: Pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
23: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
24: La càmera s'ha manifestat doblement. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió. Per tant, vamos a ver què és lo que da de sí. Des luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
23: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
0: Ara mateix són les 6 i 20 minuts. Altres notícies també de l'actualitat i una que ens afecta de prop. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. La Unió Europea de Radiodifusió, la coneguda com la UER, és la principal associació de mitjans públics del continent.
14: Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar.
0: Praga, Jordi Regàs.
1: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
2: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
1: Des de Praga, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. I notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. És una empresa que es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit. És la que es coneix com a coallotjament.
15: El desnonament va ser al maig a l'Eixample i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
3: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
15: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesi n'és la portaveu.
4: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
0: I és una de les novetats del matí. Catalunya rebrà 567 milions extres en els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència.
14: Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
0: Més detalls, Sèria Forment.
5: Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any que ve, 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, si ho farà augmentant les prestacions o bé millorant les condicions laborals del sector. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I de les últimes hores, el Congrés ha aprovat castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+.
15: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, qualifica de tortures.
25: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
15: La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor. El PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Senat, que podria canviar-la i retornar-la al Congrés per sotmetre-la a una segona votació.
0: 6 minuts i arribarem a 6:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
26: Què tal? Bon dia.
0: La primera. Ha sido una...

0: Fittipaldi anuncia 42 concerts a Espanya per tancar la seva gira Aullidos Tour fins al maig del 2027. Al febrer, els dies 11 i 12, actuarà al Gran Teatre de Liceu de Barcelona i al desembre també passarà per Tarragona. Les entrades es poden comprar a partir de la setmana que ve, dia 30 de juny.
1: La segona.

0: Avui comença el Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és de Cesc Sant Salvador a les 9 del vespre i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona.
1: I la tercera.

0: ens passi. 5 minuts i arribarem a 2:15 en els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: De seguida anem al Mundial, però abans, important, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
1: Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit. Primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, 8ª de la història del Barça.
2: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
1: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després, ha derrotat per 15ª vegada en una final el Pozo de les 15 en què s'han enfrontat entre totes les competicions. I el Club Laurana, que encareix el preu dels abonaments a l'Spotify Camp Nou en un 30%.
0: Canvis al Barça de bàsquet, després de la tercera temporada consecutiva sense títols.
1: Xavi Pujol, director esportiu, Paolo Galvia té la banqueta, els dos amb què treballa el club ara mateix, tots dos arribarien del Baskonia, el futur de Clyburn és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. Adam Hanga deixa el Joventut i el Manresa fitxa el pivot Eric Vila del Gran Canària. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador al Mundial de Futbol, tot i que acaba primera de grup, Curaçao 0, Costa d'Ivory 2, Tunísia 1, Països Baixos 3, Països Baixos classificats, jugaran contra el Marroc als setzens, Japó 1, Suècia 1, les dues classificades, Turquia 3, Estats Units 2, els nord-americans acaben com a primers de grup i Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. A la jornada d'avui destaquem Noruega-França a les 9 de la nit i l'Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. Alexia Putellas, que fitxa pel London City, i mentrestant a Igualada, celebracions pel títol a l'Hockey Lliga. Parlaments a l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat, ofrena la Basílica de Santa Maria.
0: Avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'Andrea Motis, cantant, trompetista, bàsicament perquè aquest diumenge fa un concert al Palau de la Música, que es diu To Amy, amb el Barcelona Gospel Messengers, que és un homenatge a l'Amy Winehouse. Avui ens vindrà a veure l'Andrea Motis a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment, ens acostem a 6:45. Val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és recordar que estem a l'anomenat mes de l'orgull LGTBIQ+, concretament, el mes de juny. I mireu, jo d'entrada, això de dedicar dies i mesos a les coses, doncs em sembla una mica absurd, però en aquest cas concret, què voleu que us digui? Crec que sí que cal. El dia de l'orgull en concret és el diumenge que ve, el dia de les desfilades i les festes i els parlaments, però durant tot el mes de juny la comunitat LGTBIQ+, doncs es dedica bàsicament a això, a mostrar orgull. Orgull contra la vergonya i contra la discriminació social i legislativa. I també contra la violència, perquè, amics i amigues, la gent LGTBIQ+, segueixen rebent violència. No fa gaire, les membres del grup Fades van haver de cancel·lar un concert a Vilassar de Mar per culpa de la violència física i verbal que els arribava des del públic. És una autèntica vergonya que a aquestes alçades la gent encara hagi d'aguantar agressions per la seva orientació sexual i identitat de gènere. I la prova que, encara que a priori sembli ja del tot normalitzat, el discurs de l'orgull segueix sent molt necessari.

I per arribar a dos quarts, aquesta cançó dels Goo Goo Dolls, Iris, que per cert s'ha posat una altra vegada de moda en els últims anys, tot i que és dels anys 90, bàsicament per vídeos a les xarxes socials, una mica pel que deia ara el Joel, la cançó diu "Només vull que sàpigues qui sóc, només vull poder ser qui sóc". Avui, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Recordem que, pel que ha transcendit, parlen de 353 incidències, la xifra més alta des que registren aquestes dades.

0: Són 7:15. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, que passen evidentment per Veneçuela. El balanç oficial de víctimes del doble terratrèmol ja puja a 235 morts i 4.300 ferits.
1: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa acá, ven.
2: Unes xifres que podrien quedar molt curtes perquè el nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Ara fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio parlàvem en directe amb el periodista Bernat Lautaro en directe des de Caracas.
3: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador. Fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: També en parlant només començar amb l'Oriol Humbert, que viu a la capital veneçolana.
4: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: A Veneçuela continuen les feines de rescat. Són diversos els governs internacionals que estan plantejant ajudes i també les entitats. Avui, de fet, les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari a Catalunya per enviar-lo a Veneçuela.
5: Ho explica Catalunya Ràdio el president.

0: estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que es dediquen, com el seu nom indica, a situacions en què un immoble s'ha esfondrat del tot o parcialment, perquè ens expliqui com s'organitzen les tasques de rescat. Parlant dels bombers, aquí, els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que ahir es va declarar a la Franja de Ponent.
1: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell ha cremat ja més de 4.000 hectàrees de conreu. Jorge Azcón, president aragonès.
2: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
0: I mentrestant, el Congrés dels Diputats demana a Pedro Sánchez que plegui o se sotmeti una qüestió de confiança. Junts ha votat aquesta proposta del PP.
3: Sentim el ministre Félix Bolaños i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
4: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
5: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
3: Junts es continua desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
0: I una de les fotos de les últimes hores és la que s'han fet la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei, Felip VI, amb la qual, segons diuen les dues bandes, segellen la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
1: S'han reunit al Palau Nacional de Mèxic, on han parlat sobre la importància dels pobles originaris, tot plegat després que el monarca espanyol admetés que durant la conquesta hi va haver molts abusos.
0: I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
3: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Rosa Romà, presidenta de 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona obre un expedient amb una empresa que es diu New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer.
3: Fons municipals apunten que si l'expedient acaba amb sanció podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
7: Políticament estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: I el Congrés ha aprovat penalitzar fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+.
1: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
8: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent, pioner, diuen, per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions.
3: Gràcies a uns sensors que passaran al vehicle, llegiran la matrícula i obtindran dades de tacògraf. En cas que calgui, els farà desviar els antics peatges de Martorell. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
9: Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: I repassem les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui sí que el terratrèmol de Veneçuela apareix a tot arreu, eh?
10: Exacte, i havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís, titula Devastació a Veneçuela. I El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment, rescatem la gent amb les ungles. Aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena, això sí, entre la runa, a La Vanguardia, i veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat, i el periódico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant i pel damunt per mirar de rescatar algú. Altres temes de portada, ara ho dèiem, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet número i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
0: I avui a Organyà, a l'Alt Urgell, es desperten amb 18 graus. Al migdia arribaran els 34. A Badalona, al Barcelonès, ara mateix n'hi ha 25. La màxima prevista, disculpeu, és de 32. Avui molt de sol, però hi ha menys calor, Tomàs Molina.
11: Sí, baixada de la temperatura a partir de diumenge i sobretot la setmana vinent. De moment, avui un dia de sol, encara amb calor, amb temperatures que però quedaran per sota dels 37 graus a la major part del país. Dissabte, sol, temperatura sense canvis. Diumenge, ja més nuvolades al Pirineu a la tarda, fins i tot amb algun ruixat. I ja ho diem, dilluns, dimarts de la setmana vinent, guanyen terreny els ruixats i, sobretot, baixen les temperatures.
0: I després que el Departament d'Educació s'hagi fet enrere en l'obligatorietat que en els nous mestres i professors tinguin el nivell C2 de català a partir del curs 20.

0: El comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
1: Bon dia, Catalunya. El Departament d'Educació s'ha fet enrere i ha tornat a ajornar l'obligatorietat del nivell C2 de català pels docents. Els responsables polítics del RAM de l'escola justifiquen la mesura adduint que no hi ha prou docents per cobrir la demanda i que els mestres hauran de comprometre's a obtenir el títol durant el curs 2026-2027. Aquesta és una excusa de mal pagador i de nefastes conseqüències polítiques, perquè el govern deixa entendre que la nostra llengua no és un incentiu laboral, sinó un impediment per tenir feina. Per altra banda, i dit d'una forma molt clara, si no obliguem els nostres docents a tenir un bon nivell de llengua, com coi es pensa l'administració que podem normalitzar l'ús del català a les aules i als carrers? Quina diferència hi haurà, en definitiva, entre un mestre que ensenyi dins i fora de Catalunya? Consellera, govern, avui esteu suspesos.

0: Aviam, Robert. Aviam. D'entrada, és Espanya.
1: Sí.
0: És el Mundial del 82.
1: Sí.
0: I els oients més joves no els hi dirà res, els més granadets sí. Les germanes Hurtado són les que canten aquesta cançó.
1: Sí, com que la melodia oficial, un pas doble insults que interpreta Plácido Domingo, no té grapa, doncs les germanes Hurtado fan aquest Viva España, vamos a ganar, que posa un punt alegre davant la melodia avorrida del Mundial d'Espanya del 1982. La lletra de les Hurtado té clàstics masclistes. Home. Diu que les dones es queden a casa babejant amb els buenorros futbolistes del Mundial, mentre els seus marits només tenen ulls pel futbol. El tema s'acaba adoptant com la cançó del Mundial.

0: Itàlia va guanyar el Mundial en una final al Bernabéu davant Alemanya Federal, Paolo Rossi davant Rummenigge, un Mundial que ens va deixar un Brasil-Itàlia històric al camp de la carretera de Sarrià.
1: Sí, senyor. En fi, no tinc paraules.
2: Jo tampoc. Estic totalment...
1: Que ha passat els matiners avui de Catalunya Ràdio, Canalies.
2: Doncs mira, hem pogut confirmar que tenim els oients més optimistes de la ràdio. Hem parlat amb la Maria aquest matí, gràcies a ella. Doncs això, podem confirmar que de 5 a 6 del matí passen coses com aquesta.
3: Veuràs, és que estic de vacances, però bé, m'ho he dit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon enxar, dic, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
3: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
3: A veure...
2: Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
1: Bueno, dilluns el marit a matinés, eh?
2: Dilluns, home, sí, dilluns truquem.
1: Li hem de donar dret a rèplica,
2: sí, home,
1: el pobre.
2: És que sabeu que havia sopat botifarra amb seques.
1: Ah, clar.
2: Clar, a veure, no, i una cremeta lleugereta, perquè sí, la botifarra amb seques, tot allò t'acaba pujant per nassos.
1: Oi, amb aquesta calor, això encara...
2: Fot un fermentat a la panxa.
1: Una bomba de rellotgeria. On són festes avui?
2: Avui arrenca la festa major de Sant Pere al Masnou a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ocata. Hi haurà subhasta cantada de peix a les 8, cercaviles, terra, mar i foc des de diferents barris i fins a la platja d'Ocata. A les 10 també a la platja d'Ocata hi haurà el paregó de festa major i a 11:15, a on? A la platja d'Ocata, concert amb Always Drinking Merchant Band, Sabor de Gràcia i Didi DJ.
1: No m'ha quedat clar on és la festa?
2: Ui, ara t'ho diré, no ho diries mai, a la platja d'Ocata.
1: Oh. Gràcies, Carles. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
2: Platja d'Ocata.
4: No, en aquest cas, és el partit de Turquia als Estats Units i les fotografies d'alguns actors que han assistit de matinada al partit. Entre el públic, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Scottie Pippen, Ashton Kutcher i una imatge que ja ha fet en definitiva en la volta al món, com és Brad Pitt i Edward Norton celebrant un dels gols, tots dos actors, companys de repartiment de la pel·lícula El Club de la Lluita del 1999.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Maria Àries, responsable del bar del Parc del Laberint d'Horta, un establiment que funciona per concessió pública. Des de l'inici del brot de pesta porcina africana, el bar està obert, però el parc tancat. L'Anna Maria diu que en aquesta situació el negoci és insostenible i lamenta que, mentrestant, al Palau del Laberint d'Horta s'hi hagi inaugurat una exposició i que a la zona zero del brot s'hi estigui rodant una pel·lícula.
7: Portem 4 mesos amb el joc dels nens que està dintre del parc tancat perquè no es pot trepitjar, el parc del laberinto que està a darrere del meu bar no es pot ni trepitjar ni caminar.
6: L'Ajuntament respon que podrà deixar sense efecte el pagament del cànon a la guingueta si es presenta la sol·licitud corresponent. D'altra banda, la Generalitat justifica el rodatge de la pel·lícula perquè les restriccions sí que permeten l'activitat econòmica.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
9: Esclat. Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
10: Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han reprès els avanços gràcies a la caiguda del preu del petroli i a la millora de la intel·ligència artificial pels bons resultats de Micron Technology. L'IBEX va remuntar ahir un 0,64% fins als 19.500 punts. Avui el preu del barril de Brent continua a la baixa, se situa en $73, nivells d'abans de la guerra. El DAX d'Alemanya va sumar un 1% i el CAC de França un 0,55%. Pel que fa als parquets asiàtics, el principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop de més d'un 4%, perdoneu, aquest matí per la recollida de beneficis després de les xifres històriques que va marcar ahir. A Hong Kong, el Hang Seng baixa també un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
11: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
12: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.

0: humanitària a Venezuela són els Estats Units.
1: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Venezuela després de l'operació d'aquest any de deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a reconstruir el país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
2: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Els sismòlegs alerten que en les pròximes hores i dies són probables les rèpliques del doble terratrèmol.
1: Venezuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fragament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada generen aquests sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
3: Venezuela està en un límit de plaques, i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop, i a Venezuela passa això.
0: Els bombers han treballat aquí tota la matinada en les feines d'extinció de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
1: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell, i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confirmar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern d'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Les hipòtesis principals és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
0: En clau política, el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o es sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció.
1: Pel govern, la votació no té cap efecte polític, mentre que el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i el diputat i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
4: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
5: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
1: Junts insisteix, però, en la seva proposta que Pedro Sánchez aparti, que el Congrés voti un nou president per acabar la legislatura.
0: I notícia destacada també de les últimes hores, 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent.
1: Compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts. Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal, i la corporació que catalana s'hi integrarà com a membre auxiliar. Rosa Romà, presidenta de 3CAT.
6: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
1: Amb aquesta decisió reforça la presència del 3CAT en l'escena audiovisual europea i s'obre la porta a una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música ja en forma part des del 2009. De moment, això sí, 3CAT no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
0: Més notícies. Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Roger Santaló.
7: Aquest nou sistema pesarà els vehicles en moviment amb uns sensors, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
8: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
7: La tecnologia té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
1: Se n'obrirà un que ja quedarà com un dels definitius per la banda Mar, la del Parc d'Espanya Industrial.
0: Barcelona, Joan Garcia.
9: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda amb fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
1: Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan en un camí entre Lleida i Torrefarra. Farrera, al Segrià. Segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació per delictes d'homicidi, per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
0: La crònica cultural d'avui la comencem parlant de teatre.
10: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
11: L'Albada de Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Brogi s'ha estrenat al Teatre La Biblioteca Barcelona dins del Festival Grec. És una tragicomèdia contemporània que fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics a moments clau de la història de l'estat espanyol com la Guerra Civil, la postguerra i la transició.
0: Montse Pujol.
12: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Brogi, el director, destaca la força del text de Jaume Vinyes.
13: L'autor explica que és un homenatge de les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o de les seves àvies. Sí que és veritat que... I l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador hi veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
12: L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè si us vau quedar sense poder veure Fito i Fitipaldis, tindreu una nova oportunitat.
14: Ha sido una maldita suerte conocer tu ritmo y tu manera de mover los pies. Dos gotas de agua resbalando.
11: Han anunciat 42 concerts d'Espanya per tancar la seva gira Ullidos Tour fins al maig del 2027. A Barcelona actuarà el mes de febrer els dies 11 i 12 al Gran Teatre del Liceu i al desembre també passarà per Tarragona. Segons ha explicat Fito Cabrales en un vídeo que ha penjat ell mateix a les xarxes, la gira per teatres era una idea que ja li rondava feia temps.
15: Teníamos un poco menos de pena porque sabíamos que yo quería hacer una gira. Después de esta increíble gira de pabellones, yo tenía la cabeza, todos teníamos la cabeza que queríamos hacer una gira de teatro.
11: Les entrades es posen a la venda dimarts vinent, dia 30 de juny.
0: I els esports, Robert Prat.
16: El Barça canvia de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaurana, que vol incorporar del Bascón i a Xavi Pujol com a director esportiu i Paulo Galbiati com a entrenador. El Mundial Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als setzens. A Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega França a les 9, Uruguai Espanya a les 2 de la matinada.
0: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
17: És el club de gà del rugby català i espanyol i seguirà una temporada més disputant la divisió d'honor, la màxima categoria estatal. I això que enguany ha costat certificar la permanència. Però la Unió Esportiva Santboiana segueix sent un dels dos únics equips que mai ha perdut la categoria. Valdiria Lewi Torres, que ara dona nom al camp, va estar estudiant en Tolosa de Llenguadoc i va aprendre aquest esport de fama noble per introduir-lo així en tornar a casa. Fundada en 1921, la Santboiana suma 8 títols de Lliga en el palmarès. Esta temporada ha fregat el descens i lluitar per la continuïtat no era l'objectiu. Però en l'esport com en la vida no sempre és tot com ho planifiques. I així l'adaptació és clau, sobretot per a un esport que no compta amb els recursos dels més mediàtics i sobretot per a un club modest però històric. Ferro i força.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
18: Benvinguts a la millora del dia.
19: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
18: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
20: Hola.
18: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
20: Suposo que ve mare. Hola, mami.
21: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
20: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
19: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
18: Anem a repartir berenar.
19: A la tarda de Catalunya Ràdio.
22: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Arties, 22 a Batea, 23 a Portbou. Avui les temperatures s'enfilaran fins als 35-37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i quedaran en conjunt entre els 30 i els 33, 34, 35 en alguns punts de la resta del país, sobretot a la zona interior de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. També serà un lloc on les temperatures seran una mica més altes. Un dia avui de sol, amb algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitació. El cap de setmana, dissabte, tornarà a tenir temperatures molt similars a les d'avui, amb sol en conjunt a la tarda amb nuvolades a la nit, ja podria aparèixer algun primer ruixat en àrees del Pirineu diumenge. El dia tornarà a ser de matí assolellat, però la tarda serà de ruixats que afectaran sobretot l'àrea del Pirineu, localment amb alguna tronada, i temperatura ja amb una tendència de baixa. De fet, dilluns, dimarts de la setmana vinent, canvi de temps, amb una entrada d'aire més fresquet que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat, amb ruixats i tempestes que poden ser forts, sobretot al nord del país.
19: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
2: A dos quarts de nou, obrirem l'Àgora connectant amb Veneçuela per saber quina és l'última hora de les conseqüències del terratrèmol, mentre continua augmentant el balanç de morts i ferits.
3: A un quart de deu entrevistarem la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, després que s'hagi oficialitzat que 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
2: A un quart d'onze rebrem Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda per plantejar-los un nou dilema. Són més de fred o de calor?
3: I a les 11, entrevista a la cantant i trompetista Andrea Motis, que diumenge actuarà al Palau de la Música amb el concert To Amy, en homenatge a Amy Winehouse.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Ahir al matí vam estar explicant com s'havien de conservar correctament els aliments a la nevera, cosa que va aprofitar en Sergi per explicar-nos un problema que té amb les llaunes de beguda que hi guarda.
23: Que a mi m'agraden les Fantes.
24: Sí, ja ho hem detectat.
23: I després, quan arriba al súper, m'agrada molt anar a rebre a la mama a la porta de casa, molt content.
24: Sí.
23: Pensa que només senti que treu les claus de la porta, jo ja la sento i surto disparat cap a la porta.
24: Sí, talment com faria un gos, Sergi.
23: I només que entra...
4: movent la cua.
23: Busco a dintre les bosses per veure el que porta i quan trobo el pack de Fantes el porto corrents a la nevera i m'espero davant de la porta de la nevera a que es refredi.
24: Ostres, Sergi, però això pot passar hores.
4: La imatge aquesta és absurdíssima.
23: M'és igual, perquè m'agrada molt la Fanta. Que no puc dir la marca, però
24: no,
23: ja
24: no,
23: s'entén.
24: No la diguis, sobretot no diguis la marca de la Fanta.
23: I, bueno, estic allà esperant a que es refredi, vale? Sí. Cada minut obro la nevera.
24: Clar, cada vegada que l'obres torna a pujar la temperatura de la nevera.
23: Toco la llauna, vale, encara no, tal, tanco.
24: Sí. Sergi, una cosa, Sergi, mira'm.
4: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
25: És un bon dia per no sobrerepresentar l'apatia. Quan m'angoixo pensant com les tendències egocèntriques del nostre sistema ens arrosseguen a l'abisme social i climàtic, respiro un moment i recordo el que diu l'antropòloga ecofeminista Yayo Herrero. Si tothom fos tan individualista com creiem, cap de nosaltres seguiria aquí. La gent se segueix cuidant, diu Herrero, perquè la vida no prospera si no és cuidada. I cooperem perquè en el fons sabem que ens necessitem mútuament. Això sí, jo crec que l'esperança rau en ser el més coherents possibles amb aquesta realitat, és a dir, que som interdependents.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
26: És època de campanyes promocionals de festivals de música i de periodistes de mitjans generalistes preparant continguts estiuencs, coses lleugeretes i fresques, tipus... quines 10 cançons poses de fons per cuinar? Avui és un bon dia per reivindicar la playlist que més triomfa a les cuines del país, Monòleg Interior i L'Extractor. Una combinació experimental de pensaments recurrents, llistes d'anar a comprar, e-mails pendents, discussions imaginàries i el brunzit constant de la campana extractora. Monòleg Interior i L'Extractor, el duet més escoltat a totes les cuines del país.

0: Molt bon dia, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. En l'últim dia d'una setmana de calor, sembla que el cap de setmana encara assolellat i calorós, però hi podria haver canvis en el temps de cara a la setmana vinent amb unes temperatures que faran calor, diguem-ne, seran altes, però seran més normals per aquestes alçades de l'any. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Avui serà un dia assolellat en conjunt, amb nuvolades al Pirineu i encara amb calor, amb temperatures que s'enfilaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les comarques de l'Alt Baix Empordà i al voltant dels 30-33 graus a la resta del país.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, així tenim la perspectiva pel que fa al temps. La onada de calor, com a mínim a Catalunya, comença a aparcar-se. Insistim que de calor en continuarà fent, eh? Però en principi les previsions apunten a una calor més habitual per aquestes alçades de l'any. A banda d'això, el tema continua sent, evidentment, Veneçuela. Continuem pendents de les feines de rescat en aquell país després del doble terratrèmol d'ahir.
2: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
3: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
4: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
0: Són les veus que ens arriben des de Veneçuela en una matinada en què el balanç oficial de víctimes ha pujat a 235. 235 persones mortes, entre les quals dues d'espanyoles, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Ara bé, insistim, i fa 24 hores que ho diem, que aquest balanç molt probablement pujarà, o pràcticament segur que pujarà. Hi ha, de fet, una pàgina web, és veritat que no és oficial, però hi ha una pàgina web a Veneçuela que s'organitza per buscar persones desaparegudes, que parla de 40.000 persones de qui les seves famílies no tenen notícies, de 40.000 persones desaparegudes quan ja fa més de 24 hores d'aquest doble terratrèmol. Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el periodista Bernat Lautaro, de Caracas.
5: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també parlàvem amb l'Oriol Humbert. Ell fa anys que viu a Caracas, a la capital veneçolana, i ens explicava això.
6: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: Avui veurem com les associacions catalano-veneçolanes acabaran d'organitzar i diran com funcionaran els punts de recollida per enviar ajuda humanitària de Catalunya a Veneçuela. Avui ho seguirem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb el president del Centre Català a Caracas, a la capital veneçolana, amb el Carlos Prieto. I, per exemple, també volem veure com s'afronten aquestes tragèdies i aquestes feines de rescat. Parlarem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat que, com el seu nom indica, intervenen en situacions on s'han ensorrat edificis de manera total o de manera parcial per veure com s'estan fent o com es poden fer aquestes feines de rescat que continuen literalment contrarrellotge a Veneçuela, a Caracas i a diversos punts del país. Però ja que parlem dels bombers...
7: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego.
0: És el que deia el president aragonès aquesta nit, arran de l'incendi de la franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell, un incendi on els bombers ja han treballat tota la matinada, un incendi que ara per ara continua sense estar controlat, afecta una àrea de més de 4.000 hectàrees i va fer desallotjar tres poblacions i confirmar-ne una altra. Anem cap allà en directe. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sentíem el president aragonès i es confirma aquí al centre de comandament del Campell. Ens ho diuen que la baixada de temperatures durant la nit i que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del govern d'Aragó, del Ministeri de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia fa uns minuts que la nit ha anat bé.
9: No han anat els mitjans aeris perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i atacaran els flancos que més feina donen.
8: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, Peralta de la Sal i a Montsó, també confinats els 900 habitants de Fons. Precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder-lo desconfinar el més aviat possible. També a l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre de 4.000 hectàrees afectades. Veurem quines finalment estan calcinades, i el que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava en la sega del cereal ahir al migdia. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
0: Gràcies, Estela Busoms, gràcies també, Ramon Dalmau. Tornarem en directe, evidentment, durant tot aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, en aquest incendi. Ara mateix, també, de fet, podem saludar l'alcaldessa de Tamarit, Sandra González. Alcaldessa, com estem? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació aquest matí? Ara ens ho explicaven una mica, però sembla que hi ha un cert molta prudència, però també un cert optimisme?
10: Sí, la verdad que, bueno, más o menos las informaciones que manejamos todos los alcaldes son las mismas. Juan, el alcalde de Campes, ya lo ha dicho, pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo. Pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Ahora a las 7 voy a acercarme, que tenemos aquí en Tamarit alojados a la UME y también pilotos de los helicópteros. Ahora a las 7 los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar, se ha desplegado el gobierno de Aragón, de todas partes del ministerio, y la verdad que la coordinación, una vez se puso el puesto de mando en Alcampel, la coordinación fue rápida, Guardia Civil, la verdad que agradecer a todos ellos, pero bueno, aún estamos en pleno viendo un poco, ¿no?, el trabajo, a ver si ya tiene sus resultados, y sobre todo también las personas afectadas que han sido desplazadas. He estado también en contacto con el alcalde de Azanuy, que ha sido una de las poblaciones, Azanuy y Alins, que ha sido una de las poblaciones que han sido desalojadas, que han pasado buena noche, que muchos se realojaron con familiares, otros tantos fueron acogidos por el alcalde de Monzón en las instalaciones municipales, y la verdad que han pasado buena noche, asustados lógicamente, y también esperando información sobre cómo ha quedado el pueblo, ¿no? Si ha afectado mucho, si no ha llegado. La última conversación que estuve preguntando, me dijeron a la 1 de la mañana que en verdad, pues bueno, que se había podido controlar, que no, pero tampoco tenían, me dieron mucha información a las 2 de la noche, ¿no? Porque a veces se espera un poco al día, ¿no?, que se pueda ver, y ahora que los helicópteros puedan sobrevolar y ver todo lo afectado y cómo están en estos momentos los puntos.
0: ¿Y els seus veïns, els veïns de Tamarit, estan tots bé?
10: Sí, en Tamarit, la verdad que, y se inició aquí, estuvimos ahí en la zona del secano donde se inició, y enseguida se veía como el aire hacía que arrastrara, es como una especie de sierra, que como justo son tres términos municipales, donde empieza Tamarite, pero a pocos metros ya está la zona de Alcampel y zona de San Esteban. Entonces ya se veía como el aire arrastraba todo el fuego hacia un lado, que era lo que estaba allá, que fue lo que hizo, ¿no? Pues ha sido afectado muy perimetralmente todas estas hectáreas quemadas, entonces es toda una línea que ha ido cogiendo pues varios términos municipales. Entonces, el inicio de Tamarite, la verdad, que ha sido pues algo, lógicamente, alguna finca de cosecha y demás, pero no ha habido nada, ni daños personales, que es lo más importante, ni luego al final hectáreas y demás tampoco han sido muy afectadas en Tamarite.
0: Alcaldessa, la deixem estar, que diu que té aquesta reunió. Li agraïm moltíssim, sí, que hagi tès al matí, sí, de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies.
10: Moltíssimes, una abraçada. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Hasta luego.
0: A les 7 i 9 minuts. Per tant, tenim aquestes dues notícies amb les quals comença aquest matí de divendres. Per descomptat, les feines de rescat a Veneçuela, les feines dels bombers en l'incendi de la franja de Ponent. I encara hi ha alguna cosa més. Per exemple, en l'àmbit polític, demà hi ha Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez perquè plegui. A Junts es va afegir a una moció que es va aprovar al Congrés on li demana justament això.
11: La corrupció s'està normalizando, la cultura de la corrupción se está normalizando y esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar són altres formacions polítiques. Que...
0: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu del Partit Popular, Borja Semper. Però avui en parlarem a l'Àgora. També parlarem de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, on hi ha la BBC, per exemple.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim. per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: Rosa Romà, presidenta del Trescat, en declaracions a Catalunya Ràdio. I pel que fa al Mundial, avui, en el menú del dia, França-Noruega, Mbappé contra Haaland a partir de les 9 i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya. Partits d'aquesta nit, Turquia ha guanyat sobre la campana als Estats Units 3-2, el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Tot això en un dia que al Masnou, a la Maresma, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 i a Sitges el Garraf es pondrà quan en falti un de minut per dos quarts de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
13: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja mal comptada, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, però de moment... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Recerca.
15: De possibles supervivents del doble terratrèmol a Veneçuela, el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat a la matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que estan desaparegudes. Ho han fet a través d'una plataforma en línia.
16: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària.
0: Doncs justament, ajuda.
15: Un dels primers països que ha estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat els Estats Units. Han anunciat 150 milions de dòlars per la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
17: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
15: Una catàstrofe que mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro.
16: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants, també governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
0: Punts de recollida.
15: A Catalunya, les associacions catalano-veneçolanes estan organitzant per enviar urgentment material humanitari a Veneçuela. Encara no s'han concretat els punts a l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita. D'entrada, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. José Luis Acuña, president de l'associació Asocamen.
18: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
0: Qüestió de confiança.
15: El ple del Congrés amb els vots del PP, Vox i Junts ha instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i dimitir.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
19: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
20: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
19: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
0: Qui ha sigut?
16: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anuli tota la investigació contra ell precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei.
15: S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
21: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección... Nos parece de una extrema gravedad.
0: Trescat.
15: S'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga, la seva assemblea general de la UER.
0: Anem a Praga, doncs, Jordi Regàs.
22: Trescat, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
12: molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
22: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Expedient sancionador.
16: De l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament.
15: Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. El desnonament va ser al maig i l'empresa no va oferir un lloguer social a la família que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Si l'expedient acaba en sanció, la multa podria arribar als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
1: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: Injecció milionària.
15: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. El traspàs es farà efectiu a partir de l'1 de juliol. Aquest any rebran 189 milions i l'any que ve 378 milions més.
16: Els principals increments seran per a les persones amb un grau 3 de dependència, més del doble del que reben ara, i les que tenen el grau 2. Segons el govern espanyol a Catalunya, hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Campions.
2: De la Lliga de Futbol Sala, el Barça guanya la pista del Pozo de Múrcia 4-6. Javi Rodríguez, Tecna i Blaurana.
14: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
2: Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiate com a tècnic, els dos del Baskonia són els reforços que prepara el bàsquet blaugrana al Mundial de Futbol. Els Països Baixos guanyen Tunísia 1-3, jugaran contra el Marroc als setzens de final, a les 9 França-Noruega, a les 2 de la matinada Uruguai-Espanya.
0: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Àfrica amb 2 quilos 545 grams. L'Àfrica ha nascut a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. També ha nascut l'Oriol amb 3 quilos 130 grams, en aquest cas a l'Hospital Universitari de Vic. Com diem sempre aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a tots dos i enhorabona a les famílies.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
16: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Curador. Tenim 16 graus a Berga, 17 a Igualada i 25 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
23: A aquesta hora, tallada la C32 a Sitges en sentit Tarragona a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp per un vehicle avariat.
16: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, a finals de setembre es tancarà a Barcelona el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
24: Se n'obrirà un que ja serà definitiu per la banda mar, la del Parc de l'Espanya Industrial.
16: Barcelona, Joan Garcia.
22: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Més notícies. Es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques.
15: El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi.
16: Marta Vallès.
25: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Des de Martorelles, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: El Baix és el govern estudiarà una alternativa perquè la carretera C55 deixi de travessar el centre de Monistrol de Montserrat.
24: Amb l'objectiu de reduir el trànsit i millorar la qualitat de vida al municipi, la proposta s'emmarca en la voluntat de trobar una solució consensuada a un problema històric de mobilitat.
15: El Departament de Territori ha encarregat un estudi que analitzarà les opcions tècniques i la viabilitat d'un nou traçat abans de prendre cap decisió.
16: Al Garraf, 9 detinguts a Sitges.
24: Acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
15: L'operatiu policial intervé 4 vehicles de alta gamma, 2 motos aquàtiques, lingots d'or i rellotges de luxe.
16: I cultura, comencem a Osona. Sí,
3: Dan Peralbo i el Comboi, Sidoní i The Crab Apples actuen aquest vespre a les Masies de Voltregà a partir de 8:45 als Jardins de Despujol en el marc de la Cel Obert. I a Barcelona... Em posa loca, loca, loca, loca, la... La Villa Russa a la plaça de la Catedral, també a 8:45 i a les 10, Saxeni. A Josep Maria, a Josep Maria, a Josep Maria. També a la plaça de la Catedral de Barcelona. Són les 7:20, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
5: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
4: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
5: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
6: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí, perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
23: Quan són les 7:20, repassem les portades de la premsa des del quiosc amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les capçaleres. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periòdico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís titula Devastació a Veneçuela i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu rescatem la gent amb les ungles, aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquerra entre la runa. A La Vanguardia hi veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat i el periòdico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones que hi caminen pel damunt. Altres temes de portada, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
7: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: El 26 d'abril del 1958.
7: I el número de la sort, el...
9: 6.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i avui a les històries del Mundial. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia.
0: El partit de la vergonya.
1: Sí, la matinada de dissabte-diumenge es juga un Àustria-Argèlia. Què passa? Un fet curiós. L'equip que perdi s'enfrontarà a Espanya i el que guanyi tindrà un enfrontament aparentment més accessible. Això pot portar a un partit poc edificant, però molts han recordat el dia en què Àustria i Argèlia es van veure involucrades en el pitjor partit de la història dels Mundials, el partit de la vergonya. Cançó oficial aquesta sí del Mundial d'Espanya del 1982. El 21 de juny, Àustria i Argèlia s'enfronten i guanyen els austríacs 2-0. Abans, els algerians havien sorprès guanyant la tot poderosa Alemanya Occidental. L'últim partit del grup era una Alemanya Occidental-Àustria. Els austríacs tenien 4 punts, empatats amb Algèria, i Alemanya en tenia 2. Un empat i una victòria d'Àustria els classificava i deixava fora els alemanys. Una victòria d'Alemanya per més d'un gol eliminava Àustria i feia avançar Algèria. Per tant, amb l'1-0, tots dos es classificaven. I al minut 10... Horst Hubertz va marcar l'1-0 i a partir d'aleshores el partit es va convertir en una successió de passades enrere, tocs entre defenses, cap pressió i molt poques arribades. Perquè us feu una idea, és la segona part amb menys xuts des de que registren estadístiques al Mundial. Dos xuts i cap a porta. El públic del Molinón, estadi que ja va néixer el crit a Sigan al Madrid, per tant gent que en sap, va reaccionar d'aquesta manera. Fuera, fuera. I la premsa de seguida va batejar el partit com el partit de la vergonya.
2: Este lamentable espectáculo en un partido que ha concitado la atención. Vemos que muchas personas están abandonando el terreno de juego.
0: Que bo, no me'n recordava d'aquest. I hi va haver alguna conseqüència, Maiol?
1: Doncs mira, Algèria va presentar una protesta formant davant la FIFA, però la FIFA la va rebutjar dient que no existia cap prova que s'hagués vulnerat el reglament, per molt evident que semblés la falta d'esperit competitiu. Això sí, l'escàndol va ser tan gran que es va introduir un canvi que, de fet, avui ja estem notant. Els últims partits de cada grup s'han de disputar simultàniament. Per això, l'Àustria-Argèlia de demà coincideix amb un Jordània-Argentina, tot i que la revenja de 1982 serà estranya, perquè si tot segueix igual, els dos potser jugaran a perdre.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dijous, la peça d'un pany que et pot deixar afònic era gorja. Una gorja és la peça mòbil que hi ha a l'interior d'un pany que, accionada per la clau, permet córrer el pastell. I també... la gorja és la nostra gola. La nit de Sant Joan vam acabar la Lliga Puntuable aquest dilluns, que és Sant Pere. Farem la gran final del 26. Mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. Fa patir gana per accedir a la popularitat. De 5 lletres. Fa patir gana per accedir a la popularitat. 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I avui amb la Mariola Cubells, en moments més destacats de la televisió, dos moments de la sessió d'ahir del Congrés que tenen a veure amb el PP i l'homosexualitat.
6: Dos moments televisius boníssims d'ahir. El primer, la intervenció del diputat del PP, Jaime de los Santos, al Congrés, dient: "Yo soy del PP y soy maricón y estoy muy orgulloso de las dos cosas", per suposadament demostrar la homofòbia del PSOE. La segona, poc després, quan es va aprovar el projecte de llei per tipificar les anomenades teràpies de conversió com a delictes. Per cert, el PP, el partit del diputat Jaime, ha votat en contra, igual que Vox, per descomptat.
0: I a la recomanació del dia a les portes del Pride Barcelona, la Cristina Bordas ens aconsella la pel·lícula Te estoy amando locamente.
7: Un drama emotiu que ens porta a la Sevilla dels anys 70 amb una mare que s'involucra en els inicis del moviment LGTBIQ+, per fer costat al seu fill, en una època on l'homosexualitat encara era delicte. Amb una gran ambientació i unes interpretacions protagonistes magnífiques, és un homenatge a les mares i als primers activistes a l'Espanya de la transició. Te estoy amando locamente és a Netflix.
0: Tres minuts i arribarem a dos quarts. I el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
8: Bon dia. Kylian Mbappé.
9: Home.
4: El Mundial.
9: I no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
0: Dale. Dale, we go. Dale, dale, let's go. Dale, dale, we go. Dale, dale.
8: El Mundial és a prop d'acabar la fase de grups. Avui al vespre podrem veure un bon partit entre Noruega i França, la Noruega de Haaland contra la França d'Mbappé.
0: Sí, senyor, tots dos equips aspiren a acabar en la primera posició del seu grup del Mundial.
10: Sí, como he dicho, pero tenemos que ser atentos, sí. Me parece que Noruega... Un gran equipo, va a ¿no?
0: Home, Kylian Mbappé, ¿cómo estás? Buen día.
10: Bonjour, Frédéric. Como digo, primero todo, expresa mi felicitación por el hecho que 3K está clasificado para la UER, que es un grande noticia, ¿eh?
0: Aquesta sí que no me l'esperava,
10: Kylian. No, som molt, molt, molt, molt,
8: molt, molt atento. Sí, no, però té raó, el 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, és molt estrany estar parlant d'això
0: amb Mbappé, sí,
8: Kylian Mbappé.
10: Sí, sí, claro, pero pienso, som aquí en Concentració de França, som comentado hoy el tema.
8: La concentració de...
10: Sí, no, som comentado el tema, otros jugadores de países del Mundial son comentando este.
0: Amb Dembélé, no? N'heu parlat.
10: Sí, con Dembélé, però hem hablado con otro también. Por eso, felicitación a vous por la clasificación, bueno, especialmente...
0: Moltes gràcies, Kylian.
8: Farem arribar la
0: felicitació. Farem arribar la felicitació. Gràcies, sí, Kylian Mbappé. No. Escolta, si et sembla, parlem d'aquest partit d'avui, d'aquest Barça... Ai, Barça. Sí. D'aquest França-Noruega.
10: Sí, sí, sí, bien sûr.
8: No, hi ha molta expectació per veure l'enfrontament aquest que dèiem, Mbappé-Haaland.
10: Sí, yo pienso que será muy interesante la enfrentación después de un season de foot complicado. Porque que ha sido operado de mi rodilla al revés.
0: Es verdad, va a ser muy bueno.
8: Yo se me han equivocado el genoll.
10: Tengo dos rodillas repetidas. Pero luego ha pasado la polémica por la vacación con mi chica y con este depósito. Un momento importante de la liga, pero hoy soy aquí con mi compañero bien normal, ¿no?
8: Bueno, quin detall, ¿no?
0: Sí, sí, sí, exacte.
8: Que no estiguis amb la nòvia.
0: Sí, está molt bé.
10: No podria ser en un barco y no soy en un barco.
0: Sí.
10: Y después también luego Mister Abeloa, ha dicho soy cuatro delantero de Madrid, no sé pas. Sí. Yo creo que Haaland es primer delantero, yo cuarto, veremos.
8: Para ficar-te amb l'Abeloa, sí, ja és història, ya l'han facturat.
10: Sí. Sobre todo intentaremos ser aislados de noticias de 3CAT clasificado para la UEFA.
0: No entes res.
10: Es una noticia muy importante, somos muy atentos en el Mundial.
0: Va, gracias, Kylian.
10: No, vale.
0: 7:45.

0: Una hora en què continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada en les feines d'extinció del foc, que continua actiu i que afecta, com sabeu, una zona de moment calculada en més de 4.000 hectàrees, bàsicament de camps de conreu. Tornem a la zona. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia de nou.
1: Avions i helicòpters que s'afegiran al dispositiu terrestre la nit sense vent i amb temperatures més baixes ha anat bé, però ara cal accelerar les tasques d'extinció abans no arribin les hores de més calor. A la tarda també es preveu que el vent es reactivi. De moment segueixen desallotjats més de 200 veïns de 3 poblacions, a Sanui, Alins i Calassanç, i confinada una quarta al municipi de Fons.
0: 200 veïns desallotjats, gràcies Estela, en aquest incendi que avui seguirem aquí en directe com evoluciona i si realment amb aquestes condicions meteorològiques i a mesura que vagi i sortint el sol i s'incorporen els mitjans aèris es pot rematar. Mentrestant, tot continua també pendent de Venezuela.
2: Aquí acabo de salvar un bebé.
0: Vente, papá. Poc més de 24 hores després dels dos grans terratrèmols pràcticament seguits que van sacsejar el país, les autoritats continuen centrades a localitzar supervivents sota la runa. El balanç de víctimes a Venezuela ja ha estat 235 persones mortes, però es dona per fet que això augmentarà. Així ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
3: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Aquest és el retrat que ens feia el Bernat Lautaro. Per cert, que el Ministeri d'Afers Exteriors del govern de Pedro Sánchez ha informat que hi ha dues víctimes mortals espanyoles i també 80 de desapareguts. A quarts de nou, tornarem a contactar amb el Bernat Lautaro i

0: espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
1: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, pel PSOE diuen, però no ha canviat res. I els esports, Robert Prat.
2: El Barça campió de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiati com a entrenador. Al Mundial, Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als 16ens. Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega, França a les 9, Uruguai, Espanya a les 2 de la matinada.
1: I continua sent en notícia la calor a França, per exemple, al nord d'Europa, però com a mínim a Catalunya sembla que les temperatures es normalitzen per l'època de l'any, bàsicament a partir de dilluns, dimarts de la setmana que ve. Tomàs Molina, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, encara avui serà un dia de sol, un dia estiuenc, un dia amb temperatures que poden arribar als 37 a les comarques de Ponent. Dissabte, més o menys igual, però diumenge ja alguns primers ruixats en àrees del Pirineu i la setmana vinent, dilluns i dimarts, ruixats, tempestes i una normalització de les temperatures.
1: I tenim una incidència que provoca retards a la línia 1 de Rodalies i també a la 4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, retards de 20 minuts o més a l'R1, la línia del Maresme, i també a l'R4, la que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa a causa d'una incidència la senyalització que hi ha hagut entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha alguns usuaris que expliquen que el seu tren s'ha quedat completament aturat una bona estona a Plaça Catalunya. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència. D'altra banda, al metro de Barcelona, recordem que les línies L9 i L10 Nord no tenen servei des d'ahir entre Sagrera i 11 de setembre a causa d'unes obres que s'allargaran 2 mesos i mig.
1: I a les carreteres tenim un parell d'incidències als túnels del Garraf. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada d'aquest túnel en sentit Barcelona per un accident i en sentit Tarragona per un vehicle avariat dins del túnel. Precaució en aquest punt. Un altre accident provoca cua també a la P7 a Martorell en sentit Lleida a l'alçada de l'accés amb l'A2. Aquí hi ha un carril tallat.
1: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una estona, d'aquí una horeta ben bé. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Passen 4 minuts a 2 quarts. Cop d'ull a les opinions des de la redacció del matí. Maiol Roger, Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
1: Avui diversos editorials i articles d'opinió sobre el terratrèmol de Veneçuela.
7: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
8: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
7: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
8: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el chavisme construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
7: A l'ABC trobem un article a tota pàgina de la líder opositora Maria Corina Machado.
8: Diu que la xarxa ciutadana, que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer-la a les urnes, és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
7: I a l'Ara, la reflexió del periodista Antoni Bassas, que escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el sisme.
8: Diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
7: Canviant de tema, l'editorial de La Vanguardia es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids dobla aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior.
8: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i amb polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
7: I a El Periódico, anàlisi del periodista Joan Canyeta Vell sobre la selectivitat.
8: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en les notes mitjanes.
1: Seguim amb el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit l'escriptora Llucia Ramis.
9: Llegeix que a La Vanguardia, que el director Ferran Romeu ha rodat el documental Guia Paranormal de la Costa Brava, un viatge a través dels seus llocs maleïts amb l'escriptora argentina Mariana Enríquez. Junts recorren una geografia de supersticions i històries de por mentre es pregunten què ens espanta quan ja no creiem en fantasmes. El resultat no és només una investigació sobre llocs amb presències estranyes, sinó també un retrat íntim del procés creatiu d'una de les autores més influents de la literatura contemporània de terror. El projecte neix de la Fundació Finestres i la residència literària que té la Casa Sanià, on Truman Capote té passat temporades i on es diu que encara hi ha el seu esperit. Catalunya
10: Ràdio. Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís...

0: dels congelats, entre els pèsols i el lluç, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
1: Troba el teu lloc amb Parklink.
2: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
3: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
4: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
5: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
7: Doncs millor.
8: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
9: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
10: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
11: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Compto allà altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què llegeixen les preses?
14: Doncs mira, hi ha llibres de quatre estils. El primer amb protagonistes femenines, com Oga para Chocolate o El temps entre costures. El segon, tipus assaig, com per exemple, Com educar en el feminisme. I en tercer lloc, els d'autoajuda, com El monje que vendió su Ferrari. I el quart, bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. Els últims 8 anys han entregat més de 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, ho recull El País.
13: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
15: Doncs per gravar un vídeo de TikTok mentre treballava. Passat a Eivissa, va difondre imatges del sistema de cobrament de local i crítiques sobre el sou que cobraven. Uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari, segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
13: Un conductor d'autobús exigent.
14: Sí, han fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X. Va passar en un autobús d'Alsa que feia la ruta Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure's al darrere i després li va dir que el portàtil, el seu clatell, emetia radiacions. Ho recull el Nació.
13: Qui és la nova Santutza de Palerm?
15: Rosalia. Un mural mostra la cantant sobre un fons daurat, un halo i el cabell decorat simulant una corona. És un recurs que va utilitzar durant la promoció justament del seu últim disc. Ho llegim al periódico, que detalla que l'han titulat com el nom de d'Èxtasi. L'obra és de l'artista de carrer italià Igor Scalisi Palmin.
13: I un any després d'aquest fenomen.
14: La pel·lícula K-pop ha estat 52 setmanes en el top 10 amb 20.500 minuts de visualitzacions només als Estats Units i amb una banda sonora que acumula 15.000 milions de reproduccions de tot el món. Unes dades que recull El Periódico.
13: I si trobeu a faltar el fred?
15: El Mercat de Nadal d'Edimburg s'ha anunciat les dates pel seu Mercat de Nadal. L'obertura serà el 17 de novembre, s'allargarà fins al 3 de gener. Ho treu la premsa escocesa perquè falta just mig any per Nadal.
13: Ahir vaig llegir que a Edimburg estan a 23 graus, 23, i no se'n saben a venir, eh? És a dir, no saben bé què és el que està passant, sí, exacte. A aquesta hora, els destacats en internacional i economia amb Maiol Roger i Lara García.
16: La premsa de Veneçuela es fa ressò de l'ajuda internacional que està rebent el país pel terratrèmol. Rescatistes de diversos països comencen a arribar a Veneçuela, llegim a la portada de paper del Nacional, que en un racó també ens explica que les clíniques privades s'han mobilitzat per ajudar els ferits. Les tasques de rescat també ocupen les pàgines de l'Universal, que destaca les 138 rèpliques registrades des del doble sisme que va sacsejar el país ahir. En els dos diaris trobem molta activitat de la presidenta Delcy Rodríguez per fer-se veure els llocs més afectats pel terratrèmol. En canvi, a Tal Qual, més allunyat del relat oficial, hi llegim un reportatge dels hospitals amb un titular molt eloqüent. salvar-se pels seus propis mitjans. I un reportatge també a La Guaira, un dels llocs més afectats, on els veïns expliquen que no ha arribat la maquinària de rescat.
7: En plan econòmic, a 5 dies, avui publica que el sòl de Barcelona i Madrid s'ha encarit un 30% des del 2019. Assegura que la falta de terreny edificable està tensionant els preus i provocant que el cost de l'habitatge continuï a l'alça. Expansión avui parla dels fraus relacionats amb el Mundial de Futbol, explica que proliferen les falsificacions de samarretes de les diferents seleccions i que també ha crescut el nombre de ciberdelinqüents que aprofiten la situació per fer tot tipus d'estafes. Les més comunes són les vendes d'entrades falses, però també l'obertura de pàgines fraudulentes que es fan passar per hotels o agències de viatges. I l'economista afirma que reviu la febre per la intel·ligència artificial a Wall Street. Quan semblava que la IA entrava en fase de correcció, els resultats de l'empresa de semiconductors Micron Technology ha superat expectatives. Les accions de la companyia, diu el diari, s'han disparat un 11% gràcies a una nova onada de FOMO dels inversors.
13: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
17: A Espanya, que juga a l'estat mexicà de Jalisco, a Guadalajara. El periódico diu que Espanya es coronarà a Jalisco contra l'Uruguai, on fa 40 anys va perdre contra el Brasil. El diari Esport, Joan Bail, remarca que si Espanya vol guanyar el Mundial, està obligada a guanyar l'Uruguai.

0: El Mundo Deportivo parla d'un partit enverinat amb l'Uruguai, al límit, obligada a guanyar. Espanya vol ser primera contra un rival desesperat, destaca La Vanguardia. El periòdico afegeix que els uruguaians, amb urgències, desafiaran l'alçada i la calor per poder-se classificar.
1: Mira qué orgullo ser uruguayo, estamos locos, descontrolados. Mira qué orgullo ser uruguayo, ni somos pocos.
0: El diari Marca avisa que no s'adormi a Espanya. El diari AS llança una alerta. O Espanya acaba com a líder o haurà de jugar contra Messi. El País diu que el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa va acollir durant uns mesos De La Fuente, el seleccionador espanyol, quan aquest estava a l'atur i es va impregnar dels seus mètodes d'entrenament. Ter Stegen a punt de fitxar per l'Ajax de Mitchell, publica l'Esport. El Mundo Deportivo destaca que Alexia Putella es va a London i que descarta una superoferta de Mèxic i de l'Aràbia Saudita. L'Esportiu sentencia la Lliga de Futbol Sala pel Barça. Ja està al sac.
2: I a la premsa del cor, la família reial fa reformes, Pineda.
3: El Palau de Marivent, residència d'estiu de la família reial espanyola a Mallorca, està immers en unes obres de reforma valorades en 500.000 euros. Els treballs van començar a l'abril i s'allargaran 6 mesos amb l'objectiu de reparar unes humitats lletges que els han sortit a les façanes. Una sort de cares de Belmez que fan esgarrifar. Això vol dir que la família reial haurà de prendre el sol entre sacs de Portland i senyors ensenyant Guardiola. Un enredo que no t'hi vulguis trobar. Esperem que els dos hàbitats puguin conviure amb tolerància mútua i que els borbons ofereixin un quintet a l'hora del vermut, que aquesta gent tindrà més set que un bacallà.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Doncs mira, el meu futur marit, encara que ell no ho sap, Jacob Elordi! Jacob, kiss it for you!
2: És que és molt guapo.
4: Guapíssim aquest noi, per favor, que no pot ser. També et dic que sé parella de Jacob Elordi, tela, perquè jo vaig amb ell pel carrer i allà, mirar, jo estaria allà amb els ganivets, pum, pum, pum, pum, pum.
2: No, vaig descol·locat de quants anys deu tenir, 29?
4: Doncs mira, 29 clavats,
2: que mira, em fa. 29, sí. 29. Vinga.
4: Truca'm, Ari... Jacob, truca'm.
2: Vinga, allà, happy birthday.
4: Si em vol trucar o no, Ariana Grande, eh?
2: Sí.
4: Quants anys deu fer, Ariana Grande?
2: Aquest que em truqui a mi, si vol. Què anava a dir? Exacte, el... No, però és molt joveneta, també. 27?
4: És que ara estava mirant...
2: Ai.
4: Vanessa, m'ho pots mirar? Perquè he posat 42,
2: home,
4: però
2: no.
4: Em sembla que no té 42 anys. Ja, em dec haver equivocat. Però escolta'm
2: anys.
4: Un moment. El temps passa molt ràpid.
2: No, això és... Quants?
4: 33.
5: 33. Sabem que en qualsevol...
2: O sigui, avui 34. Quants hi havien posat a la pobra Ariana Grande?
4: Perdoneu-me, Ariana, si estic ja de vacances. Vinga. I acabem amb Francesc Rivera Antitot, líder de Brahms.
2: Home, aquest mite. 60.
4: Mira, gairebé 50 tots. Avui en fa 59.
2: Vinga. I el Santoral?
4: Avui a Sant Pelai va ser un adolescent que amb només 14 anys va ser martiritzat. Va ser per desmembrament mitjançant tenalles de ferro. Després va ser trossejat i les seves restes llançades al Guadalquivir. Això va passar el 26 de juny de l'any 925. A Catalunya hi ha 15 persones que es diuen Pelai.
2: I un carrer, perquè aquest és un altre tema.
4: Deixa'ns, va.
2: El quiosc vintage i l'Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 26 de juny de 1976, els diaris encara parlen d'un fet històric, el primer míting polític massiu a Barcelona des dels temps de la República. 13.000 persones van omplir de gom a gom el Palau Blaugrana la nit del 22 de juny de 1976. Les cròniques descriuen una intensitat emocional semblant a la dels concerts de Llach o de Raimon. Guanyem la llibertat, era el lema d'un acte que va reunir els grans noms del socialisme català. La frase més recordada d'aquell dia no és la més significativa, però sí que és la que descriu més bé l'ambient tòrrid que hi havia dins del Palau Blaugrana. Estem suant socialisme, va dir Joan Colomines. L'acte es va acabar amb la Internacional i els Segadors. I ara fa 50 anys el president Tarradellas encara vivia a l'exili des de Sant Martin-le-Beau, demana lluitar pel restabliment de la Generalitat i fa una crida a la unitat amb aquesta frase. Catalunya és massa petita per deixar-se perdre cap dels seus fills. I és prou gran com perquè tots hi càpiguen.
2: Avui és el 177è dia del calendari. Falten 23 dies per la final del Mundial, 8 per la sortida del Tour de Barcelona, també pel Canet Rod, i així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Ajuda a sacar escombros porque mío está en... Ay, por favor, aparezcan.
9: No sirven las autoridades. No, sirve.
10: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat.
11: No sé què començar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros y las compañeras que están allí.
12: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución.
5: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega.
13: La càmera se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión.
14: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res.
15: Rosa Romà ha celebrat la notícia.
16: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Rèplica.
0: Si mirem el leccionari hem de llegir la definició a poc a poc. Algú dir en resposta d'allò que li ha estat contestat, d'allò que sembla no admetre contestació. Si anem a l'és a dir, potser s'entén millor. La primera excepció respon d'oposant-se al que s'afirma i la segona, la que fem servir avui per parlar dels terratrèmols. Copiar alguna cosa exactament.
2: Radiodifusió.
0: Difusió mitjançant ones radioelèctriques d'informació sonora, especialment veu o música destinada al públic. La Unió Europea de Radiodifusió va fundar-se el 1950 com a aliança d'emissores públiques de ràdio i televisió. La coneixem per Eurovisió, però també coordina l'intercanvi de senyals, coordina drets de retransmissió i altres coses de les que 3CAT, com a membre auxiliar, se'n beneficiarà.
2: Nulitat.
0: Qualitat de nul. Nul té algunes excepcions. Per exemple, quan Zapatero demana la nulitat de la seva causa, demana que no tingui validesa legal o jurídica. Però si parlem de la seva caiguda, l'ha convertit en una nulitat dins el partit, perquè nul també és que val zero o que és res o inexistent.
2: Ara tres xifres amb la Lara García. 178.
5: Són els vots a favor que ha obtingut el Congrés la reforma del Codi Penal per castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions.
2: 142.000.
5: És el dèficit d'habitatges que ha acumulat Catalunya en els darrers 5 anys. És el resultat d'un creixement de la població molt superior a l'oferta residencial. Entre el 2021 i el 2025 a Catalunya s'han creat més de 200.000 llars, mentre que s'han construït poc més de 60.000 pisos i cases. Són dades de la Cambra de Comerç de Barcelona.
2: 567 milions d'euros.
5: Són els fons extres que Catalunya rebrà en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
2: I tres imatges amb el Francesc Soler. A la primera hi veiem un grup de 4 persones d'uniforme, que poden ser policies, poden ser equips de rescat, i entre tots porten el que tot indica que és un cadàver embolicat amb un llençol.
17: Sí, la notícia d'aquesta imatge no són tant aquestes figures com el context de destrucció total. La fotografia mostra la devastació provocada pel doble terratrèmol d'ahir a Veneçuela. L'equip de rescat camina sobre una muntanya de runa i ferralla, que és el que queda d'un edifici ensorrat pel doble sisme. Porten una de les més de 200 víctimes mortals que ja ha provocat el desastre.
2: A la segona imatge hi veiem el rei d'Espanya i la presidenta de Mèxic somrient. La notícia és aquesta foto. Foto conjunta i aquesta voluntat, com a mínim de portes en fora, de manifestar la reconciliació i l'entesa entre els caps d'estat dels dos països.
17: Sí, una foto i una encaixada de mans entre Felip VI i Claude Sheinbaum per posar fi a la crisi oberta entre els dos estats pel llegat de la conquesta. Els mexicans exigien a Espanya que demanés perdó pels abusos durant la colonització de Mèxic. Al març, el rei espanyol va fer un gest de reconeixement d'abusos i controvèrsies. La mandatària mexicana va correspondre-li convidant-lo al Mundial i ara ha arribat la imatge que significa la reconciliació.
2: Tercera imatge ens arriba des de Brussel·les. Una dona que parla davant d'un micròfon. Sembla un acte polític, però la sorpresa és que ella porta un nadó als braços. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea Mires. Qui és aquesta dona?
18: Doncs és la ministra sueca de Medi Ambient i Clima, Romina Pourmokhtari, que ahir va anar a treballar amb el seu nadó de 3 mesos lligat a la panxa amb una motxilla portabebès. Tenia una reunió oficial amb tots els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea i diu que endur-se el seu fill a la trobada era l'única manera de compatibilitzar la maternitat amb la feina. Segur que a porta tancada la criatura va ser la gran protagonista del dia.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: Per accedir als graus en educació infantil i educació primària cal superar la prova d'aptitud personal. Un requisit imprescindible per als futurs docents. Amb l'objectiu d'acompanyar els estudiants en aquesta preparació, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un curs intensiu de llengua catalana i de lògica i matemàtiques. La formació es desenvoluparà del 29 de juny al 10 de juliol i oferirà 36 hores de preparació específica per afrontar la prova amb més confiança.
21: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
2: En 6 minuts arribarem a les 8. Repassem els titulars en dos minuts amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja ha estat 235 morts i 4.300 ferits.
17: El nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Les associacions catalano-veneçolanes concretaran avui els punts de recollida de material humanitari.
2: Aquí els bombers treballen en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
1: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Camp ell ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Sara González, alcaldessa de Tamarit, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
3: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
2: És el que ens deia l'alcaldessa Sandra González. El Congrés, mentrestant, demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança.
17: Junts ha votat la proposta del PP, però es continua desmarcant d'una eventual moció de censura.
2: I Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
1: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC. Rosa Romà, presidenta de Trescat.
16: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
2: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors.
17: Si l'expedient acaba amb sanció, podria arribar als 90.000 euros.
2: I el Mundial de Futbol?
1: Aquesta nit Turquia ha guanyat 3-2 als Estats Units i el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Avui a les 9 del vespre, França-Noruega i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya.
22: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
23: Pel que fa al temps d'avui, divendres 26 de juny, a Canet de Mar, ara mateix 25 graus, a Odena 16, a Prades 13 graus, en un dia que tornarà a ser calorós, amb màximes que arribaran als 37 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-35 a la resta del país, amb força sol, alguna nuvolada a la tarda, cap de setmana, dissabte amb sol, diumenge apareixen els primers ruixats al Pirineu.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: Al trànsit tenim retencions als túnels del Garraf per un accident, Clàudia Serra.
24: Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per aquest accident. Encara trams amb densitat també a la P7 a Martorell, sentit a Lleida, a l'alçada de l'accés amb l'A2 i retencions a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona, per una avaria i també a l'A2 a Lleida en sentit Barcelona. En aquest punt l'havia estat tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470.
2: Tenim també una incidència a Rodalies que provoca retards a l'R1 i a l'R4, a Maria Fernández Noguera.
25: Doncs sí, endarreriments de 20 minuts o més a l'R1 i a l'R4 a causa d'un problema a la senyalització entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència.
26: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
27: Aquest estiu, la gran pregunta és...
28: híbrid o elèctric?
27: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia!
30: Manu! Bon dia, xiripipis!
31: Què tal?
30: Com esteu, xiripipis del meu cor?
31: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Aquí truc. Ah, perdó, digues,
31: el divendres sempre és un bon dia.
2: Home, sempre és un molt bon dia.
31: Ja t'ho dic ara, ja t'ho dic ara.
2: Qui truquem? Jacob Elordi.
31: Anem a trucar l'Aina, l'Aina.
2: Ah, pensava, trucaríem a Jacob Elordi.
31: Home, però... Jacob Elordi, aquí s'és for you.
2: A trucar l'Aina.
31: Aina, va. Podríem tocar el Jacob, la veritat.
2: Sí.
31: Qui és el Jacob? Jacob Elordi, Mardo, per favor. Mardo.
32: Currupipi.
2: Currupipi no ben bé, però... Ho donem per bo, Aina.
0: Aina, els teus germans, el Marc i el Pau, i els teus pares, l'Alba i en Tori, et volen dir que quan somrius tot va bé i que amb l'esforç i les ganes que li poses a tot seràs una de les millors amb el que et proposis. És per això que Manu i ja et tocarà en directe aquesta cançó de la Fúmiga que es diu Ja dormiré.
2: Vinga!

0: busqueu que jo l'estic ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
1: Mira quina meravella.
2: Oh, Manu.
1: Aina, un petonet des de la ràdio. Bon cap de setmana.
3: Moltes gràcies igualment.
1: Que vagi bé. Adéu. Manu, bon cap de setmana.
4: Adéu, precios. Adéu,
1: corrupifi.
5: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular, com sempre, a aquesta hora és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per un accident ja retirat. Densitat a la P7 a Martorell, sentit Lleida, a l'alçada de l'accés amb l'A2. També a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona per una avaria. I a la mateixa A2 a Lleida en sentit Barcelona. Atenció perquè en aquest punt l'havia estat tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470. Hem de parlar també de Rodalies, perquè a aquesta hora ja hi ha incidències destacades. Les línies R1 i R4 circulen amb demores que poden superar els 20 minuts.
0: Doncs arrenquem un matí complicat pel que fa a la mobilitat. D'un quart tornarem a connectar. Altres titulars del dia, el balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres que es podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 desapareguts i que hi ha zones absolutament devastades. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del PP. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura. Insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors i amb situació de vulnerabilitat acreditada. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, la companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'accés principal a l'estació de Sants de Barcelona, el de Plaça dels Països Catalans, quedarà tancat a finals de setembre. A partir d'aleshores, se n'obrirà un altre per la banda del Parc de l'Espanya Industrial. És un dels canvis que comporten les obres per transformar aquesta estació, que ha de doblar l'espai per a Rodalies i triplicar el d'alta velocitat. I en cultura, avui és dies d'estrenes al cinema, arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions d'aquesta temporada, Obsession, cinta de terror firmada per Curry Baker.
2: Esports.
3: El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. El Mundial de Futbol jugat a les últimes hores, Equador 2, Alemanya 1, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Japó 1, Suècia 1, Tunísia 1, Països Baixos 3, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó passen als setzens de final. I el Barça de bàsquet ja es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
0: I el temps, la calor tornarà a ser forta avui amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, 37 al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a punts de l'est, a les comarques també de Girona. A la costa, uns 30 graus i xafogor sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és divendres 26 de juny. Ho fem també avui situats a Veneçuela. El govern d'aquest país eleva a 235 els morts i a més de 4.300 la xifra de ferits pel doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar el país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen però desaparegudes. Per tant, aquestes xifres encara augmentaran més. Aquest balanç podria quedar curt si tenim en compte també que hi ha centenars d'edificis ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària i treballa contra el rellotge per intentar localitzar supervivents. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Segona nit al ras la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols s'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar. D'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. La zona de la costa del Carib veneçolà, propera a Caracas, la capital del país, és la més afectada per les sacsejades sísmiques i on més angoixa i dramatisme es viu. L'alegria només arriba quan els rescatistes aconsegueixen recuperar en vida persones atrapades entre la runa. Els veïns són els qui ajuden els pocs equips de rescat disponibles a l'espera que aterri i es desplegui l'ajut internacional que va camí de Veneçuela des de diversos països de manera solidària. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
5: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí con vida en muchos de los sitios. Uno de los esfuerzos más grandes que se ha podido hacer en el poco tiempo luego del accidente.
4: La presidenta interina del país sud-americà, Delcy Rodríguez, visitava la zona de La Guaira, un municipi de costa barreja de veïns que hi viuen tot l'any i també veïns de més alt poder adquisitiu que hi tenen apartaments de cap de setmana o vacances. Allí el govern ha celebrat una reunió d'emergència. Ja s'han viscut també les primeres escenes de pillatge i saquejos a comerços destruïts. El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, que no ha funcionat en aquestes darreres hores del tot, afectat pels tremolors. Precisament és a la zona més afectada pels dos terratrèmols.
0: I un dels països que ha estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela ha estat als Estats Units. De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt aquest país està disposat a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
6: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut també gestos semblants i governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador també. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
7: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
8: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua.
0: I a Catalunya, les associacions catalano-venezolanes ja estan organitzant-se també per enviar urgentment material humanitari. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, que encara no s'han concretat, i amb la col·laboració de l'ambaixada i del consulat. A l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita amb més urgència, l'objectiu és enviar-hi material principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat aquesta emissora president de l'associació Asocaven, José Luis Ucaña.
9: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que oferirà efectius de bombers i obrirà una línia de subvencions de 300.000 euros per a cooperació sobre el terreny.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquí a casa nostra continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada les feines d'extinció d'aquest foc, que continua ben actiu i que afecta una zona de més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Anem cap allà, Ramon Dalmau i Estela Bosoms.
10: Aquí al centre de comandament del Campell ens confirmen que la baixada de temperatures durant la nit i el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del govern d'Aragó, del Ministeri i de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia que la nit ha anat bé.
11: No han anat els mitjans aeris perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i pues, atacaran els flancos que més feina donen.
10: Ara és qüestió d'accelerar els treballs abans que torni el vent i pugin les temperatures. L'alcaldessa de Tamarit de Llitera, Sandra González, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
12: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
10: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, a Peralta de la Sal i Monzó. També confinats els 900 habitants de Fons. Precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder desconfinar-lo el més aviat possible. També a l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre d'unes 4.000 hectàrees afectades, però pot ser que no totes estiguin calcinades. El que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava ahir al migdia en la sega del cereal. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
0: I notícia que us destaquem també avui, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per a les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Els principals increments es produiran a les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència, serà un augment del 128%, i les que tenen grau 2, amb un augment que multiplicarà la xifra per 2. Segons el govern espanyol, i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i, de cara a l'any vinent, 378 milions més. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, si incrementarà les prestacions o bé si millorarà les condicions laborals del sector. En política, marxen cap a Madrid l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura. El ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una moció de confiança i assumir responsabilitats per la corrupció i a dimitir. Pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Àngels Lafuente.
13: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
14: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
13: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
0: I el jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenat que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell, precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel que se li investiga, un suposat tracte, recordem, de favor perquè l'aerolínia Plus Ultra rebés ajudes públiques. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
15: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección... Nos parece de una extrema gravedad.
0: El jutge Calama vol saber qui ho ha filtrat. A partir d'ara, a banda d'ell, només la Fiscalia i el PP, com a representant de les acusacions populars, tindran accés il·limitat a la informació del cas. Arribem a un quart de nou i ho fem en connexió amb el nostre equip viari. Teníem diverses incidències obertes des de primera hora. Ens les començava apuntant els titulars la Clàudia Serra. Ara ho ampliem. Clàudia, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Sí, ampliem la situació a la 2, a Lleida, que recordem que està tallada en sentit Barcelona per l'accident d'un camió que ha volcat de matinada. Transportava uns 200 porcs que ja han estat reagrupats i retirats de la via, pendents ara de ser traslladats per un veterinari. El conductor del camió ha sortit il·lès. Per aquest accident es fan desviaments per la sortida 470. Encara tenim trams amb retencions a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llam en sentit Barcelona, on recordem-ho, hi ha hagut un accident. De retruc, la C31 va més carregada també en aquest punt sentit Barcelona. I tenim també incidències a Rodalies a aquesta hora, a les línies R1 i R4, recordem que circulen amb demores que poden superar els 20 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
2: El temps.
0: Crònica de l'Enric Agut.
16: Temps ben tranquil, avui divendres, matí de sol, alguna boirina a la costa, a la tarda també el mateix panorama, amb algun nublet de bon temps en zones de muntanya, algun costaner, poca cosa més. I un dia de calor, calor intensa, sí que baixa respecte a diumenge, dilluns i dimarts i el dia de Sant Joan, però igualment avui farà calor. Avui màximes a 37, que es poden assolir a Lleida, també a Mollerussa, xifres de 35 a moltes poblacions interior, i a Girona també valors de 35-36, és el cas de Girona Ciutat, a Figueres, també Santa Coloma de Farners, Olot, fins i tot podria arribar als 37, i a la costa ambient humit, xafogós, amb valors propers als 30, 31, 32 graus, per exemple, 33 als barris interiors de Barcelona. Bona mar en general. Demà dissabte apuntem un matí de sol, matí algun núvol baix, a Terres de l'Ebre, fruit de la humitat, xafogó, i la temperatura serà similar a la d'avui. Un dia tranquil, al matí, a la tarda i diumenge, com a novetat, hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
2: 3cat Info. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
21: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: 3cat Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart de nou, continuem. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors a causa d'una situació d'impagament de lloguer. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. L'empresa es dedica, recordem, a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament, i el desnonament va ser al maig a l'Eixample, i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
22: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Ana Olestin és la portaveu.
23: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
0: I ens quedem a la capital catalana, us ho dèiem en titulars. A finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un, que ja quedarà com un dels definitius, per la banda Mar, la del Parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transforma l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies i triplicarà el destinat a l'alta velocitat. Joan Garcia.
24: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat, una quarta part de Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres del que és la primera fase, que s'acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda amb fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure quatre pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, serà la que es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà dos accessos, des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà dues plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. A la banda mar es construeix una nova rampa i quan estigui feta s'enderrocarà l'actual, la del costat de l'estació d'autobusos. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
0: I ara anem cap a Martorelles, al Vallès Oriental, on es manté la prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi. Marta Vallès.
3: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Aquest dijous s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi i les mosques hagin desaparegut.
4: 3CAT Info.
0: I ara Cultura, el cinema de superherois recupera la cosina de Superman, Supergirl, que s'estrena avui juntament amb una de les sensacions de la temporada, Obsession. Repassem totes les estrenes amb el Marc Garriga.
5: Crypto and I at least had each other.
6: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman, on ja apareixia breument la seva cosina Kara Zor-El, que ara és la protagonista d'aquest nou capítol de la saga. Supergirl és una pel·lícula d'aventures, de redempció, amb bones escenes d'acció i amb un aire de Mad Max 2 que marca tota la història. Poca cosa més i poca cosa menys, perquè és molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i li deu tot a Millie Alcock, la jove Rhaenyra Targaryen de l'spin-off de Joc de Trons, que aquí demostra que està preparada per ser una superestrella. La seva és una heroïna desvergonyida, caòtica, despreocupada i gran amant de la festa, en la línia de les reines trash del director Craig Gillespie, responsable de Cruella i Jo Tonya.
8: Have you ever actually like flirted with Nikki?
25: I'm gonna go get some shots.
8: I'll come with you if she means this much to you.
6: Després de Backrooms, Obsession confirma l'èxit dels films de terror creats per cineastes bregats a YouTube. Aquest cas, però, va molt més enllà i el públic i el jurat de l'últim Festival de Sitges ja ho van veure quan van decidir premiar-la ben merescudament. Obsession és la prova que una bona idea, ben treballada, ben desenvolupada en la seva justa mesura i amb un final molt calculat, té l'èxit assegurat. La premissa és senzilla. Un noi desitja que la noia de qui està enamorat també l'estimi per sobre de tot. El desig es fa realitat, però no de la manera que espera. És el conte clàssic de la pota de mico que Cory Barker converteix en una història extrema de dependència i submissió. Els valents que s'atreveixin a veure aquesta comèdia negra no l'oblidaran fàcilment.
26: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
6: També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, que narra la història real d'Usman Umar i l'infern que va viure per viatjar de gana a Barcelona. Una pel·lícula ben intencionada, senzilla però resolutiva, però no prou incòmoda per sacsejar del tot. I la irlandesa Letres Robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once o Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció sincera i irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims premis César, Nino, la potent cinta àrab La mujer sin nombre, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pàlida luz en las colinas.
0: I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que ha donat llum verda a aquesta modificació dels estatuts que ho ha permès. Praga, Jordi Regàs.
7: Després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
9: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
10: Bon dia, Àngels. Títol de Lliga per al Barça de Futbol Sala. El conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia al quart partit de la final per 4-6 a la pròrroga i posant el 3-1 definitiu a la sèrie. Javi Rodríguez, entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
11: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
10: Declaracions a Javi Rodríguez, Esport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol a la història de la secció. El porter i capità del Barça, Didac Plana, es mostrava orgullós.
11: Jo crec que ha sigut una final impressionant, impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis, ens han fet suar sang i llàgrimes i la veritat és que molt contents perquè, bueno, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés, no, de, bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I avui orgullosos perquè el Barça ha tornat.
10: El Barça ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 vegades en què s'han enfrontat entre totes les competicions.
4: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
10: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final. A l'última jornada del grup D, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units i Austràlia certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar la resta de resultats. El grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. I el grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Els Països Baixos passa com a primera i el Japó com a segona. Els setzens de final, Suècia segueix pendent de la resta de resultats. I avui jugaran 6 partits més, corresponents a l'última jornada de 3 grups diferents. El grup I, a les 9, Noruega, França i Senegal, Iraq, francesos i noruecs ja tenen la classificació assegurada. El grup H, a les 2 de la matinada, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà 700 de final com a primera de grup. Sentim Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol de futbol.
12: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
10: I al grup G, a partir de les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada vinent serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I el Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
4: 3CAT Info.
10: Més coses. El Barça de bàsquet treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. L'opció de Pujol per la banqueta en el lloc de Xavi Pascual seria precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació amb la plantilla, el Barça té negociacions obertes per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Clyburn i Marcos és incert, i Miles Gale i Miles Norris marxaran. També sortia confirmada el Joventut, la de l'alè hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de 2 temporades. El Manresa, en canvi, fitxa l'alè pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona comunica el fitxatge de la base internacional Caral Casas, de 33 anys. Casas firma per una temporada procedent del València.
4: 3CAT Info.
10: i l'Igualada ha festejat en les últimes hores el títol de Lliga aconseguit dimarts a La Corunya. Ho ha fet amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una rua pels carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora recordem que l'A2 a Lleida està tallada al sentit Barcelona per l'accident d'un camió que transportava uns 200 porcs i ha bolcat de matinada. Per aquest accident es fan desviaments per la sortida 470. Hi ha més densitat del que és habitual a la C31 a Sitges cap a Barcelona, derivat d'un accident que hi ha hagut a la C32 a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp, ara ja retirat. I a Rodalies recordem que hi han demores de prop de 20 minuts a les línies R1 i R4.
1: I el més destacat a aquesta hora encara passa per Veneçuela, on el balanç oficial de víctimes és de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 persones desaparegudes i que hi ha zones absolutament devastades. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Això mentre nombrosos països s'afanyen a enviar ajuda per a les feines de rescat i reconstrucció. I els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Al foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu. I Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. Doncs repassarem totes aquestes qüestions i des d'ara fins les 9 també us explicarem que la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei Felip VI han segellat la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya. Tots dos s'han reunit al Palau Nacional de la capital mexicana després que el monarca espanyol admetés que hi va haver molt d'abús per part dels espanyols en la conquesta d'Amèrica. I als Estats Units, el Tribunal Suprem avala que el govern de Donald Trump retiri la protecció temporal a centenars de milers d'immigrants d'Haití i Síria. La decisió obre la porta ara a possibles deportacions en massa de ciutadans d'altres nacionalitats en un context de forta controvèrsia sobre la política migratòria nord-americana.

0: Repassem també el temps. La calor tornarà a ser forta avui amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, 37 al Pla de Lleida, també al Pla de Bages i en punts de l'est a les comarques de Girona i a la costa uns 30 graus amb xafogó, això sí, sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu. Passen gairebé 4 minuts de 9:15. El govern de Veneçuela eleva 235 els morts i a més de 4.300 la xifra de ferits pel doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar el país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Aquest balanç podria quedar curt si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària, treballa contra el rellotge per intentar localitzar supervivents i el Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Segona nit al ras la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols. S'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar. D'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. La zona de la costa del Carib veneçolà, propera a Caracas, la capital del país, és la més afectada per les sacsejades sísmiques i on més angoixa i dramatisme es viu. L'alegria només arriba quan els rescatistes aconsegueixen recuperar en vida persones atrapades entre la runa. Els veïns són els qui ajuden els pocs equips de rescat disponibles a l'espera que aterri i es desplegui l'ajut internacional que va camí de Veneçuela des de diversos països de manera solidària. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
2: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí con vida en muchos de los sitios. Uno de los esfuerzos más grandes que se ha podido hacer en el poco tiempo luego del accidente.
1: La presidenta interina del país sud-americà, Delcy Rodríguez, visitava la zona de La Guaira, un municipi de costa barreja de veïns que hi viuen tot l'any i també veïns de més alt poder adquisitiu que hi tenen apartaments de cap de setmana o vacances. Allí el govern ha celebrat una reunió d'emergència. Ja s'han viscut també les primeres escenes de pillatge i saquejos a comerços destruïts. El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, que no ha funcionat en aquestes darreres hores del tot, afectat pels tremolors. Precisament és a la zona més afectada pels 2 terratrèmols.
0: I aquí a casa nostra continuem molt pendents de l'incendi de la franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada les feines d'extinció d'aquest foc que continua ben actiu i que afecta una zona de més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Anem cap allà. Ramon Dalmau i Estela Busoms.
3: Aquí al centre de comandament del Campell ens confirmen que la baixada de temperatures durant la nit i el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del Govern d'Aragó, del Ministeri i de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia que la nit ha anat bé.
4: No han anat als mitjans aeris perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i pues, atacaran els flancos que més feina donen.
3: Ara és qüestió d'accelerar els treballs abans que torni el vent i pugin les temperatures. L'alcaldessa de Tamarit de Llitera, Sandra González, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
5: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
3: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, a Peralta de la Sal i Monzó. També confinats els 900 habitants de Fons. Precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder desconfinar-lo el més aviat possible. També l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre d'unes 4.000 hectàrees afectades,

0: però pot ser que no totes estiguin calcinades. El que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava ahir al migdia en la sega del cereal. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
1: Doncs n'estarem molt pendents al llarg de tot aquest matí. Més qüestions també destacades a aquesta hora. Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres als pròxims 2 anys per part del govern espanyol per a les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Els principals increments es produiran a les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència, serà un augment del 128%, i les que tenen grau 2, amb un augment que multiplicarà la xifra per 2. Segons el govern espanyol, i amb dades de l'IMSERSO, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any vinent, 378 milions més. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, si incrementarà les prestacions o bé millorarà les condicions laborals del sector. El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui aquestes teràpies, que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
2: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
1: La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor, el PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria canviar-la o bé retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En internacional, les Nacions Unides han suspès temporalment el pla per evacuar milers de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després que un vaixell mercant fos atacat davant les costes d'Oman. L'embarcació, que no formava part del dispositiu internacional, va rebre l'impacte d'un projectil iranià, segons ha revelat el diari New York Times, que cita fonts oficials. L'incident arriba després que l'Iran advertís que només considera segures les rutes marítimes autoritzades per Teheran. Mentrestant, desenes de vaixells i milers de mariners continuen pendents de poder abandonar una de les principals vies del comerç mundial de petroli. L'Organització Marítima Internacional no reprendrà l'operació fins que hi hagi garanties de seguretat tant per vaixells com per tripulacions. Mentrestant, a Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians de Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
4: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
1: Ens situem ara als Estats Units. El Tribunal Suprem permet al govern de Donald Trump retirar la protecció temporal contra la deportació a centenars de milers d'immigrants d'Haití i de Síria. Per 6-3, la majoria conservadora ha donat llum verda a la Casa Blanca perquè posi fi a l'anomenat estatus de protecció temporal, que permetia viure i treballar legalment als Estats Units a persones procedents de països afectats per guerres o desastres naturals. La decisió afecta de manera immediata uns 350.000 haitians i més de 6.000 sirians, però també pot obrir la porta a retirar aquesta protecció a immigrants de 17 països més. Les organitzacions de defensa dels drets dels migrants alerten que molts dels afectats s'exposen ara a la deportació, malgrat que els seus països continuen immersos en greus crisis humanitàries. Notícia que us destacàvem també en el sumari. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha rebut el rei Felip VI per segellar la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya. Tots dos s'han trobat al Palau Nacional de Ciutat de Mèxic en una visita que ha volgut simbolitzar el desgel diplomàtic entre aquests dos països després d'anys de tensions. La reunió obre ara una nova etapa de cooperació bilateral després de la crisi provocada per la petició del govern mexicà que la corona espanyola demanés perdó per la conquesta d'Amèrica. El monarca espanyol ha viatjat a Mèxic per assistir al partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai d'aquesta matinada que ve a Guadalajara, però ha fet escala a la capital per reunir-se amb Sheinbaum. L'onada de calor que afecta Europa situa gairebé la meitat de les ciutats del continent en els seus màxims històrics d'estrès tèrmic. Un estudi publicat pel col·lectiu científic World Weather Attribution partir de les dades de temperatura i humitat de 854 ciutats europees, conclou que 385 ja han superat o estan a punt de superar els seus registres més elevats. Els autors d'aquest informe asseguren que els nivells de calor i humitat d'aquests dies a bona part d'Europa serien impossibles fa només unes dècades, quan l'escalfament global no tenia la intensitat que té ara, i fins i tot amb una onada de calor els termòmetres estarien 3 graus i mig per sota del que marquen ara. De fet, calculen que les temperatures nocturnes d'aquest mes de juny seran 100 vegades més probables que fa només 23 anys i les diurnes 10 cops. L'informe alerta dels efectes que aquesta situació tindrà per a la nostra salut, especialment entre la gent que treballa a l'aire lliure, també els nens i els col·lectius més vulnerables.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar, volíem dir, els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Amb uns sensors, pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera o Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
1: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i funcionarà a ple rendiment d'aquí un any. Doncs no deixem de parlar de mobilitat, sapiguem com tenim carreteres, també els transports públics. Tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
6: Molt bon dia. A aquesta hora us podem explicar que ja s'ha reobert l'A2 a Lleida. Recordem que estava tallada al sentit Barcelona per l'accident d'un camió que transportava porcs i ha bolcat de matinada. Ara només queda un carril tallat en aquest punt, com dèiem, sentit Barcelona. En general, tenim trànsit fluid a aquesta hora a les carreteres. On sí que hi ha més problemes és a Rodalies. Les línies R1 i R4 circulen amb més de 25 minuts de retard per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
3: El temps.
1: Enric Agut.
7: Anunciem avui un dia ben tranquil, un temps estable al matí i a la tarda algun nuvolet inofensiu en punts de muntanya, una jornada molt estable i també càlida. A baixa la temperatura respecte als dies marcats per la onada de calor. Ahir ja no es van arribar als 40 graus, avui tampoc, però igualment la sensació serà de calor intensa, comarques d'interior amb valors que poden superar els 35 graus en alguns indrets. No només al Pla de Lleida, també arribar als 35 a la Catalunya Central i a comarques de Girona, també avui es podrien assolir els 36 i puntualment els 37. Per exemple, això pot passar al Gironès, també a la Garrotxa, també calor a l'Empordà, amb vent del sud, que al migdia es pot revifar una mica més. Un dia ben tranquil i amb xafogó a la costa. Bona mar en general, tot i que la tarda s'aixecarà més onada cap al nord de la Costa Brava per aquest vent del sud, que pot arribar doncs, a cops de més de 30 km per hora. Demà dissabte un dia semblant i diumenge apuntem una novetat. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu que refrescaran l'ambient.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Doncs passen un parell de minuts de 3:15. Més qüestions. La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa per haver adjudicat obres després d'haver inaugurat un equipament a la ciutat. A més, el Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes. Anem cap a Tortosa. Doncs Jordi Barranca.
8: Tot fa referència a l'Espai Moreira, un equipament sociocultural del barri de Ferreria situat a l'edifici de l'antiga fàbrica Samo. La Fiscalia comença a investigar el cas després que l'actual equip de govern, format, recordem-ho, per Movem PSC i Esquerra Republicana, ho portés al Ministeri Públic. L'espai es va inaugurar oficialment el 30 de març del 2023. L'endemà, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar l'adjudicació de les obres i tres dies després va ser quan es va formalitzar un contracte per a la reparació de la coberta i la neteja interior de l'espai. Un document que, segons la CNA, el Ministeri Públic estaria investigant si se'n deriven responsabilitats penals, ja que es va aprovar després de la inauguració de l'espai i sense haver-hi hagut una licitació pública. A més, la Fiscalia també està analitzant si hi va haver fraccionament de contracte contractes per a la rehabilitació de la façana. Junts per Tortosa, principal grup polític a l'Ajuntament i que és a l'oposició, nega totes aquestes acusacions. L'Espai Moreira, recordem-ho, està tancat des de l'abril del 2025, després que es constatés que no complia amb les normatives de seguretat ni contra incendis, accessibilitat ni eficiència energètica.
1: El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter està fent un mapa de les coves submergides per tal de catalogar-les i classificar-les segons el perill que suposa per als bussejadors. Anem cap a Girona, ens ho explica la Núria Paraire.
9: Ara, entre l'Estartit i les Illes Medes es coneixen 34 cavitats, n'hi ha una trentena més que no estan documentades i quan s'acabi el projecte es tindrà un mapa de totes. Algunes coves tindran l'accés restringit, en altres hi podran entrar els submarinistes perquè són àmplies i algunes podran ser accessibles sempre que es faci una formació específica. Ho explica a 3CAT Info el director del Parc Natural, Ramon Alturo.
10: Són zones que tens molta biodiversitat, llavors això els fa molt interessants. A part d'això, moltes d'elles tenen un gran valor geològic. Ens serveixen també per fer estudis, per veure com ha evolucionat el nivell de l'aigua al llarg dels diferents períodes.
1: I ara cap a Boitaüll, que estrena aquest estiu una nova aposta per l'oferta de muntanya amb la posada en marxa de la T-1000, la tirolina doble més llarga de Catalunya, i un conjunt d'activitats que reforcen la transformació de l'estació en destí d'estiu al Pirineu. Pau Rovira.
11: L'objectiu, allargar la temporada d'estiu i consolidar Boitaüll com una destinació de natura i activitats de muntanya més enllà de l'hivern. Això es farà amb un segon tram de més d'un quilòmetre que completa una tirolina total de 1.220 metres de longitud amb un desnivell de més de 100 metres entre la sortida i l'arribada. És el director d'Estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme, Enric Serra.
12: És la tirolina doble més llarga de Catalunya. En les proves s'agafa bastanta velocitat, no? El que no en vulgui tant té la tirolina dels 200 metres. Jo crec que el claim que fem servir sempre de Boitaüll, que és adrenalina, lliga perfectament amb el que seria una activitat com pot ser aquesta mega tirolina.
11: Una altra de les novetats és la instal·lació d'un telescopi panoràmic que permetrà observar l'entorn de la Vall de Boí i el Parc Nacional d'Aigüestortes amb informació sobre fauna i flora a través de codis QR. L'estació també amplia serveis com el telecadira de vaques, rutes de senderisme i trail running, lloguer de bicicletes elèctriques i activitats familiars com un circuit de motos elèctriques per a infants.
1: 10 minuts i arribarem a les 9 i ara cultura.
13: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
14: Sóc el sergent Ernest Bartó.
1: La guerra civil és un dels temes que tracta l'obra L'Albada, que ha estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre la Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i la dirigeix a Oriol Broix. I ens ho explica la Montse Pujol.
15: L'Albada s'ubica des de la Guerra Civil, la postguerra, la transició, fins a l'explosió de Barcelona al món durant els Jocs Olímpics del 92. És un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista, l'Alba, que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. Oriol Brogi, director del muntatge, ha explicat a Catalunya Ràdio la força que té el text de Jaume Vinyes.
16: El bonic, jo crec que el bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
15: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. El muntatge s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol.
1: Músics electrònics emparellats amb cantants de fado o de soul, instal·lacions digitals que donen veu a les plantes o mostres d'art d'avantguarda, també degustacions de vins de la Déu a l'Ella, són alguns dels ingredients del festival Can Reón, demà dissabte, en aquesta masia de Tiana, al Maresme. Òscar Callau.
17: Can Reón és un festival de petit format i intimista consagrat a la música i les arts contemporànies. Demà, de 5 de la tarda fins a la mitjanit, celebrarà la seva quarta edició amb un cartell encapçalat per dos projectes formats al 2025. El músic electrònic Matthew Herbert i la vocalista de soul Momoko Gil, que presenten el disc Clay, i el pianista Marco Mesquida i la cantant de fados Lina en la gira del disc O Fado. Ens ho explica Pep Mula, director artístic del Can Raon Festival, en declaracions a 3Cat Info.
18: Massive Herbert i la Momoko són referents de les seves generacions en la música electrònica i es troben en un punt mig on la veu de la Momoko doncs brilla, i després també la manera de fer música de Herbert, no? Que tot i que és electrònica, penso que té un punt d'orgànic molt important, no? Tenim el Marco Vesquida i la Dina, que faran un concert que es basa principalment en un repertori de fados o una revisió del fado en temps present.
17: El festival també programa el concert d'Analua Cayano, que fusiona folclore portuguès amb sintetitzadors, o una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca.
18: I a través d'un hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar unes jam sessions de plantes amb instruments robòtics.
17: El sopar del festival el serveix la xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la Deo Alella fets a la mateixa masia. El recinte de Can Reon també acollirà del 3 al 5 de juliol el festival 3 dies de jazz.
1: Sis minuts i arribarem a les 9.
3: Esports.
1: Ricard Isidro, molt bon dia.
19: Bon dia, Àngels. El Barça de Futbol Sala s'endú el títol de Lliga. Ahir el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia al quart partit de la final per 4-6 a la pròrroga i posant el 3-1 definitiu. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
20: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
19: Són declaracions del propi Javi Rodríguez a Esport 3. El d'ahir suposava el 8è títol a la història de la secció. El porter i capità del Barça, Didac Plana, es mostrava orgullós.
21: Jo crec que ha sigut una final impressionant, impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i la veritat és que molt contents perquè, bueno, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés, no? d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I avui, orgullosos perquè el Barça ha tornat, tornem a ser campions de Lliga i segur que ens donarà moltíssima moral perquè vingui l'any que ve.
19: El Barça derrota per 15a vegada en una final al Pozo de Múrcia.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
19: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més pels setzens de final a l'última jornada del grup D. Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. La secció estatunidenca i l'australiana certificant la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar a la resta de resultats. El grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador passa a entrar-hi entre les millors terceres. El grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. La selecció dels Països Baixos passa com a primera i el Japó com a segona als 700 de final. A Suècia segueix pendent de la resta de resultats. I avui jugaran 6 partits més entre aquesta nit i aquesta matinada. El grup I, a les 9, Noruega, França i Senegal, Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada. El grup H, a les 2 de la matinada, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà 700 a final com a primera de grup. Ho valora el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente.
22: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales. Y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
19: El grup G, a les 5 de la matinada, Egipte, Irán y Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà al London City, al Girona. Fan oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
3: 3Cat Info.
19: El Barça de bàsquet treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. L'opció de Pujol per la banqueta en el lloc de Xavi Pascual és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació amb la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Che de Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Marcos és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada al Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, de 33 anys. La jugadora gironina ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor aquesta incorporació.
0: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
19: Més coses. L'Igualada ha festejat en les últimes hores el títol de Lliga aconseguit de dimarts a La Corunya. Ho ha fet amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una rua pels carrers del capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament Igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. Un minut i arribarem a les 9 del matí. Seguim parlant d'esports, ara de ciclisme. La penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta en motor. Aquest cap de setmana coincideixen els grans premis dels Països Baixos de motociclisme i d'Àustria de Fórmula 1. El Barça d'handbol sabrà avui els seus rivals a la fase de grups de la Champions de la temporada vinent. En tennis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols va perdre ahir en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. I el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu.
3: Trescat Info.

0: Bon dia i bona hora, ara són les 9. Fem primer de tot un cop d'ull al trànsit, equip viari.
1: Hola, bon dia. A aquesta hora la principal incidència és a Rodalies. Des de primera hora les línies R1 i R4 circulen amb gairebé mitja hora de retard, segons Renfe, per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia Serra. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres que es podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 persones desaparegudes i que hi ha zones absolutament devastades. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de l'Unitat Militar d'Emergències. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern d'Espanya per les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementarà en un 128%. La crònica internacional a aquesta hora ens porta a la suspensió temporal del pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz per part de les Nacions Unides després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. Segons un diari nord-americà, l'acció és obra de l'Iran, que prèviament havia advertit que només es podia navegar per rutes autoritzades. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors i amb una situació de vulnerabilitat acreditada, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'expedient podria comportar, per New Amsterdam Developers, una multa de fins a 90.000 euros. Del territori, Martorelles, al Vallès Oriental, continua en prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha localitzat en les tones de plàstic que s'amunteguen a l'exterior d'una empresa de reciclatge que també és la responsable d'una altra plaga de mosques d'Hostalric a la Selva. I avui és dia d'estrenes al cinema. Arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions de la temporada, Obsession, cinta de terror, firmada per Carrie Baker.
2: Esports.
3: El Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó ja tenen la classificació materialitzada per als setzens de final del Mundial de Futbol. Aquesta matinada juguen 6 partits més de l'última jornada de la fase de grups. Destaca l'Espanya-Aràbia Saudita. I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
0: És divendres 26 de juny, la calor tornarà a ser forta, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i en punts de l'est a les comarques de Girona. A la costa, uns 30 graus, amb xafogó. Sol a tot Catalunya i absència de tempestes al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: A aquesta hora us informa Jordi Tenes. Anem fins a Veneçuela. El govern del país eleva 235 els morts i a més de 4.300 la xifra de ferits pel doble terratrèmol que ahir a la matinada sacsejava el país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Aquest balanç podria quedar curt si teníem en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària i treballa contra rellotge per intentar localitzar supervivents. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Anem cap a l'Amèrica Llatina, corresponsal Joan Biosca.
4: Segona nit al ras la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols s'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar, d'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. La zona de la costa del Carib veneçolà, propera a Caracas, la capital del país, és la més afectada per les sacsejades sísmiques i on més angoixa i dramatisme es viu. L'alegria només arriba quan els rescatistes aconsegueixen recuperar en vida persones atrapades entre la runa. Els veïns són els qui ajuden els pocs equips de rescat disponibles a l'espera que aterri i es desplegui l'ajut internacional que va camí de Veneçuela des de diversos països de manera solidària. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
5: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí con vida en muchos de los sitios. Uno de los esfuerzos más grandes que se ha podido hacer en el poco tiempo luego del accidente.
4: La presidenta interina del país sud-americà, Delcy Rodríguez, visitava la zona de La Guaira, un municipi de costa barreja de veïns que hi viuen tot l'any i també veïns de més alt poder adquisitiu que hi tenen apartaments de cap de setmana o vacances. Allí el govern ha celebrat una reunió d'emergència. Ja s'han viscut també les primeres escenes de pillatge i saquejos a comerços destruïts. El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, que no ha funcionat en aquestes darreres hores del tot, afectat pels tremolors. Precisament és a la zona més afectada pels dos terratrèmols.
0: Gràcies, Joan. I un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària han estat els Estats Units. De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt Nord-Amèrica està disposada a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro, el seu anterior president. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció de Veneçuela. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia estadounidenca.
6: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, han tingut gestos semblants també governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forteamires.
7: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
8: We are ready to step in.
9: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Les 9 i 8 minuts, anem cap al Campell. L'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell continua actiu i els bombers acceleren les tasques d'extinció abans que no torni la calor i el vent. Afecta una zona de més de 4.000 hectàrees de camps de conreu i hi ha més de 200 veïns desallotjats. L'última hora la té Estela Bussons amb l'assistència tècnica del Ramon Dalmau. Estela, bon dia.
10: Bon dia. Sí, a aquesta hora hi ha en marxa una reunió del CECOPI, el Centre de Coordinació Operativa, en connexió entre Saragossa i aquí al Campell, on hi ha muntat el centre de comandament. Serà el moment de posar en comú tot el que ha passat durant la nit i matinada. Sabem que el foc no ha anat a més gràcies a la baixada de temperatures i a l'absència de vent, però ara el que preocupa és poder tenir-lo al màxim de perimetrat possible abans que la situació es compliqui. Ens ho deia l'alcalde del Campell, Juan Aurín.
11: Al matí serà vent molt moderat, però a la tarda es pot complicar. Sempre direcció est-oest i bueno, esperem que al dematí ho tinguin molt més controlat, perquè a la tarda sí que per vent se podria descontrolar una mica el tema.
10: El foc crema sobretot camps de conreu i una petita part de massa forestal. Més enllà d'això, Pablo Aceves, director de l'operatiu, ens detallava quina és l'afectació.
12: Ha habido alguna granja que ha estado afectada, no se ha quemado, pero con la radiación del calor, pues algunos terneros sí que se han visto afectados, y luego pues lo que son viviendas, no ha habido ninguna afección que tengamos conocimiento, sí que pues alguna pajera, alguna corral, que están alejados de los cascos urbanos, pues sí, pero bueno, lo que son viviendas, ninguna.
10: Aquest mateix ja s'han sumat helicòpters i avions a les tasques d'extinció, continuen confinats els 900 veïns de Foz i desallotjats els 240 de Sanui, Alins i Calassanç. De moment no se sap quan podran tornar a casa.
2: Tresca Info.
13: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Millionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
18: Ya no está de moda ser de izquierdas. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
17: D'altres temen el retorn del feixisme.
19: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
17: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
2: Ja disponible a la plataforma Trescat. Trescat Info.
0: Més qüestions. Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern d'Espanya per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència, un augment del 128%, i les que tenen grau 2 amb augment que multiplicarà la xifra per 2. Segons el govern d'Espanya i amb dades de l'IMSERSO, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any que ve, 378 milions més. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, si incrementarà les prestacions o bé si millorarà les condicions laborals del sector. I a Barcelona, l'Ajuntament obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers.
2: Trescat Info.
0: I ho fa per haver desnonat una família amb tres menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament. El desnonament va ser al maig, a l'Eixample, i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba en sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
20: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge i aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesti n'és la portaveu.
21: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de beneficis. L'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: La crònica internacional ens porta a la suspensió temporal del pla d'evacuació de milers de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz per part de les Nacions Unides després que un vaixell mercant fos atacat davant la costa d'Oman. L'embarcació, que no formava part del dispositiu internacional, va rebre l'impacte d'un projectil iranià, segons ha revelat el diari New York Times, que cita fonts oficials. L'incident arriba després que l'Iran advertís que només considera segures les rutes marítimes autoritzades per Teheran i, mentrestant, desenes de vaixells i milers de mariners que continuen pendents de poder abandonar una de les principals vies del comerç mundial de petroli. L'Organització Marítima Internacional no reprendrà l'operació fins que hi hagi garanties de seguretat pels vaixells i també les tripulacions. Mentrestant, al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel mata milicians de Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
22: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
0: Pràcticament un quart de deu. A aquesta hora, a punt. La connexió amb l'equip viari de Catalunya Informació amb la Clàudia Serra. Moment del trànsit, després la previsió meteorològica. Clàudia, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora la principal incidència és el transport públic a Rodalies. Des de primera hora, les línies R1 i R4 circulen amb gairebé mitja hora de retard, segons Adif, per una incidència en els sistemes de senyalització entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. Adif informa que s'està treballant per resoldre la incidència. A les carreteres, molta més tranquil·litat, circulació fluida, sense incidències destacades.
2: El temps.
0: Enric Agut.
3: Temps ben tranquil, avui divendres, matí de sol, alguna boirina a la costa, a la tarda també el mateix panorama, amb algun nublet de bon temps en zones de muntanya, algun costaner, poca cosa més. I un dia de calor, calor intensa, sí que baixa respecte a diumenge, dilluns i dimarts i el dia de Sant Joan, però igualment avui farà calor. Avui màximes a 37, que es poden assolir a Lleida, també a Mollerussa, xifres de 35 a moltes poblacions d'interior, i a Girona també valors de 35-36, és el cas de Girona Ciutat, a Figueres, també Santa Coloma de Farners, Olot, fins i tot podria arribar als 37, i a la costa ambient humit, xafogós, amb valors propers als 30, 31, 32 graus, per exemple, 33 als barris interiors de Barcelona. Bona mar en general. Demà dissabte apuntem un matí de sol, matí algun núvol baix, a Terres de l'Ebre, fruit de la humitat, xafogó, i la temperatura serà similar a la d'avui. Un dia tranquil, al matí, a la tarda i diumenge, com a novetat, hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Anem pel territori. La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa per haver adjudicat obres després d'haver inaugurat un equipament a la ciutat. A més, el Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes. Tortosa, Jordi Barranca.
5: Tot fa referència a l'Espai Moreira, un equipament sociocultural del barri de Ferreria situat a l'edifici de l'antiga fàbrica Samo. La Fiscalia comença a investigar el cas després que l'actual equip de govern, format, recordem-ho, per Movem PSC i Esquerra Republicana, ho portés al Ministeri Públic. L'espai es va inaugurar oficialment el 30 de març del 2023. L'endemà, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar l'adjudicació de les obres i tres dies després va ser quan es va formalitzar un contracte per a la reparació de la coberta i la neteja interior de l'espai. Un document que, segons la CNA, el Ministeri Públic estaria investigant si se'n deriven responsabilitats penals, ja que es va aprovar després de la inauguració de l'espai i sense haver-hi hagut una licitació pública. A més, la Fiscalia també està analitzant si hi va haver fraccionament de contractes per a la rehabilitació de la façana. Junts per Tortosa, principal grup polític a l'Ajuntament i que és a l'oposició, nega totes aquestes acusacions. L'Espai Moreira, recordem-ho, està tancat des de l'abril del 2025, després que es constatés que no complia amb les normatives de seguretat ni contra incendis, accessibilitat ni eficiència energètica.
0: Gràcies, Jordi. A Martorelles, al Vallès Oriental, es manté la prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi. Martorelles, Marta Vallès.
23: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Aquest dijous s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi i les mosques hagin desaparegut.
0: Dia Pons, avui tret de sortida de la segona edició del Zona Pons, el festival que portarà noms com Magarí Seré o l'actor Carlos Cuevas en espais patrimonials del municipi. Un festival que va néixer per continuar amb la programació cultural sorgida amb la celebració del mil·lenari de Pons. Lleida, Pere Joan Álvarez.
24: La segona edició del festival Zona Pons dona el tret de sortida aquest vespre a les 10 a l'interior de Sant Pere de Pons amb el concert d'Escasada de Magalí Sare. Ens en parla la directora artística del festival, Ruth Martínez.
25: És una proposta que d'alguna manera el que fa és visualitzar la potència de la cultura popular, d'aquestes tradicions de les cançons de dones mal casades. Per tant, hi ha tota una recerca, diguem, que ha fet amb molt de rigor i molta profunditat. I la idea és això, pujar a Sant Pere de Pons, que és un monument mil·lenari, no? Vam començar l'any 2024 amb tota una programació extraordinària per posar en valor aquest monument, aquest espai preciós.
24: Zona Pons manté en aquesta segona edició l'esperit d'un festival petit amb una programació que es desplegarà entre els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
25: La idea és centrar, no?, en el que és tota la temporada d'estiu, també per reivindicar Casa Ponent també és un espai vàlid per fer-hi festivals, en aquest cas musicals, no? Nosaltres quan diem això, aquí posem aquest extra del patrimoni, no deixa de ser un festival bàsicament centrat en la música, i són això 5 propostes repartides en aquests mesos d'estiu.
24: Un certamen on també podrem veure i sentir el petit de Calaril, Carlos Cuevas o la violinista gramontina Roser Loscos, entre d'altres.
4: Tresca Info.
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
9: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
9: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Tresca Info.
0: 9 minuts i arribarem a 9:45. El cinema de superherois recupera aquest cap de setmana La cosina de Superman, Supergirl, que s'estrena avui juntament amb una de les sensacions de la temporada, Obsession. Marc Garriga en té totes les dades.
11: Crypto and I at least had each other.
26: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman, on ja apareixia breument la seva cosina Kara Zor-El, que ara és la protagonista d'aquest nou capítol de la saga. Supergirl és una pel·lícula d'aventures, de redempció, amb bones escenes d'acció i amb un aire de Mad Max 2 que marca tota la història. Poca cosa més i poca cosa menys, perquè és molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i li deu tot a Millie Alcock, la jove Rhaenyra Targaryen de l'spin-off de Joc de Trons, que aquí demostra que està preparada per ser una superestrella. La seva és una heroïna desvergonyida, caòtica, despreocupada i gran amant de la festa, en la línia de les reines trash del director Craig Gillespie, responsable de Cruella i Jo Tonya.
27: Have you ever actually like flirted with Nikki?
28: I'm gonna go get some shots.
27: I'll come with you if she means this much to you.
26: Després de Backrooms, Obsession confirma l'èxit dels films de terror creats per cineastes bregats a YouTube. Aquest cas, però, va molt més enllà i el públic i el jurat de l'últim festival de Sitges ja ho van veure quan van decidir premiar-la ben merescudament. Obsession és la prova que una bona idea, ben treballada, ben desenvolupada en la seva justa mesura i amb un final molt calculat, té l'èxit assegurat. La premissa és senzilla. Un noi desitja que la noia de qui està enamorat també l'estimi per sobre de tot. El desig es fa realitat, però no de la manera que espera. És el conte clàssic de la pota de mico que Cory Barker converteix en una història extrema de dependència i submissió. Els valents que s'atreveixin a veure aquesta comèdia negra no l'oblidaran fàcilment.
29: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
26: També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, que narra la història real d'Usman Umar i l'infern que va viure per viatjar de Ghana a Barcelona. Una pel·lícula ben intencionada, senzilla però resolutiva, però no prou incòmoda per sacsejar del tot. I la irlandesa Letres Robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once o Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció sincera i irresistible. Completen les novetats de la cartellera la millor òpera prima dels últims premis César, Nino, la potent cinta àrab La mujer sin nombre, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pálida luz en las colinas.
0: Doncs les estrenes del cinema ens porten ara a parlar d'aquesta casa. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a aquesta casa integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
30: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Radiotelevisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous Bruxelles que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació Rosa Roma ha celebrat la notícia.
10: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EU és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: Esports. Fins a dos quarts de deu, Ricard Isidro, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. Títol de Lliga per al Barça de Futbol Sala. El conjunt blaugrana va superar ahir el Pozo de Múrcia el quart partit de la final per 4-6 a la pròrroga i posant el 3-1 definitiu a la sèrie de la final. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
13: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos... Ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido justo campeones y volvemos a Europa. Al final son muchas cosas para celebrar hoy.
12: Són declaracions de Javi Rodríguez d'Esport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol de la història de la secció. El porter i capital del Barça, de Plana, es mostrava orgullós.
14: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
12: El Barça ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo de Múrcia.
15: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
12: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final. A l'última jornada del grup D, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units i Austràlia certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar la resta de resultats per veure si passa com a millor tercera. El grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. I el grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. La selecció neerlandesa passa com a primera i el Japó com a segona als 16ens de final. Suècia segueix pendent de la resta de resultats. I avui jugaran 6 partits més de la tercera i última jornada de la fase de grups. El grup I, a les 9, Noruega, França i Senegal, Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada amb 6 punts. En canvi, Senegal i Iraq encara no han puntuat. El grup H, a les 2, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a 16ens de final com a primera de grup. Sentim Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol de futbol.
16: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
12: I el grup G, a partir de les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, també en futbol, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per la temporada vinent serà el London City. Al Girona fan oficial, en aquest cas, la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
15: 3Cat Info.
12: El Barça de bàsquet, mentrestant, treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. L'opció de Pujol per la banqueta en el lloc de Xavi Pasqual és, precisament, l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació amb la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Marcos és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També confirmada la sortida de l'alè hongaresa d'Amhanga del Joventut després de 2 temporades al conjunt verdinegre. El Manresa, en canvi, fitxa l'alè pivot internacional Eric Vila, de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casa, gironina de 33 anys, que ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, valora aquesta incorporació.
17: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.

0: Hem arribat a 9:45.
1: 3CAT Info.
0: I aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres que es podrien quedar molt curtes, de fet, si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 persones desaparegudes i que hi ha zones absolutament devastades. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Els bombers han treballat a Catalunya tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de l'Unitat Militar d'Emergències. I en aquest informatiu també us expliquem que Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern d'Espanya per les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3 amb una quantitat de diners que s'incrementarà en un 128%. Fins a les 10, a més d'aquestes notícies, també us explicarem que l'accés principal a l'estació de Sants de Barcelona, el de la plaça dels Països Catalans, quedarà tancat a finals de setembre. A partir d'aleshores, se n'obrirà un altre per la banda del Parc de l'Espanya Industrial. És un dels canvis que comporten les obres per transformar aquesta estació, que han de doblar l'espai per rodalies i triplicar el d'alta velocitat. I també passarem per Boí-Taüll, que tindrà la tirolina doble més llarga de Catalunya, amb més de 1.200 metres de llargada i més de 100 metres de desnivell. És una de les apostes per allargar l'oferta turística d'aquesta estació pirinenca més enllà de l'hivern. També s'instal·larà un telescopi panoràmic per observar la vall de Boí i el Parc Nacional d'Aiguestortes. De l'actualitat esportiva, Ricard Isidro, què destaquem a aquesta hora?
2: D'una banda, que el Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el 8è títol per als blaugranes. I que pel que fa al Mundial de Futbol, ja tenim les classificacions fetes dels Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó.
0: La calor tornarà a ser forta, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, amb 37 graus al Pla de Lleida, el del Bages i en punts de l'est de les comarques de Girona, i a la costa uns 30 graus, però amb xafogó. Sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu. La crònica del temps amb l'Enric Agut, ampliada a 9:45.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha

0: Es van notificar que gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Aquest balanç podria quedar força curt si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària i treballa, de fet, contrarrellotge per intentar localitzar supervivents. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Anem cap a l'Amèrica Llatina. Corresponsal Joan Biosca.
1: Segona nit al ras la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols. S'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar. D'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. La zona de la costa del Carib veneçolà, propera a Caracas, la capital del país, és la més afectada per les sacsejades sísmiques i on més angoixa i dramatisme es viu. L'alegria només arriba quan els rescatistes aconsegueixen recuperar en vida persones atrapades entre la runa. Els veïns són els qui ajuden els pocs equips de rescat disponibles a l'espera que aterri i es desplegui l'ajut internacional que va camí de Veneçuela des de diversos països de manera solidària. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
2: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí con vida en muchos de los sitios. Uno de los esfuerzos más grandes que se ha podido hacer en el poco tiempo luego del accidente.
1: La presidenta interina del país sud-americà, Delcy Rodríguez, visitava la zona de La Guaira, un municipi de costa barreja de veïns que hi viuen tot l'any i també veïns de més alt poder adquisitiu que hi tenen apartaments de cap de setmana o vacances. Allí el govern ha celebrat una reunió d'emergència. Ja s'han viscut també les primeres escenes de pillatge i saquejos a comerços destruïts. El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, que no ha funcionat en aquestes darreres hores del tot, afectat pels tremolors. Precisament és a la zona més afectada pels dos terratrèmols.
0: Gràcies, Joan. I un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat els Estats Units. De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar el seu president, Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
3: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants. També governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador, l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27, Brussel·les, Bruno Forté a Mires, ja hi han enviat equips.
4: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
5: We are ready to step in.
6: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
4: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua.
0: I a Catalunya, les associacions catalano-venezolanes ja s'estan organitzant per enviar urgentment material humanitari al país, a Veneçuela. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, que encara no s'han concretat, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita amb més urgència, l'objectiu és enviar-hi material principalment sanitari i de primers auxilis. Ho explicava a Catalunya Ràdio el president de l'associació Asocaven, José Luis Acuña.
7: No hace falta todo en Venezuela, entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales, no sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que oferirà efectius de bombers i obrirà una línia de subvencions de 300.000 euros per cooperació sobre el terreny. I a la franja, l'incendi, a la franja de Ponent, entre Tamarit de...

0: Llitera i el Campell continua actiu i els bombers acceleren les tasques d'extinció abans que no torni la calor i el vent.
1: 3CAT Info.
0: Un incendi que afecta una zona de més de 4.000 hectàrees de camps de conreu i a més de 200 veïns desallotjats al Campell. Estela Bussoms, amb l'assistència tècnica de Ramon Dalmau.
2: A aquesta hora hi ha en marxa una reunió del CECOPI, el Centre de Coordinació Operativa, en connexió entre Saragossa i aquí al Campell, on hi ha muntat el centre de comandament. És el moment de posar en comú tot el que ha passat durant la nit i matinada. Sabem que el foc no ha anat a més gràcies a la baixada de temperatures i a l'absència de vent, però ara el que preocupa és poder tenir-lo al màxim de perimetrat possible abans que la situació es compliqui. Aquí ens ho deia l'alcalde del Campell, Juan Aurín.
3: Al matí serà vent molt moderat, però a la tarda es pot complicar. Sempre direcció est-oest i bueno, esperem que al dematí ho tinguin molt més controlat, perquè a la tarda sí que per vent se podria descontrolar una mica el tema.
2: El foc crema sobretot camps de conreu i una petita part de massa forestal. Més enllà d'això, Pablo Aceves, director de l'operatiu, ens detallava també quina és l'afectació.
4: Ha habido alguna granja que ha estado afectada, no se ha quemado, pero con la radiación del calor, pues algunos terneros sí que se han visto afectados. Y luego, pues lo que son viviendas, no ha habido ninguna afección que tengamos conocimiento. Sí que pues alguna pajera, alguna corral, que están alejados de los cascos urbanos, pues sí, pero bueno, lo que son viviendas, ninguna.
2: Aquest matí ja s'han sumat helicòpters i avions a les tasques d'extinció. Continuen confinats els 900 veïns de Foz i desallotjats els 240 de Sanui, Alins i Calassans. De moment no se sap quan podran tornar a casa.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència, un augment del 128%, i les que tenen grau 2 amb un augment que multiplicarà les xifres per 2. Segons el govern espanyol i amb dades de l'Inserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. Aquest any Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any vinent 378 milions més. A partir d'aquí faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, s'incrementarà les prestacions o bé si millorarà les condicions laborals del sector. 4 minuts i 3 quarts de 10. El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
5: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, el PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de llei ha de passar ara pel Congrés, que podria canviar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. I als Estats Units, el Tribunal Suprem permet al govern de Donald Trump retirar la protecció temporal contra la deportació a centenars de milers d'immigrants d'Haití i Síria. Per 6 vots a 3, la majoria conservadora dona llum verda a la Casa Blanca perquè posi fi a l'anomenat estatus de protecció temporal que permetia viure i treballar legalment als Estats Units a persones procedents de països afectats per guerres o desastres naturals. La decisió afecta de manera immediata uns 350.000 haitians i més de 6.000 sirians, però també pot obrir la porta a retirar aquesta protecció a immigrants de 17 països més. Les organitzacions de defensa dels drets dels migrants alerten que molts dels afectats s'exposen ara a la deportació, malgrat que els seus països continuen immersos en greus crisis humanitàries.
1: 3CAT Info.
6: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Més notícies. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter està fent un mapa de les coves submergides per tal de catalogar-les i classificar-les segons el perill que suposen pels bussejadors. En té més dades des de Girona, la Núria Paraire.
8: Ara, entre l'Estartit i les Illes Medes es coneixen 34 cavitats. N'hi ha una trentena més que no estan documentades. I quan s'acabi el projecte es tindrà un mapa de totes. Algunes coves tindran l'accés restringit, en altres hi podran entrar els submarinistes perquè són àmplies, i algunes podran ser accessibles sempre que es faci una formació específica. Ho explica a 3Cat Info el director del Parc Natural, Ramon Alturo.
9: Són zones que tens molta biodiversitat, llavors això els fa molt interessants. A part d'això, moltes d'elles tenen un gran valor geològic. Ens serveixen també per fer estudis, per veure com ha evolucionat el nivell de l'aigua al llarg dels diferents períodes.
0: Pràcticament 3:15, a aquesta hora recuperem la informació del trànsit. En connexió amb l'equip viari, amb la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
10: Bon dia. Estem pendents dels retards que hi ha des de primera hora del matí a les línies R1 i R4 de Rodalies. Segons acaba d'informar Renfe, la incidència està ja resolta i els trens aniran recuperant les freqüències de pas habituals. Recordem que estava afectat el sistema de senyalització entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. Tot i això, en aquests moments encara segueixen les demores que poden superar els 30 minuts en totes dues línies. A les carreteres, circulació fluida, més tranquil·litat, sense incidències destacades a aquesta hora.
0: Gràcies, Clàudia. I a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un, que ja quedarà com a definitiu pràcticament de la banda mar, la del parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies i triplicarà el destinat a l'alta velocitat, Joan Garcia.
11: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat, una quarta part de Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres del que és la primera fase, que s'acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'ADIF. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, serà la que es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos, des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. A la banda mar es construeix una nova rampa i quan estigui feta s'enderrocarà l'actual, la del costat de l'estació d'autobusos. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I ara el temps.
1: El temps.
0: Enric Agut.
12: Anunciem avui un dia ben tranquil, un temps estable al matí i a la tarda algun nuvolet inofensiu en punts de muntanya, una jornada molt estable i també càlida. A baixa la temperatura respecte als dies marcats per la onada de calor. Ahir ja no es van arribar als 40 graus, avui tampoc, però igualment la sensació serà de calor intensa, comarques d'interior amb valors que poden superar els 35 graus en alguns indrets. No només al Pla de Lleida, també arribar als 35 a la Catalunya central i a comarques de Girona, també avui es podrien assolir els 36 i puntualment els 37. Per exemple, això pot passar al Gironès, també a la Garrotxa, també calor a l'Empordà, amb vent del sud, que al migdia es pot revifar una mica més. Un dia ben tranquil i amb xafogor a la costa. Bona mar en general, tot i que la tarda s'aixecarà més onada cap al nord de la Costa Brava per aquest vent del sud, que pot arribar doncs, a cops de més de 30 km per hora. Demà dissabte un dia semblant i diumenge apuntem una novetat. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu que refrescaran l'ambient.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Tres quarts i tres minuts de deu, seguim pel territori. Vuit a Ull estrena aquest estiu una nova aposta per l'oferta de muntanya amb la posada en marxa de la T-1000, la tirolina doble més llarga del país, de Catalunya, i un conjunt d'activitats que reforcen la transformació de l'estació en destí d'estiu al Pirineu. Pau Rovira, Vuit a Ull.
13: L'objectiu, allargar la temporada d'estiu i consolidar Vuit a Ull com una destinació de natura i activitats de muntanya més enllà de l'hivern. Això es farà amb un segon tram de més d'un quilòmetre que completa una tirolina total de 1.220 metres de longitud, amb un desnivell de més de 100 metres entre la sortida i l'arribada. És el director d'Estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme, Enric Serra.
14: És la tirolina doble més llarga de Catalunya. En les proves s'agafa bastanta velocitat, no? El que no en vulgui tanta té la tirolina dels 200 metres. Jo crec que el claim que fem servir sempre de Vuit a Ull, que és adrenalina, lliga perfectament amb el que seria una activitat com pot ser aquesta mega tirolina.
13: Una altra de les novetats és la instal·lació d'un telescopi panoràmic que permetrà observar l'entorn de la Vall de Boí i el Parc Nacional d'Aigüestortes amb informació sobre fauna i flora a través de codis QR. L'estació també amplia serveis com el telecadira de vaques, rutes de senderisme i trail running, lloguer de bicicletes elèctriques i activitats familiars com un circuit de motos elèctriques per a infants.
15: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
16: Sóc el sergent Ernest Bartolomé.
0: La guerra civil és un dels temes que tracta l'obra L'Albada, que ha estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre de la Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria, dèiem, que vol donar veu precisament a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge l'Oriol Broig. I l'ha vist Montse Pujol.
17: L'Albada s'ubica des de la guerra civil, la postguerra, la transició fins a l'explosió de Barcelona al món durant els Jocs Olímpics del 90. És un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista, l'Alba, que inicia una recerca al voltant de la guerra civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. Oriol Brogi, director del muntatge, ha explicat a Catalunya Ràdio la força que té el text de Jaume Vinyes.
18: Lo bonic, jo crec que lo bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
17: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. El muntatge s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Més qüestions. Músics electrònics emparellats amb cantants de fados o de soul, instal·lacions digitals que donen veu a les plantes, mostres d'art d'avantguarda o degustació de vins de la denominació d'origen Alella. Aquests són alguns dels ingredients d'un festival que arrenca al Can Reón demà dissabte en aquesta masia de Tiana, al Maresme. Òscar Callau.
19: Can Reón és un festival de petit format i intimista consagrat a la música i les arts contemporànies. Demà, de 5 de la tarda fins a la mitjanit, celebrarà la seva quarta edició amb un cartell encapçalat per dos projectes formats al 2025. El músic electrònic Matthew Herbert i la vocalista de soul Momoko Gil, que presenten el disc Clay, i el pianista Marco Mesquida i la cantant de fados Lina en la gira del disc Ofado. Ens ho explica Pep Mula, director artístic del Can Raon Festival, en declaracions a 3Cat Info.
20: Matthew Herbert i la Momoko són referents de les seves generacions en la música electrònica i es troben en un punt mig on la veu de la Momoko doncs brilla, i després també la manera de fer música de Herbert, no? Que tot i que és electrònica, penso que té un punt d'orgànic molt important, no? Tenim el Marco Mesquida i la Dina, que faran un concert que es basa principalment en un repertori de fados o una revisió del fado en temps present.
19: El festival també programa el concert d'Analua Cayano, que fusiona folclore portuguès amb sintetitzadors, o una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca.
20: I a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar unes jam sessions de plantes amb instruments robòtics.
19: El sopar del festival el serveix la xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la D.O. Alella fets a la mateixa masia. El recinte de Can Reon també acollirà del 3 al 5 de juliol el festival 3 dies de jazz.
0: Gràcies, Escor. I abans d'arribar a l'actualitat esportiva, amb la Maria Rovira, us expliquem que impulsen a Lloret demà ara el servei taxi segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa al final del trajecte. Els taxistes s'esperen fins que entrin al seu domicili o allotjament, si són turistes, Maria.
3: S'identificarà els taxis amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació, m'espero que entris. La iniciativa l'impulsen l'Ajuntament i el Gremi de Taxistes. Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
21: Des de la regidoria d'Igualtat vam veure que hi ha una problemàtica, sobretot a la nit, que la dona doncs, se sent més insegura, no?, a l'hora de tornar a casa, sobretot quan arribes i no hi ha ningú pel carrer. Vam proposar-ho al Gremi de Taxistes, ells ja ens van dir que ho solien fer si les dones ho demanaven i van fer amb aquest conveni, van estar super agraïts, hi havia moltes ganes i molt engrescats de poder-ho a terme perquè és realment important donar aquesta seguretat.
3: En cas de detectar qualsevol anomalia o situació de perill, el taxista haurà de contactar immediatament amb la policia local o els Mossos d'Esquadra.
0: Gràcies, Maria. I ara a punt.
1: Esports.
0: Fins a les 10, Ricard Isidro, bon dia.
22: Bon dia, Jordi. El Barça Futbol Sala torna a guanyar la Lliga 3 anys després. Ahir el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga, el quart partit de la final i posant el 3-1 definitiu a la sèrie final. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix el títol de Lliga en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
23: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
22: Són declaracions de Javi Rodríguez d'Esport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol a la història de la secció. El jugador del Barça, Eric Mendonça, diu que volia deixar el Barça amb un títol.
24: Sobre todo dar las gracias a todo mi equipo, a mis compañeros. Y hoy yo sabía que era un día que iba a ser mío. Tenía que salir ganando y hoy no nos escapaba. Yo sabía que tenía que llegar ahí. Mateus me había visto, yo sabía que me la iba a poner y después en una acción que me la ha inventado, no sé, y he hecho el gol y ya está.
22: El jugador portugués deixarà el Barça el 30 de juny.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
22: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final. A l'última jornada del grup D, Paraguai 0, Austràlia 0, Turquia 3, Estats Units 2. La selecció estatunidenca i l'australiana certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar la resta de resultats. El grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. En la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. I el grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. La selecció neerlandesa passa com a primera i el Japó com a segona als setzens de final. Suècia segueix pendent de la resta de resultats. I avui jugaran 6 nous partits entre aquesta nit i aquesta matinada. El grup I a les 9, Noruega, França i Senegal, Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada amb 6 punts tots dos. En canvi, Senegal i Iraq encara no han puntuat. El grup H, a les 2 de la matinada, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a 700 com a primera de grup sense dependre de l'altre partit. En canvi, els uruguaians han de guanyar per passar de ronda. El Marcelo Bielsa és el seleccionador uruguaià.
25: Como una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro o cada pelota va ser màxima.
22: El grup G a les 5, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà al London City, mentre que al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
1: 3CAT Info.
22: El Barça de bàsquet, mentrestant, treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per la banqueta, en el lloc de Xavi Pasqual, és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació amb la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Marcos és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada al Joventut la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, en canvi, fitxa l'aler pivot internacional Eric Vila, de 28 anys, procedent de la Gran Canària, i a la Lliga Femenina l'Uni Girona ha comunicat i ha confirmat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor aquesta incorporació.
2: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
22: En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta. I en motor, aquest cap de setmana coincideixen els grans premis dels Països Baixos de motociclisme i d'Àustria de Fórmula 1, mentre que el Barça d'en Vol sabrà avui els seus rivals a la fase de grups de la Champions de la temporada vinent.

3CAT Info. Ja ens estima. Això és Ràdio Argentona. El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6. El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

La ràdio per tu, Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

estat comptant les faves, ja em surt un ombra molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Ciao. Possessiu? Potser nou. Abusiu?

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Repicat, el podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.

Bon dia, oients i internautes de Ràdio Argentona. Esperem que hagueu gaudit d'una bona revetlla sense excessos de menjar ni pirotècnia. El diari d'Andorra informa que el divendres passat el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, el senyor Xavier Vila, visità Andorra on es reunia amb la ministra de Cultura, Mònica Bonell. A banda dels titulars que van generar les seves declaracions, cal destacar que la visita va servir per impulsar un nou grup de treball entre el govern i la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística per compartir experiències i analitzar projectes vinculats a la promoció i l'ús del català. La ministra Bonell va explicar que el nou espai permetrà abordar diversos projectes relacionats amb la llengua en matèria de regulació lingüística del comerç, polítiques dirigides a la població migrada o l'ensenyament del català fora del domini lingüístic. Una de les primeres accions conjuntes serà la participació d'Andorra en les jornades de llengua i societat que se celebraran pròximament a Barcelona. Vila va qualificar Andorra de soci estratègic en política lingüística, perquè tots dos territoris comparteixen reptes socioeconòmics i migratoris similars, però disposen de fortaleses complementàries. Andorra és un estat amb el català com a llengua oficial i única, i això ens permet comparar experiències i treballar en les bones pràctiques, va ressaltar el conseller. Des de Repicat, desitgem una bona col·laboració fructífera que puguem notar tots els parlants. En el passat programa ja us vam començar a explicar els preparatius de l'acte central del Correllengua Argentona el divendres 31 de juliol a les 7 de la tarda a la plaça de Vendre. Des de fa unes quantes setmanes ja us vam fer saber que l'edició d'enguany homenatjarà en Josep Maria Espinàs. Precisament l'any que ve farà 100 anys del seu naixement. Aquesta edició serà molt especial perquè l'Espinàs va tenir una relació molt intensa i perllongada durant la seva vida amb la nostra vila. Durant l'acte llegirem un fragment del seu llibre El nen de la plaça Ballot, indret on va jugar de petit davant la casa dels seus avis. També la revista Fons del Centre d'Estudis Argentonins va publicar un text seu en el número 18 d'abril de 2004. En la seva faceta de periodista escriví una columna diària en diversos diaris. El 12 de maig de 1982, amb el títol Antiquats, el va dedicar al forn de pa de Can Moré. Hem trobat una persona que el va tractar i li demanarem que ens expliqui com era la seva vida entre nosaltres. De ben segur que gaudirem tot fent-li homenatge.

El Digital VilaWeb explica en una entrevista a Susana Pagès, regidora de Llengua d'Olot d'Esquerra, que ha anunciat que multarà 26 comerços per incompliment de la normativa lingüística. En tot cas, matitza que a Olot tenim el 96% dels comerços de la nostra ciutat amb tota la cartellera, la documentació, la informació del comerç en català. Un 96% dels comerços que garanteixen que la gent pot anar-hi i ser atès en català. És aquí on m'agradaria posar l'accent. Multarem el qui no la compleixi, però representem menys d'un 4%. La campanya general de la seva regidoria és a Olot, català amb tothom. I explica que hi ha molta gent que canvia d'idioma molt ràpidament, sense preguntar-se per què ho fa. Creu que és per educació, perquè creu que és el més fàcil. El més fàcil és mantenir-te en la teva llengua. Una altra cosa és si la gent no t'entén, però si la gent t'entén, tu t'has de mantenir en català. I en canvi, moltíssima gent de bona fe o sense fer-ho intencionadament, quan se'ls dirigeixen en castellà, que és el que passa més sovint, canvia. És la sort de ser bilingües i la desgràcia de ser-ho, perquè ens és tan fàcil canviar que ens han dit tota la vida que per educació és millor canviar. Som en una situació en què no. El que és educat és mantenir-te en la teva llengua en cas que t'entenguin. Animem a l'Ajuntament d'Argentona a exercir les seves competències en matèria de consum, les mateixes que aplica l'Ajuntament d'Olot amb determinació i convenciment. La setmana passada us vam parlar de la cantant mallorquina Maria Jaume, que ens visitarà convidada per la Garrinada. El cartell Garrí també inclou grups consolidats com la Ludwig Bank, que al març ha presentat el seu quart treball, Pel barri es comenta, i algunes cançons tenen quasi 2 milions de descàrregues. També tindrem la presència de Dan Peralbo i el Comboi, guanyadors del concurs Sona Nou del 2021. Aquest 2026 han publicat el seu darrer treball, King Goig. A l'Espai de Cal Guardià podem gaudir de l'actuació del duet Alosa, que dijous passat acaba de rebre el guardó al talent emergent a la gala dels 700 Premis Alícia, organitzats per l'Acadèmia Catalana de la Música. Integrat per Julieta Vidal i Irene Romo, amb una proposta d'arrel tradicional que s'ha consolidat com una de les veus emergents amb més projecció de l'escena musical a Catalunya. Tot un cartell de grups de molta qualitat. No us els podeu perdre.

Acabem el programa d'avui amb la cançó Ready d'en Kelly Isaías, que acaba de rebre el premi del jurat del concurs de música d'autor del Festival Monocicle de Ribes. Kelly va néixer a Benin City, a Nigèria, i es va instal·lar a Lleida amb 10 anys. Va fundar i liderar el grup Coers, amb qui va editar 2 àlbums. Va participar a la primera edició de Zenit a 3CAT. Isaías manté més de 30.000 oients mensuals a les plataformes d'escolta i ara presenta el primer disc en solitari, Odaro. Bon cap de setmana i fins al proper programa.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.

0: Viu la ràdio.
1: Viu Ràdio Argentona.
2: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 54.6 FM.

0: de l'aigua, l'aigua mansa, i comencem.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM. Un bipa una...

0: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
1: Fa dies que les autoritats ens avisen que aquest pot ser un estiu especialment complicat pel que fa a efecte dels focs. I avui n'hem tingut un exemple. L'incendi que ha començat a Tiana podria haver estat provocat. Els bombers han detectat 3 focus i ja han detingut un home que podria ser el piròman. De moment hi treballen una trentena de dotacions de bombers i 6 mitjans aeris que intenten que les flames no passin cap a la Serra de Marina. Les columnes de fum es poden veure des del Maresme i des del Barcelonès, Natàlia Ramon.
2: El foc ja ha arribat a la Carena i de moment afecta una 60ena d'hectàrees. Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, el Vallès Oriental i també Tiana al Maresme, a més de la urbanització Colònia Bosch i l'alberg de la Conreria.
1: Última hora des de Tiana mateix, Marta Vallès.
3: Hola, bon dia. Doncs els bombers ens acaben de confirmar que aviat podran tenir ja encerclat el foc amb la línia d'aigua. Continuem veient ara a la muntanya, a la carretera de la Conreria, flames i encara fum. També ens ha confirmat que es manté el confinament dels municipis que estan a prop del foc per la part del Vallès, però que per la zona de mar, és a dir, per Tiana, es pot aixecar ja en aquests moments el confinament.
1: Doncs sembla que arriben bones notícies des del Maresme. A Tàrrega, a l'Urgell, s'ha declarat un incendi aquest migdia que de moment afecta unes 40 hectàrees de vegetació agrícola. I el foc que ha millorat una mica més és el que des d'ahir hi ha a la franja de Ponent.
2: I que ja ha cremat 1.000 hectàrees aquest matí, s'ha aixecat el confinament d'algunes poblacions.
1: Unitat mòbil al Campell, Estela Bussoms.
4: Hola, bon dia. En concret, s'ha aixecat a Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, on els 900 habitants ja poden sortir de casa. Es manté, però, el desallotjament preventiu de 240 veïns dels pobles de Sant Uí, a l'Ins i Calassans, a la Llitera, que aquest matí han pogut recollir, això sí, pertinences en convois organitzats per la Guàrdia Civil. Les tasques d'extinció van bé, però la prudència és màxima fins que no passin les hores més complicades del dia per la calor i el vent. La sega a l'Aragó s'ha prohibit durant 3 dies.
1: A banda de tots aquests focs que són simultanis a Catalunya, l'altre punt d'informació és Veneçuela, que intenta a contrarrellotge rescatar milers de persones de sota la runa. De moment hi ha 235 morts i més de 4.000 ferits, però passades més de 24 hores des que els 2 terratrèmols van sacsejar el país, es va veient la dimensió del desastre.
2: Milers de tones de runa amaguen probablement centenars de persones. De fet, el govern veneçolà xifra els desapareguts en 37.000. L'emergència per la devastació ha posat de manifest la fragilitat dels serveis bàsics de Veneçuela. Molts ciutadans es queixen de la falta d'efectius i també de recursos sanitaris.
1: Corresponsal Joan Biosca.
5: I per compensar les mancances dels serveis públics i governamentals és que la societat civil veneçolana s'ha posat en marxa en una onada de solidaritat amb motoristes creant un cordó umbilical humanitari entre La Guaira, una de les zones zero, i Caracas, la capital del país sud-americà, 30 quilòmetres de carretera, d'autopista, on l'ajuda més bàsica arriba, com per exemple és l'aigua potable, la creu, els saquejos i pillatge en botigues i comerços, en actes de vandalisme.
1: I sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material d'ajuda que es necessiti. Efectius dels bombers de la Generalitat, per exemple, viatjaran aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat.
2: Es tracta d'un grup d'especialistes en estructures esfondrades encarregats d'avaluar la seguretat per poder fer les feines de recerca de persones. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers cap a Veneçuela.
6: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques.
1: I atenció a això, Ucraïna necessita més homes al front de guerra. I avui Brussel·les vol que els homes en edat militar no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió Europea com han fet fins ara.
2: La comissió proposa excloure's de l'estatut de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
7: La mesura afectaria els ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els homes que ja hi visquin continuaran protegits. Aquest nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat. Nega que la mesura vulneri drets humans i s'espolsa les crítiques dient que el govern d'Ucraïna els hi ha demanat.
1: I en cultura, avui arriba una de les grans estrenes al cinema d'aquesta temporada.
2: Parlarem d'Obsession, que confirma l'èxit de les pel·lícules de terror creades per cineastes que provenen de YouTube i que previsiblement serà un dels èxits de la temporada.
1: Com sempre, quan fa Faltin 20 minuts, arribarà la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
1: Queden definits els primers partits d'eliminatòries de setzens de final del Mundial de Futbol.
8: Ja hi ha quatre aparellaments: Països Baixos, Marroc, Brasil, Japó, Sud-àfrica, Canadà i Estats Units, Bòsnia-Herzegovina. Avui es juguen 6 partits més del Mundial, entre ells l'Espanya-Uruguai a les 2 de la matinada i a les 9 Noruega-França, amb el cara a cara entre Mbappé i Haaland. I s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la Champions en vol i al Catalunya Migdia coneixerem els rivals del Barça.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs a aquesta hora l'entitud amb aturada ja en punts habituals a l'entorn de Barcelona, a P7 a Barberà en tots dos sentits, també a la 2 a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, C17 a Parets, direcció sud, i C59 a Palau, Solità i Plegamans en sentit Caldes. Recordem també que la B500 que connecta Badalona amb Sant Fost de Campsentelles està tallada per aquest incendi que hi ha a Tiana.
1: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
1: Ara de seguida anirem amb l'última hora d'aquests incendis simultanis que tenim a Catalunya, però em fa l'efecte que meteorològicament parlant els pròxims dies continuarem tenint totes les condicions perquè n'hi hagi més d'incendis.
11: Sí, els ingredients hi són. D'altra banda, com passa pràcticament tots els estius, difícil que a l'estiu a Catalunya no tinguem condicions favorables a incendis forestals, i aquí el tema clau és el motiu de la ignició, que recordem un 14% acostumen a ser per causes naturals, caigudes de llamps, i la resta és, doncs, o intencionats, o negligències, o accidents, com ha passat tantes vegades. Però bé, a la zona del Maresme ara mateix 30-33 graus, el vent de sud-sud-oest arriba a cops de 10-20 km per hora, no és un vent molt fort, la marinada ha fet que el fum arribés fins a la Garriga, i tot això sembla que per sort va de baixa. A les comarques interiors, cap a l'Urgell, ara mateix 36 graus, i n'hi ha 37 a Santa Coloma Farners, 37 a Anglès, 37 de temperatura també a Girona o a la Bisbal d'Empordà. S'està disparant molt la temperatura a Girona, vent del sud rescalfat. Tenim un avís de calor només a dues comarques, Alt i Baix Empordà, tot el que és el corredor prelitorals, resseguint l'AP7, moltíssima calor. Tot això amb sol, demà tot igual, diumenge tot igual, però també la temperatura puja una mica, i la novetat, diumenge a la tarda, alguna tempesta al Pirineu.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:08 minuts. Els bombers de la Generalitat confien estabilitzar aviat l'incendi forestal provocat que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat, al Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que s'ha iniciat a 3 focus diferents. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
12: I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
1: Sobre el terreny, 43 dotacions terrestres i aèries treballen per encerclar el foc. Durant el matí, Protecció Civil ha demanat el confinament de Sant Fost de Capsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, tots ells al Vallès Oriental, i també de Tiana, al Maresme, a més de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Anem a la zona esportiva de Tiana, on hi ha el centre de comandament d'aquests incendis dels bombers. Marta Vallès, quina és l'última hora? Bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs ja deveu sentir de fons els helicòpters que contínuament fan una mateixa acció, baixar fins a la piscina municipal que tenim just aquí al davant, carregar d'aigua les cistelles que porten i abocar aquesta aigua al damunt les flames. És continu el pas dels mitjans aeris, fins a 10 podem comptar en aquest moment, per combatre aquest foc forestal que afecta la zona de la carretera de la Conreria, la serralada de Marina, que està tallada en aquests moments per facilitar els treballs dels equips d'emergències. Encara veiem molt de fum a la zona, també alguna flama, però els bombers de la Generalitat, que tenen l'ajuda també de bombers de Barcelona, confien que aviat podran tenir el foc encerclat. Ens ho deia Pep Colàs, que és el cap de guàrdia.
14: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs.

0: extrem, els bombers no el confirmen, i també ens ha dit que fins ara no es poden comptabilitzar les hectàrees afectades a partir de 10, i en algun moment també m'ha arribat a parlar de 30 o 40 hectàrees. De moment, això és la darrera informació que ens faciliten els bombers. També us hem de dir que mentre estàvem esperant per poder-vos informar, ens ha sonat una nova alerta, una S-alerta al mòbil de Protecció Civil. Es manté el confinament dels municipis de la part del Vallès que són propers a la zona de l'incendi, però en canvi a la part del Maresme, és a dir, el municipi de Tiana, s'aixecaria ja aquest confinament, tot i que es manté a la zona de les Masies i les cases que estan a prop d'aquesta carretera de la Conreria.
1: Doncs aquesta és la situació al Maresme. També evoluciona favorablement l'incendi declarat aquest matí al terme de Tàrrega, a l'Urgell. Això ha permès que ja s'hagin retirat els mitjans aeris. L'alcaldessa, Rosa Maria Perelló, assegura que l'incendi l'ha originat una màquina segadora. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: El foc s'ha declarat a 3:15 del matí en una zona de vegetació agrícola i obligat al confinament preventiu del nucli de Santa Maria de Montmagastrell, tot i que ja se n'ha ordenat el desconfinament. En les feines d'extinció hi han treballat fins a 5 mitjans aeris que ja s'han retirat per l'evolució favorable de l'incendi. L'alcaldessa de Tàrrega, com dèieu, Rosa Maria Perelló, assegura que el foc l'hauria originat una màquina segadora. Podem sentir.
3: Sembla que per una màquina, quan hi havia doncs, la recollida del cereal, s'ha cremat un cultiu als voltants del terme de Sant Maria, de Montmagastrell, municipi de poble de Tàrrega, però doncs, els bes l'han controlat sortosament, ja està controlat i no hi ha hagut cap mena de cap altra alteració sortosament important.
2: Els bombers treballen en una àrea de 40 hectàrees i treballen en concret 15 dotacions terrestres en un incendi que, com diem, evoluciona favorablement.
1: Doncs estem pendents del Maresme, de l'Urgell, però també molt pendents de l'incendi a la Franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però segueix actiu, i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa. El Campell, Ramon Dalmau i Estela Bussoms, aquest matí s'ha aixecat el confinament del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, de prop de 900 habitants, però encara queden veïns desallotjats.
4: Hola, bon dia. Sí, els 240 dels pobles de Sant Uí, Alins i Calassans, a la Llitera, això sí, aquest matí han pogut passar per cases escortats per la Guàrdia Civil per recollir pertinences imprescindibles i tornar a marxar perquè el desallotjament preventiu es manté, sobretot fins que passin les hores centrals del dia, les més complicades per la calor i el vent. Luis Ángel Zoriguel és l'alcalde de Sant Uí, Alins.
5: Puede reavivarse en cualquier momento, además ahora que vamos hacia el centro del día y habrá más calor, pues es que es una incertidumbre total. O sea, ahora pues eso, tenemos un tiempo para coger algo y salir.
4: Mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent tallafocs, concentrats sobretot al flanc dret de l'incendi on hi ha més massa forestal. Recordem que el foc va començar ahir al migdia per la guspira d'una màquina recol·lectora en un moment a 11:45 en què encara estava permès segar. Ara el govern d'Aragó ho ha prohibit totalment durant 3 dies per evitar la simultaneïtat d'incendis. Ho hem comentat amb el José Ramón, és pagès d'aquí del Campell i ha perdut 50 hectàrees de cereal a la zona cremada.
6: Pues ja s'haurà de parar fins que no estigui tot això controlat. Bé, ho haurem de fer, no? Ja ho sé, mira, aquest matí volíem fer la sega d'aquests camps d'aquí a prop del poble, del perímetre més a prop, i no ens ho han deixat fer, només més que res per qüestió de seguretat.
4: S'havia parlat d'una àrea afectada d'unes 4.000 hectàrees, però sembla que la zona realment cremada rondarà les 1.500.
1: Bé, doncs seguim pendents d'aquests 3 incendis, però ja fa dies que ens avisen que aquest estiu serà especialment complicat pel que fa a la lluita contra el foc. I és que les dades continuen donant la raó als que ens avisen de com ha canviat la situació. Per exemple, aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. L'onada de calor també ha afectat bona part d'Europa, on almenys 400 ciutats han batut els seus rècords d'estrès tèrmic, Cristian Roldán.
7: A Catalunya, la revella ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, amb els termòmetres que han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, durant 4 dies seguits. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir valors que fa només algunes dècades consideràvem excepcionals.
8: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
7: Precisament avui el col·lectiu científic World Weather Attribution ha publicat la seva anàlisi de les temperatures i la humitat dels últims dies a 854 ciutats europees. Amb l'onada de calor, gairebé la meitat han batut els seus propis rècords d'estrès tèrmic. Theodor Keeping, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, subratlla la relació del fenomen amb el canvi climàtic.
9: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
7: L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. Només a l'estat espanyol aquesta ha provocat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys.
1: És un quart de tres de la tarda. Mentrestant, continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts ja és de més de 40.000 persones. Les hores posteriors al terratrèmol deixen també diferents imatges de la situació que viu el país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10: Bon dia. La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
11: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
10: La presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
12: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
10: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
1: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat que de moment s'han localitzat 3 ciutadans espanyols morts a causa d'aquests terratrèmols.
13: La xifra d'espanyoles fallecidos s'eleva ja a 3 i el número d'espanyoles que no localizamos ha ascendido a 99. También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
1: I sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda en les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat, Mònica Mas.
14: Sí, Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres de Veneçuela.
15: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
14: I afegeix que tot plegat és molt complicat perquè les telecomunicacions han caigut. Des d'ACNUR, Paula Barratxina, portaveu a Catalunya, explica que el que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables rebin ajuda.
16: Les persones refugiades que estan a Veneçuela, les sol·licitants d'asil, les persones desplaçades i també les retornades i les comunitats afectades, els nens, les nenes. Nosaltres, com el líder del grup de protecció al país, el que estem fent és treballar per identificar i avaluar les necessitats de les persones afectades, coordinar una resposta ràpida i eficaç.
1: De fet, el govern de la Generalitat també ha anunciat un enviament d'ajuda.
14: Sí, 15 bombers especialitzats per actuar en estructures col·lapsades que s'encarregaran principalment de vetllar perquè les tasques de rescat es facin d'una manera segura. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers de la Generalitat a Veneçuela.
17: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
14: Paral·lelament, el govern espanyol també hi ha enviat 59 efectius de la unitat militar d'emergència a la UME amb 8 unitats canines i ha aprovat una dotació d'1 milió d'euros per Veneçuela.
1: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més temes de la informació internacional.
18: Catalunya migdia.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Avui parlem del testament solidari. I et preocupa que fer un testament solidari sigui car o complicat? En realitat, fer testament davant de notari és un tràmit senzill i accessible. I, a més, és una eina poderosa quan hi inclous una organització com Educo. Si ho fas, ajudes nens i nenes en situació de vulnerabilitat perquè puguin continuar estudiant i alimentant-se cada dia. No es tracta de substituir en el teu llegat els teus éssers estimats, sinó d'afegir-hi solidaritat enfocada a l'aprenentatge, al creixement i al potencial de la infància. Descobreix com fer-ho pas a pas a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
23: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
24: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
25: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Catalunya migdia.
1: A partir d'ara, la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i d'ajudes que tenien fins ara. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i, per tant, participar a la guerra. Brussel·les alega que ha estat una petició d'Ucraïna perquè li falten soldats. Brussel·les, Bruno Fortea.
28: Hola, bon dia. La mesura afectarà els homes ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els que ja visquin dins del club comunitari mantindran el seu estatus de protecció temporal. El nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat, d'aquí pocs dies o setmanes, i fonts comunitàries descarten que durant aquest compàs d'espera es disparin les arribades d'homes en edat militar fugint d'Ucraïna. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
29: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho fessin i per això ho fem.
28: S'espolsa així les crítiques d'alguns organismes internacionals, com ara el Consell d'Europa. Alerta que aquest veto és preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que viuen a la Unió Europea sota l'estatus de protecció temporal, però fonts comunitàries han evitat concretar quants dels beneficiaris són homes en edat militar. L'estatus de protecció garanteix als ucraïnesos el permís de residència legal, l'accés al mercat de treball i els serveis públics. Tot això d'una forma molt més ràpida que si demanessin l'asil polític per la via convencional.
1: I mentrestant, en l'ambient bèl·lic, Rússia ha interceptat de matinada més de 600 drons disparats des d'Ucraïna. És una de les xifres més altes des que va començar el conflicte fa més de 4 anys, Albert Manyà.
29: L'objectiu era una desena de regions russes, inclosa la de Moscou, així com la península de Crimea. De fet, com a resposta als reiterats atacs ucraïnesos, les autoritats russes d'aquest territori, que Moscou es va annexionar per la força el 2014, han declarat l'estat d'emergència. Això inclou, de moment, la suspensió de les activitats turístiques, dels camps d'estiu per a nens i de la venda de combustible. Les infraestructures energètiques han estat un dels principals objectius dels atacs d'Ucraïna que intenta aïllar Crimea de Rússia.
1: I d'un conflicte a un altre. La diplomàcia iraniana reafirma en un cert control sobre l'estret d'Hormuz. El viceministre d'Afers Estrangers ha explicat que el trànsit de vaixells a la zona s'ha de fer en coordinació amb l'Iran i avisa que si no se'ls té en compte, la seguretat naval no està garantida. Tot plegat l'endemà d'un incident en un portacontenidors per un projectil iranià, segons que ha revelat el New York Times, que cita fonts oficials.
29: L'empresa propietària del vaixell, taiwanesa, ha explicat que van patir danys menors i que cap membre de la tripulació va resultar ferit. El diari nord-americà explica que Teheran es va indignar pel fet que Oman proporcionés als vaixells una ruta de sortida propera a la seva costa i per això va fer l'atac. El vaixell, que no formava part del dispositiu internacional, va continuar la ruta i va sortir de l'estret. Avui el trànsit marítim s'ha reduït i la televisió iraniana diu que els guardians de la revolució han fet girar cua tres vaixells estrangers. Hormuz és un dels punts clau del memoràndum d'entesa que negocien els Estats Units i l'Iran. Ara bé, l'agressió ha motivat que les Nacions Unides hagin suspès temporalment el pla per evacuar 11.000 mariners atrapats arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: I en canvi, la Unió Europea constata que sí que hi ha hagut un augment del flux del petroli provinent d'aquella regió, precisament.
29: Sí, el grup de coordinació de petroli afirma que hi ha una recuperació lenta del comerç petrolier gràcies al pacte entre Washington i Teheran. Admet que caldrà temps perquè aquests subministraments arribin a Europa.
1: D'aquí a 4 minuts seran 2:45. Deixem la informació internacional. Catalunya ha rebut fins ara prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Són les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació i la transformació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons, Jordi Canal.
0: Els diners que han repartit tant la Generalitat com el govern espanyol han beneficiat 260.000 empreses, corporacions locals, institucions i particulars. S'han destinat a pagar, per exemple, les ajudes per comprar cotxes elèctrics o instal·lar plaques solars i a descarbonitzar la indústria i transformar activitats econòmiques. S'han invertit també en investigació, infraestructures o programes socials. Es calcula que aquests fons europeus han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho haurien fet sense. Santi Milla.
2: Parlem de milers de llocs de treball, de milers d'oportunitats per al nostre talent, de millor qualitat de vida per a qui ho necessita. Impacte directe en les persones i mirada estratègica. A Catalunya hem sigut ambiciosos. Hem aplicat mirada transformadora i estratègica, no pas pedaços. Pensem Catalunya en gran i per això hem captat i aplicat els fons Next Generation també en gran.
0: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. El president ha aprofitat per reivindicar una Europa més federal i amb més pes de les regions. Ha demanat poder tenir més participació a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos comunitaris o d'executar inversions.
1: I ja que parlem de diners, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys del govern espanyol per finançar els serveis que s'ofereixen a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol, Marriera.
3: La Generalitat rebrà enguany prop de 190 milions d'euros més per dependència i de cara a l'any vinent, 378 milions més. A l'espera que el govern concreti com aplicarà aquesta injecció de diners, des d'ACRA, la patronal majoritària i la taula del tercer sector ja apunten que les prioritats han de ser crear més places públiques de residència i millorar l'atenció domiciliària. Sentim la presidenta d'ACRA, Cinta Pasqual, i Montserrat Falguera, cocoordinadora d'envelliment de la taula, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Concertant places públiques, però també aquest any, per exemple, no s'ha modificat els imports de la prestació econòmica vinculada per falta de diners. I, per tant, el primer que farem és demanar a la consellera que mire de modificar aquest tema perquè més gent pugui rebre l'ajuda que realment necessita.
5: Aquesta atenció domiciliària ha de ser molt més universal, o sigui, ha d'arribar a molta més gent i, sobretot, ha de ser de molta més qualitat. I això vol dir moltes més hores de professionals.
3: Millorar les condicions laborals del sector és una altra de l'assignatura pendent. A Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb algun grau de dependència.
1: El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que situen un 9% els que són grans tenidors. En el seu últim informe anual, l'organisme també concreta que els pisos turístics a Barcelona representen el 22% del parc de lloguer que hi ha a la ciutat. Barcelona, Sara Riera.
6: Hola, bon dia. Les últimes dades del Banc d'Espanya neguen que l'habitatge es concentri en poques mans a Catalunya, com s'ha suggerit des d'altres àmbits. Avui hem detallat que la meitat de la gent que és propietària a Catalunya ho és, de fet, només de casa seva. Un 21% té dos habitatges i aquí sí, en poden llogar un i per tant obtenir una renda extra. Un 19% en tenen entre 3 i 5 i la resta ja són aquests grans tenidors que sí, acumulen més de 6 pisos. El darrer anàlisi del Banc d'Espanya ha constatat que el desacoblament total entre la demanda i l'oferta d'habitatge que tenim aquí va passar fa 5 anys i avisa que si això no es resol serà un coll d'ampolla per al creixement de l'economia i el panorama no és precisament esperançador. Els problemes de planificació i gestió urbanística que han fet les administracions s'hi suma, diuen, al mal moment que està vivint el sector de la construcció amb una caiguda enorme de la productivitat i la inversió en tecnologia i també amb una falta important de mà d'obra per aixecar cases que ho està condicionant absolutament tot. Una dada sobre Barcelona, comprar-se un pis amb els preus actuals implica destinar el sou net de 9 anys de la nostra vida.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A finals del mes de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants de Barcelona, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un que ja quedarà com a un dels definitius per la banda mar, la del parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona. Es doblarà l'espai actual de Rodalies i es triplicarà el destinat a l'alta velocitat, Joan Garcia.
7: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat. Una quarta part a Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos, des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
1: I una cosa més abans de la publicitat. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncies. És la xifra més alta registrada mai en els 10 anys que fa que elaboren aquest informe i mostra una tendència creixent dels incidents discriminatoris que pateix aquest col·lectiu i que han fet públic coincidint amb el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. Unitat Mòbil a Barcelona, David Mendoza, Sara Canyete.
8: Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat, un 46%, i augmenta sostingudament en el cas del col·lectiu trans, especialment les dones trans, que representen més d'un terç d'aquestes incidències registrades en prop del 36%. En un de cada 4 casos, les discriminacions són per mostres d'odi i exaltació, mentre que el 21% són agressions físiques. Una de cada 4 incidències es produeixen a la via pública i en segon lloc trobem les incidències que es registren en l'àmbit laboral, que és l'àmbit on augmenten més significativament. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
9: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals, vull dir, el treball perfil també és divers en aquest sentit. Empreses públiques, privades, això també és divers. I costa, o sigui, no ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
8: 2 de cada 10 casos que es registren acaben amb denúncia i els jutjats. En aquest sentit, tant des del govern com des de l'Observatori posen en valor els avenços legislatius per lluitar contra la LGTBI-fòbia, però des de l'entitat també diuen que ara el que toca és desplegar la darrera llei catalana que es va aprovar el desembre del 2025.
1: Passant gairebé 4 minuts de 2:15. Fem una pausa i de seguida la cultura.
18: Catalunya migdia.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
12: No, te'n falta una.
11: Ah, clar, la del tot costa.
12: Doncs som-hi, convocatòria.
13: Ahora bien lo bonito, atacantes.
12: Marc Crosas.
11: Natàlia Arroyo.
12: Gemmarí Dongu.
11: Bruna Vilamala.
12: Damià Abella. Ion Vaquero.
11: Ilia Sánchez.
14: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el mundial.
11: El tot costa.
13: Momento, seguimos.
14: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el mundial.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Catalunya migdia.
1: Crida de la Comissió de la Dignitat a la Generalitat i al Ministeri de Cultura per tal que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Són més de 30.000 documents, com va avançar 3CAT Info, que el règim franquista es va endur dels arxius catalans, Pilar García.
17: La Comissió de la Dignitat denuncia que després de 21 anys de la llei de retorn i 4 de la llei de memòria democràtica no s'han restituït els documents i reclama una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per activar el retorn. Lamenten que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
19: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
17: Asseguren que han mantingut reunions amb el govern i amb grups parlamentaris perquè reactivi el procés de retorn i que recorreran al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació perquè consti l'incompliment de la llei de memòria.
1: Som a divendres, per tant tenim estrenes de cinema.
20: Yeah, well, that's the thing, Clark.
1: I atenció perquè torna al cinema de superherois. Avui s'estrena Supergirl, que arriba a Compergirl, que arriba acompanyada d'una de les sensacions de la temporada, Obsession, Marc Garriga.

0: Està preparada per ser una superestrella. Obsession és la confirmació de l'èxit dels films de terror creats per joves cineastes bregats a YouTube. En aquest cas, Curry Barker transforma el popular conte de la pota del mico en una història de dependència i submissió extremes. Va ser, amb raó, un dels films més aplaudits i premiats de l'últim Festival de Sitges. També s'estrena en Viatge al País dels Blancs, El viatge real, un infern que va viure Usman Umar per viatjar de Ghana a Barcelona, una pel·lícula ben intencionada, però no prou incòmoda com per sacsejar del tot, i la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once i Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pàlida luz en las colinas.
1: I ara, una exposició. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Sant Adrià de Besòs, Òscar Callau.
2: L'exposició Becoming, Arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià, convertida temporalment en un espai per l'experimentació i la reflexió arquitectònica. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
3: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes, o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
2: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
1: I encara amb més cultura. Perquè aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mart de Tarragona, amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs i Yeray Cortés. El certamen s'inaugura amb òpera amb segell tarragoní. Clara Chavarría Domingo.
4: El tret de sortida el dona avui l'òpera Carmen de Bizet a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona, que demà es podrà tornar a veure. Però fins al 14 d'agost, per l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mart, també es podran veure altres propostes de música, dansa i circ. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal Guillem Rius destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
5: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, que darrere de totes les programacions que fem, a les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
6: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
4: Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que precedeix Yeray Cortés, Lila Downs i Luz Casal.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Arriben ja els esports. Abans, però, tenim nou recompte oficial de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Ja us dèiem que les xifres eren provisionals, que pujarien en les següents hores. Bé, doncs, el president del país ja parla de 589 morts. Xifra oficial, 589. Però tornem a dir que és provisional, perquè encara queden moltíssims desapareguts i, per tant, segur que aquesta xifra continua pujant. De moment, doncs, 589, el nou recompte oficial de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela.
7: Catalunya migdia.
1: I ara sí, fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: El Mundial de Futbol comença a definir-se els 16s de final.
8: Després de dues setmanes de partits a fase de grups, tenim ja els primers aparellaments, tot i que, Òscar, encara queden 12 partits més d'aquesta fase inicial.

El quadre del Mundial comença a agafar forma i ja tenim els quatre primers aparellaments de setzens de final: Japó, Brasil, Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina i Sud-àfrica, Canadà. I avui es juguen sis partits més, entre ells un dels plats forts, que és l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta matinada a les dues. Enviada especial

0: especial a Guadalajara, Sonia Gelmà.
1: La selecció espanyola en té prou amb un empat per passar previsiblement com a primera de grup. Al davant, però, es troba una Uruguai molt més necessitada, liderada per un Marcelo Bielsa fortament criticat després de sumar dos empats davant seleccions a priori més febles com Cap Verd i Aràbia Saudita. L'argentí té molt clar com ha de jugar aquest partit sense abandonar el seu to pausat.
2: Como una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima.
1: Aquest partit arriba després d'informacions que asseguren que el vestidor posa en dubte el seu seleccionador i que fins i tot li hauria suggerit sortir en bloc baix davant d'Espanya per poder atacar el contracop. Fet que aniria contra la filosofia de Bielsa, que hi tornava a defensar que la via per aturar Espanya era la de treure-li la pilota. Preguntat per la Minya Mal, Bielsa preveu ajudes per poder-lo aturar.
2: Es un jugador desequilibrante, no digo nada nuevo. Habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente con habitualidad por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga, y también habrá ayudas de los jugadores de Uruguay que estando por el sector puedan ayudar a opacarlo, porque por supuesto que es un jugador desequilibrante y decisivo.
1: Un Lamine Yamal que serà titular a un 11 amb continuïtat després de guanyar l'Aràbia Saudita i on es mantindrien, per tant, Olmo com a mitja punta i Pedri per darrere. Pujarem al ritme de Bielsa per sentir ara Luis de la Fuente parlant de la convicció de poder guanyar Uruguai i el dret a poder somiar en guanyar el Mundial.
3: El único partido importante del Mundial es el de Uruguay, el único. Después ya hablaremos, pero el único importante ahora y el más importante es Uruguay. Y desde esa humildad vamos a afrontarlo convencidos de que podemos ganarlo si hacemos las cosas muy bien. Y que tenemos enfrente un grandísimo rival también, como nosotros, que pensará exactamente lo mismo.
1: El partit a les 2 de la matinada a l'estadi de les Chivas, un estadi conegut com el Volcà Verd, situat a Zapopan, municipi que forma part de l'àrea metropolitana de Guadalajara, l'estat de Jalisco. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
0: I a banda d'aquest Uruguai i Espanya, avui també es juguen 5 partits més, on destaca el duel entre Noruega i França, que són dos equips ja classificats per als 16 de final, i on veurem el cara a cara entre Mbappé i Haaland Montserrat.
4: Sí, bon partit i bona hora a les 9 del vespre, Noruega-França. Els dos equips busquen el primer lloc del grup i un duel marcat per l'absència del seleccionador francès Didier Deschamps, que quan es jugui a partit serà el funeral de la seva mare que va morir fa uns dies a França. Guy Stéphan, l'assistent de Deschamps, serà qui dirigirà l'equip contra els noruecs.
5: Ho hem preparat de forma seriosa contra un equip que té molt de valor i ha sumat un ple als partits de classificació. 24 punts de 24. Que venen de guanyar dos partits, que tenen jugadors molt poderosos i hi haurà jugadors diferents ara. No ho sé. Ens hem de preparar més bé pel que han fet els dos partits. Si hi ha altres jugadors, ens adaptarem.
4: El mateix grup també a les 9, Senegal-Iraq, duel de supervivència entre dos equips que han de guanyar i per altres resultats per continuar vius. Ja de matinada a les 2, Cap Verd vol fer història, aconseguint per primer cop la classificació per una fase eliminatòria d'un Mundial, jugant contra l'Aràbia Saudita. I a les 5 de la matinada, Nova Zelanda, Bèlgica. Els belgues es troben en una situació límit. A la mateixa hora, a les 5 de la matinada, juga l'Egipte, Iran, on l'equip africà juga el liderat del grup, que aconseguiran amb un triomf. Però els iranians també s'hi juguen molt, perquè una victòria el suposaria la classificació per als setzens. Aquest Egipte-Iran està marcat també perquè ha estat designat com a partit de l'orgull LGBTI per part de les autoritats locals de Seattle, on es juga.
0: I el que dèiem a l'inici del repàs de l'actualitat esportiva, amb els partits d'aquesta matinada al Mundial, ja han quedat definits els primers setzens de final, Sònia.
1: Destaca especialment la victòria de l'Equador davant Alemanya per 2-1, una victòria que no li va servir per entrar directe a la fase de grups, però el deixa amb 4 punts i un balanç de gols equilibrat amb moltes opcions per passar com a tercera. La mateixa Equador que va empatar amb Curaçao va ser capaç de capgirar-li un resultat a l'Alemanya de Nagelsmann, que a més va marcar un primer gol polèmic amb possible falta per joc perillós que ni l'àrbitre ni el VAR van considerar. Costa d'Ivori, per la seva banda, passa com a segona d'aquest grup E gràcies a la victòria davant Curaçao, que torna cap a casa amb un punt. Al grup F, els Països Baixos van confirmar els pronòstics, passant com a primers de grup després de guanyar Tunísia per 3-1, amb Frenkie de Jong un dia més titular i substituït al minut 72. I a l'altre partit, l'empat entre el Japó i Suècia deixa els asiàtics segons i Suècia amb opcions de passar com a tercera. I aquí ja tenim alguns emparellaments de 700 confirmats. Els Països Baixos de Koeman jugaran contra el Marroc, el Japó contra la Brasil d'Ancelotti. I finalment el grup D, Turquia va sorprendre i marxa del Mundial amb una victòria sobre Estats Units per 3-2. De tota manera, els anfitrions ja estaven classificats, queden primers de grup i, de fet, ja tenen rival, Bòsnia-Herzegovina. Paraguai i Austràlia, a l'altre partit, van empatar a 0, un empat que convenia a les dues. Austràlia passa com a segona, Paraguai haurà d'esperar, però pot entrar com una de les millors terceres amb 4 punts també.
0: I en aquest Mundial cada dia ens agrada fixar-nos en algunes curiositats fora del terreny de joc o del joc en si dels equips. Un dels grans partits d'avui, ja ho hem dit, és el Noruega-França. Noruega, de fet, és una de les sensacions d'aquest Mundial, no només pel seu joc, sinó també perquè les seves celebracions s'han fet viral, Josep Gaya.
6: És el Viking Ru o remada vikinga. Jugadors, estaf i aficionats s'asseuen a terra, espatlla amb espatlla, com si fossin en una barca de rems vikings per remar conjuntament. La celebració l'inicia un aficionat des de la grada, fent sonar una banya vikinga seguit del ritme d'un tambor que augmenta gradualment i el crit RU. El capità Martin Odegaard s'encarrega de marcar el ritme amb el tambor, acompanyat per tot l'estadi i creant una imatge brutal. Però d'on sorgeix aquesta celebració? Doncs ha estat impulsada per un aficionat noruec, Ole Frøystad, que s'ha inspirat en el rem dels vikings. Aquest gest s'ha convertit en un fenomen viral a tot el món i ha estat replicat per aficionats de diferents països i fins i tot ha arribat a l'Storling, el Parlament de Noruega, on els diputats celebren les victòries de la selecció amb el mateix ritual.
0: Doncs deixem el Mundial, ja sabeu, a les 7 al Tot Costa tota la informació d'aquest Mundial i també a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial, però seguim parlant de futbol perquè Alexia Putellas és a punt de convertir-se en nova jugadora del London City. El fitxatge encara no és oficial, però es podria confirmar les pròximes hores o els pròxims dies, a Udal Serra.
7: Després de molts rumors i especulacions sobre el seu futur, la dues vegades guanyadora de la pilota d'or ha decidit iniciar una nova etapa a Anglaterra després de la seva llarga trajectòria al Barça. Allà es retrobarà amb les exblaugranes Maria Pérez, Lucía Corrales i Jana Fernández, i en un principi també Mapi León, que es podria incorporar també aquest estiu al conjunt anglès. Tot i que l'equip londinenc no disputarà la Champions League la temporada vinent, va quedar sisè a la Women's Super League, compta amb el suport de Michelle Kang, propietària també de l'Olympique Lyonnais femení i del Washington Spirit, i té la intenció de construir un projecte molt ambiciós. Precisament l'ambició del projecte, sumat a la proximitat Londres-Barcelona i la competitivitat de la Lliga anglesa, han estat factors claus perquè Alexia triï Londres i no altres projectes com els Estats Units o Mèxic.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça...
0: El Barça de futbol sala ha tornat a guanyar la Lliga després de 3 anys.
9: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
10: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals. Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
17: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
16: De veritat?
17: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
18: Zoom! Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França. I vostè és la meva única esperança.
19: Pierce Brosnan.
20: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
21: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
19: L'últim soldat és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Catalunya migdia.
0: Tres anys després, el Barça torna a guanyar la Lliga de Futbol Sala. És el primer títol de l'era Javi Rodríguez com a tècnic blaugrana, Montse.
4: I és la vuitena Lliga en la història de l'equip blaugrana de futsal. El Barça va acabar com a campió de la Lliga regular i amb el factor pista per al play-off. I en aquest camí, l'únic partit que han perdut és el tercer de la final contra el Pozo. L'equip de Javi Rodríguez els va imposar ahir per 4-6, dos gols d'Eric i de Touré, Pitu, João Víctor i Antonio. A la final contra els murcians, 3 victòries a 1 per al Barça, i amb l'aixecament del títol esclata l'eufòria, com explica el tanc andalús del Barça, Antonio Pérez, al club de la mitjanit.
23: Eufòria, alivio, tenemos ganas ya de ganar después de 2 años de haber estado muchas veces cerca, de que se nos había resistido, y bueno, ahora toca celebrarlo. No todos los días se gana una liga, muy difícil ganarla, no ha costado mucho, pero bueno, ahora a disfrutarla. Esto lo hemos hecho por todos los culés, por toda la gente que nos sigue, que siempre nos apoya.
4: Un títol que reforça el projecte del Barça de Futbol Sala, com explicava Jordi Torres, el coordinador esportiu del Barça de Futsal. Un Barça que tanca la temporada amb la Lliga i la classificació per a la Champions 2 anys després.
0: I amb el títol de la Champions en vol encara molt present, el Barça ja ha conegut avui els rivals que tindrà la temporada que ve a la fase de grups d'aquesta competició, una Champions que canvia de format, Carles Vila.
24: El Barça jugarà en el grup B. Els seus rivals a la primera fase seran el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arus Danés. Per aquesta pròxima temporada, com deies, hi ha canvis pel que fa al sistema de competició. Hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips. Els dos primers de cada grup es classifiquen per la fase principal, que tindrà, de fet, 2 grups més de 6 equips. Els altres dos jugaran l'Europa League. Hi haurà una ronda de quarts de final i després, com és habitual, també la Final Four. Escoltem el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
25: L'equip francès que l'any passat fou un poc irregular, però llegó a la Final Four de la HF con jugadores españoles, alguna retirada importante y tiene alguna lesión también, por lo menos a principio de temporada. El Dinamo, que está fichando gente joven y lo conocemos poco, no hemos enfrentado con ellos hace mucho tiempo. También antiguos compañeros como Jani Langaro. Y otro equipo que hizo una temporada fantástica el año pasado, como es el Arus Skanderborg, que tiene mucho lanzamiento exterior, que juega bien el contraataque, muchos 7 contra 6 también.
24: La primera fase es comenzará a jugar el 9 y 10 de setembre. Per cert, el porter del Barça, Emil Nielsen, ha estat escollit com a millor jugador de la passada Champions.
0: Amb motor, caiguda sense conseqüències a Marc Márquez, el primer entrenament del Gran Premi dels Països Baixos, a la setmana que hem començat a saber alguns fitxatges i renovacions a la graella del Mundial de Miguel Aguilar.
1: Marc Márquez està oficialment renovat i Àlex Márquez ha de ser anunciat per KTM. Precisament contra KTM ha estripat Maverick Viñales. L'empordanès, baix de forma des de la lesió de fa un any, confiava que renovaria i ha respectat una clàusula que venç el pròxim dia 30. Ara declara que si el fan fora de MotoGP serà culpa de la marca austríaca.
2: A día de hoy, si me veo fuera, no sé, que no me hayan hecho hacer el test, tampoco tiene sentido que me quede. Pero me estuvieron mareando dos semanas, que sí, que las pruebas, que no, y al final tampoco... O sea, vale, físicamente no estoy bien, pero una vuelta a tope la puedo dar. Al final, si no estoy en el Mundial, es por culpa de uno, y es KTM, no va a ser por otro. Porque al final, cuando era el momento, si ellos ya sabían que no iba a estar en el Factory, pues déjame libre y ya está, ¿no? Me busco la vida.
1: Aquest matí, el primer lliure, millor temps per al líder Marco Bezzecchi i desena posició per al campió Marc Márquez, amb una caiguda sense derivades. A les 3, el Practice, que envia 10 pilots a la Q2 i la resta a repesca.
0: Avui s'ha presentat el dispositiu policial i de mobilitat per a la gran part del Tour de França, amb les 3 etapes inaugurals que per primera vegada es disputen a Catalunya. Recordem que seran el 4, 5 i 6 de juliol, el cap de setmana que ve. Miquel Jarque, bona tarda.
3: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra activen 3.800 efectius, als quals s'hi sumaran les Guàrdies Urbanes de Barcelona i Tarragona i les policies locals de tots els municipis per on passarà la cursa. Núria Parlon és consellera d'Interior.
5: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
3: Per les característiques del Tour, que incorpora una caravana publicitària, els trams per on passi estaran tallats durant 4 hores. Les vies més afectades en l'etapa de diumenge i dilluns seran la Nacional 340, la C32, la B24, la B23 i la C17, entre d'altres. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat l'impacte social i també econòmic de la prova.
6: Bilbao o Roma estava al voltant dels 100-110 milions d'euros. Nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts de que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
3: Álvarez també ha revelat que el projecte de voluntariat del Tour s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds.
0: I en bàsquet, a la Lliga ACB, avui s'ha confirmat la sortida de Cameron Hunt del Joventut. Eudald, un dels millors jugadors de la competició de la temporada passada.
7: L'escorta nord-americà deixa el club verd i negre després de pagar la clàusula de rescisió, ja que tenia un any més de contracte, i ha fitxat ja avui mateix per l'Unicaja de Màlaga. Hunt ha estat un dels jugadors més destacats de la Lliga ACB i un dels artífexs també de la tercera posició final de l'equip badaloní en aquesta última Lliga. D'altra banda, el Quitzenàs Manresa i el Força Lleida han fet oficial una renovació cadascun. Els manresans renoven el base badaloní Ferran Bassas per 2 temporades més fins al 2028, mentre que el Força Lleida renova també l'aler Miquel Sant també fins al 2028.
0: I l'Eurolliga de bàsquet, que ha confirmat els 20 equips que hi participaran la pròxima temporada.
7: I només hi ha un canvi respecte a la temporada passada. Debut a la competició el Beşiktaş d'Istanbul en el lloc del Mònaco, que té molts problemes econòmics i que passarà a jugar a l'Eurocup. La resta són els mateixos equips. De la Lliga CB n'hi haurà 4. El Barça, el Madrid, el València Bàsquet i el Baskonia.
0: Doncs amb l'Eudald acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordem que a les 7 ja tot costa, més informació del Mundial, també a les 11, Club de la Mitjanit, especial Mundial. I ara seguim a Catalunya Ràdio, a la Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.
0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser només ho

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de canviar.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. L'Orriu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons, sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osikerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda doncs, les cases senyorials, tenim també doncs, elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguin fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguin conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud. Una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella no, del municipi, una sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre. No? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta el 1850 aproximadament i el canal de l'esquerra el 1912. Perquè, o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no? Perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no? Que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santa Anna cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i el tornaven a construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del Barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no? Amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica pues, aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no? I que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta s'arrega en aquesta aigua dels fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: sendas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac, ja de per si naturalment aïllat, i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins, romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de 5 clinals en 5 glarats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals, que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca, penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs en aquest cas estem parlant d'entrenada i tornada, 7 km i mig.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes només, perquè bàsicament la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 1 i mig sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
0: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites, en general totes les ciutats de Sri Lanka són petites, no estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així, són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant. Realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses. Són bastant populars, refrescos. Potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre. Però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país. I nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava. Llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió. És una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa. Llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

0: Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: els sentits dibuixen un perfil poc visual.
1: Viu la ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
3: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
4: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
5: Molt bé, i tu, Lluís?
4: Molt bé, estic molt content del programa que farem. Perquè, mira, parlarem de Chemsex un altre cop, però sí, des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent. No tant per entendre què és, que per això crec que els oients tenen alguns altres episodis del Col·lectius per entendre què és aquest concepte, sinó per explicar-nos què explica de nosaltres, no? Que sobre els nostres cossos i sobre la manera com vivim el desig en el segle XXI, jo crec que molt especialment els homes gais i bisexuals, jo diria.
5: Molt bé.
4: Bueno,
5: doncs,
4: ara ens contestaran.
5: Exacte, trobarem respostes. Trobarem respostes.
4: Per parlar de tot això, ens acompanyaran Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro, que ja l'hem tingut aquí moltes vegades, amic del programa.
5: Molt bé.
4: Per tant, si vols, comencem.
5: Anem per feina.
4: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa,
5: recuperar el cos.
3: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Que no començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
4: això,
5: no?
4: Això mateix, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual. Tot i que això és molt reduccionista, tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part d'una cosa com més holística, no? més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
3: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
4: I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres y Tina, una guía para comprender el chemsex y transformar la relación con el cuerpo y el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett y una aportació pròpia sota el títol Més allà del deseo, cuerpo, placer y comunidad. Què tal, Carlos? Com estàs?
6: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, fent col·laboració amb el David Fawcett, i contentíssim.
5: Que bé.
4: Que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és ni pretendre no? Moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
6: Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no? Que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, bueno, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha, i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
5: Carlos, tens la sensació una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure, doncs, això, entre negres, blancs, i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions, doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem, doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís.
1: Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no? Tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no? Que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem amb la nostra vida, no? Com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop, doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
4: Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, molt, molt, molt, introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
1: Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar, a que quan parlem de memòria el que ens vingui al cap és recordar mm-hmm. coses d'una manera, no? Doncs mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar, però després hi ha una part que passa més desapercebuda i és aquesta memòria corporal que el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa. Podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també

0: determinat. No és només exacte. Individual.
1: Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal col·lectiva. I que té a veure doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? El fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte. Tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, no? Que són emocions però que al final tenen un efecte corporal. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre, doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser anònim perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
0: Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
1: Sí, o sigui, jo crec que evidentment que són llibertats necessàries i no dic en cap moment que siguin coses que no s'haurien d'haver aconseguit, però que sí que ens ha faltat com aquest punt més de transicionar d'una manera pues amb més eines, no? De poder tenir més recursos, de saber què fer amb això, perquè la llibertat per llibertat al final no sé quin sentit té, no? Si no és més, vale, tenim aquestes llibertats, tenim aquests drets que evidentment són legítims, però què podem fer per disfrutar-los d'una manera sana, saludable, que tinguin un sentit a la meva vida, no? Que sigui un carpe diem, no? Com podríem dir així, de manera malament resumida, no?
2: De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
1: Clar, això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions, que abans estic parlant molts anys enrere, no? Però bueno, encara hi ha coses que també són recents. De seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir, d'alguna manera assabentant-te del que estàs fent. No fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Vale, això es pot fer, abans no es podia, doncs fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
0: En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafrageges a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar en les persones que van a la teva consulta entre el fet de participar, no? De escenes de sexe o de chemsex directament i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part. No sé, hi ha una mica d'això, oi?
1: Sí, de fet això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i

0: i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és
1: La
0: disfrutar d'aquesta
1: idealització,
0: llibertat
1: sí.
0: i tal. Sí, exacte. El meu punt, no? Que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en Chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones? Que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe doncs, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això, no? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no? A les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen en el chemsex, no? Que hi hagi sexualitat entremig, tampoc penso que sigui gratuït, no? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi, on jo estic dissociat, com deies ara.
1: Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, bueno, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment, parlar de per què els homes gais sí que estan i estan acudint a, bueno, d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que les dones i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser i al final, doncs això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat. I que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? Avui érem 15 o no? En un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
0: Clar,
1: no?
0: quantificar, no? Quants més, millor. Això és el que ens dona d'alguna forma un estatus social i quantificar ens dona una seguretat. És una cosa que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És
1: Clar.
0: com... És d'una altra manera, no?
2: Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
0: Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, bueno, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, és algo que jo aquí no aplicaria la típica anècdota, no, anar en bicicleta és algo que mai s'oblida. Bueno, doncs jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs donant-li aquest missatge al teu, ja no diria només cos, sinó també al teu cervell, que crec que és una part fonamental en les qüestions de consum i de quan parlem de drogues. I aquesta és la part que més costa, com puc tornar-me a vincular d'una manera profunda sense, no, trobar com aquesta via directa a estalviar-me, sentir la meva vulnerabilitat, sentir les meves pors, les meves inseguretats quan estic davant de l'altre. I sobretot també quan estic davant d'un altre que m'agrada.
2: Clar.
1: Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem en uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt, molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui, parles de zones invisibles del chemsex i del que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? Perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, sí. Perquè bueno, és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig, el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
0: Clar, són tres punts que primer passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir, i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder. Llavors, la criminalització jo crec que no és algo nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent tradició, no?
1: És tradició, sí, i aquí hem parlat vegades, no, de certes actuacions policials en certs llocs, no? Molt concrets, no? Sí, i la manera de fer-se aquesta actuació també, sí.
0: Exacte. Després, tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no? Del treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els hi demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes, doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda mal, ara que m'he quedat així...
1: El consentiment,
0: evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però, vale, quan estem conscients entre cometes, perquè estem sota aquests efectes,
1: estem alterats.
0: Què tant de consentiment hi ha, no?
1: Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
0: Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir, començar el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració, què em produeix la meva respiració, què sento quan rebo una carícia, què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec. Llavors, és tot una feina superdelicada que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
1: Tu t'acostumes a trobar persones que han de recuperar o re-recuperar el cos, o realment l'estan descobrint de zero? No és el chemsex el que els ha fet perdre aquest contacte amb el seu cos, sinó és que no han rebut aquesta iniciació o no han estat educats en això. No hem estat, no sé, perquè jo ara no sabria dir-te tampoc de mi, saps?
0: Clar. Jo crec que la majoria és començar a conèixer aquest cos, perquè, sí, com et deia, doncs, moltes vegades no s'ha tingut tampoc una consciència abans d'arribar al consum, i sí, el consum els ha portat a un altre lloc, que també han de sortir d'allà, però sí que és bastant constant, no?, trobar-te gent que no té una consciència corporal, no saben què els hi agrada, no saben com relacionar-se amb ells mateixos, sinó és a través d'algun estímul o d'alguna guia externa, no?, que els hi doni com més llum.
2: Carlos, si haguessis de resumir en una frase o en algun concepte que has après escoltant tantes històries i tants cossos durant tots aquests anys, quin seria el concepte o una de les claus amb les que ens hauríem de quedar?
0: Jo diria que m'ha sorprès adonar-me que no som tan diferents, no? Que qualsevol de nosaltres, i jo ara estic parlant aquí com a psicòleg, com a professional del món de la psicoteràpia i especialitzat en aquest tema del chemsex, però crec que hi ha tantes circumstàncies que compartim, no?, amb les persones que estan sota els efectes del consum, que es poden perdre i en qüestió de setmanes o de mesos poden acabar en situacions molt difícils, i aquesta empatia, no?, que desperta a veure que no som tan diferents i que quan parlem de consum ja no ens hem d'imaginar, no?, el que als anys 80 era, doncs, amb l'heroïna, una persona que estigui sota un pont punxant-se i tal. No, ara és el meu amic o la meva parella o aquesta persona que conec, doncs, de coincidir amb ella al gimnàs, no? I està en una situació, doncs, molt complicada. No sé si et responc amb aquesta...
2: Oi tant. Sí.
1: Doncs, Carlos, moltes gràcies per passar-te pel Col·lectius. Recomanem a tothom...
2: El llibre.
1: El llibre, sí. Sobretot, jo, bueno, el llibre sencer, però penso que és interessant apropar-se també a la part que tu expliques, que dona una visió una miqueta diferent, almenys el que jo m'he trobat de lectura sobre aquest tema. I fins aquí, no?
2: Oh, i tant. Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres al Col·lectius.
1: Gràcies,
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Lluís, amb què marxarem?
1: Mira, marxem amb una cançó que ens ha dit el Carlos, que és l'Oranjus de Noah Kahan.
2: Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxem i ens queda encara un programa més la propera setmana. Exacte. I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Sí, està guapo.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres, Ràdio Argentona, 104.6.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I et mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Aquest estiu escolteu Ràdio Argentona. Sac-la-la-la.
1: Ràdio Argentona, 104.6 de la FM.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags,

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Cada dia més a prop teu.
0: Ràdio Argentona.
2: I no tenia cap

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, comer y dar el niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà amb qui vulgueu i viatjar cap a nous horitzons full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura... Diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles... Obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: si us plau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir.
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: Mira que nits de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí.
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat.
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí. I es va dir satisfet:
3: ara la meva muller estarà satisfeta. Em deixarà en pau i podré ser feliç.
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada.
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges.
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats.
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats.
1: Torna a casa i el trobaràs.
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei.
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: Príncep Peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses.
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó.
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
1: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
1: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. Ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
3: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
1: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
3: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
1: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
4: Bon dia!
1: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
4: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
1: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
3: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
1: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
4: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
1: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar al seu serró.
3: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
4: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
1: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
3: Una princesa? Tu? Au, va! Les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
1: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
4: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
3: Amb qui parles? Amb un fantasma?
4: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xaxars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
3: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
1: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
3: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh?

0: però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
1: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
2: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
0: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
0: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces, molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't ençà."
0: Després va cridar la segona i li preguntà:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: "D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets filla, tu?"
3: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: "No, no et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat he vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
3: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
6: Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que no la sabia.
7: No, ja és estrany en tu, eh?
6: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
7: Els clamàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per altres usos. La mida dels clamàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
6: Perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
7: Com clamàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
6: Com la seva definició.
7: Exacte, jo l'havia vist a casa d'uns pallessos, família nostra.
6: Clar.
7: Però era el ferro que penjava l'olla.
6: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
7: No, vinga.
6: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
7: Anem cap a la biblioteca.
6: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta, Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu «El meu avi és un campió». I, òbviament, m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs
1: la meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi, trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte «El meu avi és un campió», de Ingrid Godon i Carl Norack. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el conte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit, la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh.
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 145 del Maresmejant. Sigueu tots molt benvinguts. Arribats en aquest punt, avui és l'últim programa de la temporada. Comencem vacances nosaltres i us deixem descansar vosaltres, que setmana a setmana ens heu anat seguint. Realment ha estat un plaer tenir-vos al nostre costat. Però avui voldria parlar-vos de l'amistat. Sí, perquè tots nosaltres, l'equip que cada setmana ens posem davant del micròfon, som això, una colla d'amics. Sí, una colla d'amics que cada setmana ens reunim al voltant d'una taula per gravar el programa, sense cap interès, perdó, sí, amb un únic interès, fer-vos passar un parell d'hores entretingudes. I clar, si no fóssim una colla d'amics, no ho faríem, ja que faci sol, faci calor, plogui, estigui núvol, és igual. He quedat amb els meus amics que tots patim de la mateixa malaltia. Som malalts de ràdio. Sí, sí, som malalts de ràdio, perquè, sabeu una cosa? La ràdio causa addicció. Vosaltres segurament teniu amics, no molts, la resta són coneguts, saludats, però amics, els que es diu amics, cadascú en tenim pocs. L'amistat és una cosa que es reparteix en mesura. Recordeu els amics de la infantesa o els amics de l'adolescència? Segur, segur que sí. Amics o amigues que la vida ha portat per altres camins i que al llarg del temps resulta que tornes a trobar. Quina alegria! Quants records que venen al cap! Fa que no ens vèiem quan? 25? 30? 30 anys? Uf! 30 anys com a mínim, però en un moment hem recordat que érem això, que érem amics. Sí, sí, sí, és com anar en bicicleta, que per temps que faci, que no pugis a una al principi, sí, sí, fas esses, però quatre pedalades i recordes com es fa. Doncs l'amistat és el mateix. Quan es retrobes, quatre abraçades i res, tots els records t'omplen de nou. De la mateixa manera que també passa amb aquelles persones que creies que eren amigues teves i t'han decebut, la vida dona voltes i tot torna, però el seu record el tens clavat i per més esforç que facis, no pots. Creieu-me, si teniu un amic, cuideu-lo, mimeu-lo, és de les millors coses que us poden passar, l'amistat. Per què no dir-ho? És la cara de l'amor més impersonal. Ets amic o estimes algú i no saps per què, però ho fas. Bé, per ser l'últim programa de la temporada, m'està quedant aquesta editorial una miqueta ensucrada, s'ha de reconèixer, ja ho sé. Però no volia marxar de vacances sense fer aquest reconeixement a tots els companys i amics que formem aquesta gran família de la ràdio. Nosaltres, aquí a l'estudi, i vosaltres a casa vostra. Que tingueu un estiu ple de coses bones i recordeu, a mitjans de setembre, com cada any, tornarem.

0: Després d'escoltar aquesta sintonia, ha arribat el moment de l'agenda cultural del Maresme. Però abans deixeu-me que doni pas a Doña Virtudes. Doña Virtudes, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estem?
1: Feliz com una perdiz.
0: Avui, Doña Virtudes, que ha estat aquí en el dinar que hem fet tots els de la ràdio.
1: És el que me mola a mi.
0: Menjant, bevent.
1: Ui, ui, ui, pastissos.
0: Pastissos. Li ha pujat el sucre.
1: Bueno, así de dulce soy yo.
0: Molt bé. Doña Virtudes, avui hem fet una cosa. No anem a repassar tota l'agenda perquè, a més, estem ja a l'entrada de l'estiu i com que marxem de vacances, el que hem fet és anunciar-vos una miqueta les festes majors.
1: Oh.
0: Les festes majors del Masnou i de Canet de Mar per Sant Pere, 29 de juny. Ja està. El 4 de juliol, Canet Rock, no us ho perdeu. I concert de les Anxovetes a Can Massuet, al Pla de la Calma.
1: Eso es, palabras mayores, eh? 4 de juliol,
0: sí, sí. Això li direm al nostre company, el Carles Parera, que no s'ho perdi. El 9 de juliol, Sant Zenó, Arenys de Mar, festa major també. El 10 de juliol, festa dels pirates i premianencs.
1: Ui.
0: Hi ha molt de pirata a sí. Premià.
1: Jo vaig estar a la primera, eh?
0: Vostè va estar a la primera?
1: Sí.
0: I vostè que era, pirata o premianenca?
1: No, jo anava a mirar i me van ficar de farina i d'aigua freda. Molt de fred.
0: El 3, 4 i 5 de juliol tenim la Regilà Argentona. A finals de juliol posem-nos drets les Santes de Mataró, la festa major de la capital del Maresme. I encara que ells no ho sàpiguen, és la capital del Maresme. I la festa del Canti, el 4 d'agost a Argentona, Sant Domènec. Festa major.
1: Molt maco.
0: I a partir d'aquí continuem. I el mes d'agost, vacances, sol, platja, piscina...
1: I calor.
0: I calor. Molta calor per donar i per vendre.
1: Sí, sí.
0: I no ens haurem donat compte que haurem passat tot l'estiu, arribarem al setembre, que tindrem ganes de que faci fred. Ara tenim, estem ja suant, en plena calor, llavors tindrem ganes de posar-nos la rebequeta perquè hem estat tot l'estiu suant, que és el que sempre desitgem el que no tenim.
1: Sí, però això no serà així, eh? Farà calor a setembre.
0: Sí, però a la nit igual a la rebequeta sí que ens l'hem de posar.
1: No sé, jo recordo l'any passat i calor, setembre i octubre fins al novembre.
0: Pues vale, pues si és així, doncs suarem fins al novembre.
1: Ah.
0: Però bueno, res, escolta'm, però ja són les vacances. I la calor en sí. Vacances, què vol que us digui? La calor treballant és una cosa, i la calor de vacances és una altra cosa molt diferent. Perquè si resulta que fa molta calor, però estàs de vacances, pots estar a la platja, a la piscina, cerveseta... En canvi, si estàs treballant, ni platja, ni piscina, ni cerveseta, feina i suor. No?
1: Bueno, ni a refrigeració.
0: Sí,
1: o no.
0: Però, o no. Cada vegada està més cara, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Però bueno, per res. I si voleu agenda cultural, busqueu-la per internet, que ho trobareu tot. Però, i us hem dit, les festes majors més importants d'aquí del Maresme... I res, que ens veiem al setembre.
1: Al setembre.
0: Bé, perdó, ens escoltem al setembre.

0: Comencem l'últim programa de la temporada amb una nova secció del nostre especialista en medicina xinesa, el Joan Alfons Rivero. Joan Alfons, bona tarda i benvingut.
1: Què tal? Molt bona tarda.
0: Pues mira, nosaltres aquí acabat de fer aquest happy party, aquest dinar que hem fet tot l'equip, que per cert, t'hem posat falta, que ho sàpigues.
1: És que tenia classe, o sigui, he donat classe aquest matí.
0: Bueno, pues tenies que dir als teus alumnes que tenies un dinar que era prioritari, home.
2: Però
0: això
1: s'ha acabat
2: ja, no?
0: Bueno.
1: Els meus alumnes tenen ja una edat, eh? Inclús dues.
0: Nosaltres també, eh? Nosaltres també tenim una edat, vull dir que...
2: La repartimos.
0: Bueno, escolta'm una cosa, a veure, avui l'última teva col·laboració aquí al Braç Maixet per aquesta temporada, la temporada que ve esperem continuar tenint entre nosaltres.
1: Ah, que sí.
0: De què parlarem avui?
1: Doncs, com vam dir l'altre dia, he engegat unes xerrades de lo que serien les malalties degeneratives i avui parlarem de l'Alzheimer.
0: No me'n recordo.
1: Sembla.
0: No me'n recordo.
1: No te'n recordes? Molt bona aquesta.
2: Jo havia picado, de primer momento.
1: Bueno, principalment, aviam, per posar en compte, aviam, tothom és una malaltia que per desgràcia pues, que cada dia és més prevalent entre la societat, però bueno, principalment el que fa és una degeneració que és neurodegenerativa amb un deteriorament sobretot de les funcions cognitives, és a dir, de l'aprenentatge, i afecta principalment pues, a la memòria, el llenguatge, val? I es caracteritza pues, perquè la persona pues, perd l'habilitat pues, de resoldre problemes i, bueno, i raonar dintre de la normalitat. Afecta principalment, hi ha dos tipus de, si ja parlant ràpid, d'Alzheimer. Un, que diríem precoç, que és quan afecta a menors de 65 anys, que per sort són els menys casos, i el més habitual pues, és bueno, pues, quan afecta a persones de més de 65 anys. Principalment, així fent un esquema, el que succeeix és que es fan com uns microovillos capilars, val? Que el que fan és interrompir la connexió normal de les nostres neurones, val? Així per dir-ho ràpid. I afecta principalment a aquest deteriorament, doncs, com hem dit, a àrees del cervell doncs, que afecten el llenguatge, la memòria, la zona límbica. I, bueno, i s'estima aproximadament que la malaltia pues, té una progressió aproximadament de 10 anys. Per tant, el que per sort també hem de dir que amb els nous tractaments, perquè cada vegada es fa més investigació, pues, això bueno, es va allargant, inclús en alguns casos pues, pot haver-hi alguna millora, per tant... No vol dir que la persona estigui totalment curada, però sí el que es fa doncs, és frenar al màxim possible aquest tipus de malaltia. En general, en totes les malalties de tipus degeneratiu, la visió principal seria que erradicar-les, no? Però com que això doncs, és encara a dia d'avui és una utopia, doncs, com a mínim el frenar el procés degeneratiu doncs, és la principal qüestió, val? Igual que passa amb la ELA, igual que passa amb l'esclerosi múltiple o igual que passa amb el Parkinson, val? Que són les que diríem que són les més representatives d'aquest conjunt de malalties neurodegeneratives. Des del punt de vista de la medicina xinesa, pues, també podem ajudar bueno, pues, per això, perquè no intentar d'alguna manera que no hi hagi aquest deteriorament que no sigui tan ràpid o que sigui el menys ràpid possible. Faig un incís aquí. A nivell de l'acupuntura, clar, també s'ha de veure la persona com arriba a la teva consulta. Val? Si està en una fase primerenca, podem començar a treballar, però si la persona ja comença a tenir un estat de dependència ja bastant elevat, l'acupuntura, per exemple, no és molt indicada perquè no sabem les respostes que pot tenir aquesta persona perquè, clar, perd part de la seva habilitat. Llavors, moltes vegades, quan venen les persones, pues, se li ha de dir que, pues, malauradament, no podem ajudar perquè no ens podem arriscar a posar-la en risc a la pròpia persona, encara que sigui per un bé, val? Bueno, principalment, des de la medicina xinesa, com que sempre diem, la malaltia, la medicina occidental, té una etiqueta, però des de la medicina xinesa sempre té uns síndromes, val? I nosaltres distinguim, així, a bote pronto, pues, uns 7 tipus aproximats de lo que seria aquesta malaltia. Un podria ser, nosaltres diem, la insuficiència de llit de fetge, val? Amb estancament. Aquí, com contempla la medicina xinesa aquests ovillos, vale? que és el que veritablement afecta al cervell? Bueno, això es diu medicina xinesa flema, o sigui, tot el que obstrueix el pas normal del qi de la sang, pues nosaltres li diem flema o humitat. Val? En aquest cas li direm flema. Per què? Pues perquè, entre altres coses, bloqueja el que nosaltres diem els orificis purs del cervell, i clar, és la raó per la qual la persona no parla o no recorda. Val? Per tant, principalment els tractaments vindran enfocats a una millora de la qualitat de vida del pacient. Com? Pues això. Primer, intentar d'alguna manera situar el pacient, sempre que es deixi, com hem dit anteriorment, dintre d'un dels síndromes que nosaltres tenim, i a partir d'aquí fer el tractament tant en acupuntura i, si pot ser, amb fitoteràpia, millor, perquè així li poden donar a casa. També s'ha de dir que en estats avançats de la malaltia és difícil, perquè una de les coses que perden aquest tipus de pacients és la deglució. Val? Per tant, això també s'ha de tenir en compte. Per tant, bueno, un primer seria aquest, la insuficiència de llim de fetge. Per què de llim de fetge? Doncs perquè el fetge és el que emmagatzema la sang, principalment dintre de l'àmbit de la medicina xinesa. Per tant, el que anem a fer és que el fetge tingui el màxim de líquids possibles. I no només aquesta part, sinó que el fetge també el que fa és regular les emocions. És el director general de les emocions. I una de les primeres coses que pot perdre la persona que té Alzheimer és això, és aquesta falta o manca d'empatia o de trobar emocions que dintre d'una situació particular. Un segon tipus podria ser la insuficiència que vindria aparellada entre el fetge i el ronyó, també amb flema. Això ja implicaria que ja comença una degradació a nivell cerebral. Per què? Perquè el cervell dintre de la medicina xinesa està establert, o hi ha dos òrgans que estan al càrrec. Un seria a nivell més físic el ronyó, i l'altre seria la sang de cor, que diuen els xinos. És a dir, que la capil·laritat és correcta i arriben tots els nutrients que poden activar els neurotransmissors que necessita el cos per poder fer les seves funcions normals. Per tant, aquí el que faríem seria això. A part de tonificar el fetge, també tonificar l'esfera del ronyó i la sang, sempre acompanyat de punts d'acupuntura o fórmules que ens ajudin a mobilitzar la sang, perquè pensem que els ovillos neurofibrilars, que són els que obstrueixen el pas natural, són els que provoquen la degeneració d'aquestes zones que hem dit anteriorment. ¿Vale? Una tercera via seria la insuficiència de melsa i ronyó. Això vol dir, o principalment el que estaria indicant, és que el transport i transformació, i sobretot l'esfera de la melsa, ¿vale?, com a sostén de tot el cos, faltaria el sostén emocional, o sigui, de la pròpia... del prop al teu coneixement de la persona. Val? Per tant, el fet de treballar a la terra, la mesa seria treballar a la terra, el que fa és que millorem la quantitat de nutrients que pot tenir el cervell, en aquest cas, per apaivagar d'alguna manera tot el que el pacient no pot fer en aquell moment. Val? Una quarta via podria ser una insuficiència de cor i melsa. Aquesta ja seria una afectació que tindria més en compte allò que falta a nivell de la sang i, sobretot, del xen. És a dir, que ja n'hi hauria, o el que seria més... més evident seria una falta de connexió del pacient amb l'entorn, val? Pues moments que a lo millor pues ja no parla menys o comença a no interactuar amb les persones que l'envolten, eh? Que això també és un cas important. Jo faig aquí una petita pausa. També seria fora bo, val, tractar en paral·lel les famílies, val, les persones que tenen una dependència, en aquest cas aquestes de...
0: Els cuidadors.
1: Els cuidadors, val? Per què? Perquè, home, si la persona que tu estàs tractant perquè estigui bé, necessita que la persona que el cuida també estigui bé, perquè moltes vegades el pes i la càrrega, no només física, sinó també emocional, de veure com una persona es degrada d'aquesta manera, doncs, home, penso que el tractament hauria d'anar enfocat també cap a l'altra persona. I, bueno, moltes vegades doncs, no costa res, si mentre tens punxat amb una persona, doncs a l'altra poder-li fer alguna cosa perquè millori, val? Perquè al cap i a la fi pues és el que bueno, pues que dintre del drama familiar, perquè no deixa de ser un drama, bueno, pues intenta tractar-lo, val? Sempre en positiu. Un altre que podria ser el que nosaltres diem l'ascens de llant de fetge, també. És a dir, es genera una calor, hi ha un nivell d'estancament que, perquè al final el pacient també, d'alguna forma, és conscient de la seva incapacitat. I això, encara que ell no ho pugui expressar o no ho sàpiga expressar perquè té afectades zones que precisament li impedeixen poder mostrar-se com és i també poder parlar, perquè hem dit que l'àrea de la parla podria estar i l'àrea del sistema límbic poden estar afectades, pues, aquesta part del... Que genera aquesta calor, aquesta impotència de veure's que no pot fer res, en algun moment deixarà de tenir aquesta impotència, però mentre la tingui, bueno, pues intentar tractar-la. El mateix passaria, o en un estat una miqueta més avançat, en el que nosaltres diem foc de cor, és a dir, que ja el pacient, el xen, el que nosaltres diem xen, que seria tota la part de la psique, que això està dintre de l'esfera o de l'àrea funcional de cor, pues també generaria una calor, perquè per falta de nutrició de la sang, és a dir, falta dels nutrients necessaris per poder aturar d'alguna manera la proliferació d'aquests ovillos neurofibrilars, val? Que són els que estan obstruint i degenerant la zona. Penseu que el cervell té una degeneració física també, val? Aquestes àrees del cervell el que es fan és que deixen de tenir menys matèria gris i blanca i per tant, hi ha menys connexions i com que s'embota. Per què? Perquè el que són els ventricles, que són els encarregats, serien com el sistema linfàtic del cervell, el que fa que el líquid cefalorraquidi pues, circuli i pugui oxigenar i portar els nutrients diferents a diferents parts del cervell, es bloquegen, val? O sigui, es fan més grans i de la mateixa manera que passa quan s'ennueguen, que és perquè es fa, hi ha una falta de tensió a la deglució, doncs al cervell el que succeeix és que hi ha més líquid del compte i això també fa que el funcionament normal i fisiològic del cervell es vegi afectat. I per últim, val? Pues tindríem el que seria la humitat flema, que ja obstrueix els orificis, és a dir, que ja el pacient ha entrat en una fase pues que normalment no reconeix o reconeix el cuidador, però en moments molt, molt puntuals, val? I ja pues, deixa de ser, per desgràcia, la persona que nosaltres coneixíem. Val? Per què? Pues perquè no hi ha una relació entre la seva realitat física actual i el que ell ha pogut viure a la resta de la seva vida. I principalment pues, seria aquest l'enfoc i la visió des del punt de vista de la medicina xinesa. I el que dic, això seria bo que es pogués fer dintre d'un entorn sanitari perquè es podria fer més coses, però dintre d'una consulta particular és difícil per això, perquè el pacient, o sigui, el cuidador ha de portar-te al pacient, has de mirar que el pacient estigui en condicions per poder-se tractar, és a dir, que aguanti un tractament, perquè al cap i a la fi ha d'estar com a mínim 15-20 minuts allà aturats i moltes vegades no sap les reaccions que pot tenir. I
0: jo és que t'anava a preguntar això perquè moltes vegades el pacient no és conscient de la malaltia que té.
1: Clar, és que depèn l'evolució que hagi tingut. Llavors, si no és conscient, hi pot tenir, perquè hi ha, en les primeres fases hi ha una fase d'agressivitat del pacient. Sí, sí. Llavors, en aquestes fases és molt difícil de fer acupuntura amb algú. Per què? Pues perquè no saps per on te pot sortir. O sigui, se pot autolesionar sense voler. Llavors, pues, una de dues. O se li prescriu fórmules perquè se li pugui donar, o directament, si veiem que no ens podem fer, pues, que no el podem tractar. ¿Vale? Llavors se li donarà el tractament alopàtic, o sigui, el tractament metge normal i corrent que se li dona. El tractament que nosaltres podem donar són complementaris en els que pot donar la medicina occidental. Per tant, no hi hauria problema. La problemàtica en si és la pròpia integritat de la persona. Si veiem que està relaxat i que la persona que l'acompanyi, que normalment és el fill o algun cuidador, et diu, no, si ell no té, deixa fet de tot i no... Vale, pues es pot provar. Però sempre s'ha d'anar amb peus de plom. ¿Vale? Sí que és veritat que en els estudis que s'han fet en acupuntura, i aquests, clar, s'han pogut fer en hospitals, els tractaments que s'han fet en el donepezil, que és la medicació que es dona normalment a les persones amb Alzheimer i amb acupuntura, aconsegueixen activar i més àrees del cervell que només la medicació normal. Per tant, hi ha millora. O sigui, podem ralentir el deteriorament. El que passa és que és això. Aquí el gran handicap que tenim principalment és l'estat de la persona. Inclús els estudis que jo he pogut consultar s'havien fet ressonàncies magnètiques per veure l'evolució, que això és una eina molt, molt potent. I, efectivament, era un estudi de 60 persones que, home, que per ser amb demència és un estudi amb una mostra gran, home, no és les més grans del món, però és una mostra suficient, i sí que en tots els casos es demostrava això, que l'acupuntura en combinació amb la medicació normal pues, fa que hi hagi millores i que hi hagi més funcionament o més connexions dintre del cervell que si no es fa. Per tant, és una via a experimentar.
0: Molt bé. Doncs crec que ens ha quedat clar. Que ens ha quedat clar i esperem no tingui que necessitar aquesta...
1: Això seria l'ideal.
0: Aquesta seria l'ideal, no? Però sí. També sabem, de la mateixa manera que desitgem no tinguer que necessitar aquesta sortida, tots sabem que és una cosa que ens pot passar a qualsevol de nosaltres, a qualsevol de les persones del nostre entorn.
1: Sí.
0: Perquè aquesta malaltia, no, anava a dir una cosa, s'està posant de moda, diguem-ho així. Diguem-ho així.
1: També s'ha demostrat que les persones que tenen més activitat cognitiva o que normalment treballen més amb el cervell o sigui, que de manera normal treballen amb més vies a nivell cerebral, el que es diuen xarxes cerebrals, tenen menys possibilitats de patir-la. I una de les coses que l'acupuntura aconseguia precisament és que aquestes xarxes neuronals internes del cervell amb l'acupuntura feien més connexions.
3: Interactuessin, no?
1: Sí, que interactuessin. Per tant, clar, si tu et mantens viu... Una de les coses que l'acupuntura fa és que millora la neuroplasticitat de les neurones. Per tant, no només això, sinó que és a nivell individual, sinó que també millora els circuits interns. Val? Per tant, és una via, però com a mínim, per intentar mantenir latent a la malaltia i que evolucioni el més a poc possible. Mm-hmm. Perquè sabem que de moment no hi ha una solució en el curt termini. Cada vegada és veritat que la medicina avança amb passos més exponencials, val? Perquè els medicaments i els fàrmacs es poden provar amb sistemes de simuladors pues, que et poden donar com serà amb intel·ligència artificial i sobretot amb multicomputadors aviam com pot ser l'evolució, i per aquí a lo millor sí que aconseguim de refrenar-lo, però a data d'avui pues és el que tenim.
0: Molt bé, doncs, senyor Joan Alfons Rivero, ho hauríem de deixar aquí.
1: Bueno, doncs pues ho deixem.
0: Ho deixem. Però escolta'm, hem arribat al final de la temporada, on hi ha hagut tota una sèrie de col·laboracions teves, on ens has anat explicant, on ens has donat, jo diria que ens has donat certes solucions a diferents malalties o diferents problemàtiques, i que esperem continuar-les a partir del setembre.
1: Home, doncs clar, clar que sí.
0: Perquè l'acupuntura té, no sé si solucions, però diguéssim que ajuda a moltes de les vessants.
1: L'acupuntura i la medicina xinesa en general, com que és un patró de coneixement universal, i aquí acabo, el que sí que és veritat és que obre moltes portes i només falta que la ciència vulgui obrir-les i començar a indagar.
0: Molt bé. Com deia aquell, diu, és que jo he venit a hablar de mil llibres, saps?
3: Potser la intenció, si n'hi ha una intenció mundial, anem a dir, segurament no ho dic bé i tu em corregiràs, però en el moment que algú decideixi que totes les medicines són complementàries, doncs que totes vagin en el mateix punt, de tal manera que no haver d'esperar a que una persona pugui accedir o no a altres serveis quan entre totes fan un bé molt més gran.
1: Doncs, però l'OMS ens reconeix.
3: Sí, però algú més ha de fer-ho perquè sigui de més pràctic, que pràcticament també us donin peu, no? O no?
1: Sí, bueno, això són els estats que han de regular-lo. Espanya és dels últims en regular-la.
3: Sí, que els interessi, en el moment que els interessi ho faran. Sí, aquesta és la pena.
0: Si hi ha negoci.
3: Exacte.
0: Molt bé. Joan Alfons Rivero, una abraçada molt forta, que passis un bon estiu. I ens retrobem a la tardor, al setembre. Bona revella, sí. I encara, escolta'm, felicitats. Encara que sigui en dies de diferència, però celebres el teu sant, no?
1: Sí, clar.
0: Perfecte, doncs vinc, una abraçada.
1: Una abraçada ben forta.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Nois, amb ella hem après noves paraules, noves definicions, moltes coses, noves totes elles. Sí, sí, sí, aneu bé, aneu bé. És la Rosa Calderón. Rosa, bona tarda, benvinguda.
1: Hola, gràcies, bona tarda.
0: És veritat, hem après moltes coses
1: noves.
0: Moltes
1: coses heu après, Heu d'estar contents.
0: I ens en queden moltes per aprendre.
1: I
0: encara.
1: Tant, moltes.
0: Moltes,
1: Jo, que he rumiat i pensava, què puc fer per aquest últim programa de la temporada? Llavors, com hem parlat tant de feminisme, d'igualtat i de paraules i tot això, doncs he pensat, he portat unes recomanacions de llibres, de pel·lícules, d'algun documental, et sembla bé?
0: Documental?
1: Sí.
0: També?
1: Sí, sí, ara arribarem, ja veuràs com sí.
0: Sí?
1: Sí, i tant. Doncs, per exemple, hi ha moltíssimes escriptores que escriuen sobre històries feministes, tant de ficció com no de ficció, novel·la, i fem així un repàs de totes elles. Vaig recordar que fa uns anys, no me'n recordo quants, vaig estar en una presentació amb una llibreria d'aquí de Mataró, de la Gemma Lienas. Presentava un dels seus llibres i dic, ostres, pues, parlaré d'ella, perquè és una escriptora que té moltíssims llibres ja, no sé si té 20 o més de 20, és de Barcelona i a part és una referent feminista a l'hora d'escriure. Llavors, per què l'has escollit amb ella? A part d'això, no? De que jo també vaig estar amb una de les seves xerrades presentant un llibre, vaig veure que naturalment té una mirada lila, que es diu, que si vols és una altra paraula per tu, una mirada lila.
0: Perquè hi ha mirades de molts colors, però sí, lila...
1: Exactament, és una mirada lila, perquè com ella diu, és... El que ens posem són les ulleres liles per veure la vida, el món, des d'una altra perspectiva, d'acord? Llavors, en aquestes ulleres liles el que fem és que es detecta el masclisme quotidià. Es detecta tots aquests estereotips de gènere, aquella violència que moltes vegades no ens donem compte que està dintre de la parella, tant de parelles molt joves com de parelles no tan joves, no? O aquest llenguatge sexista que a vegades sense... es diu massa col·loquial, però que potser hi ha gent que no li senta tan bé, o sigui que no...
0: Allò de fluir.
1: Això de fluir. Llavors, ja et dic, ha escrit molts llibres, però jo et presento només dos. Un, que... A veure, espero que ningú... És un títol així una mica... Es diu Rebels, ni putes ni sumises. Aquest és el títol. I per què es diu això? Perquè ella el que vol és, en aquest llibre el que fa és denunciar i analitzar de manera molt directa les estructures de la societat patriarcal actual. D'acord? El que fa.
0: Mira, ara, mentre... Quan m'has dit el títol
1: del llibre, sí?
0: Pensava a traduir-lo, sí? Al sexe contrari. O sigui, que si
1: però
0: fos...
1: no pots.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No.
0: Sí, mira, el de rebels m'és igual, però llavors seria machote, no?
1: Sí, però...
0: Machote i calzonazos.
1: Clar, però exemple, no? És diferent, perquè ella el que et diu és, a l'eix central del llibre, per el que gira aquest llibre, és el que ella el que vol explicar-te és que per encaixar dintre de la societat, o bé has de ser una puta, no? És a dir, que de lo que le diu, lo que le diuen fresca, no? Que, ostres, mira aquesta que fa un balquet, aquesta...

0: o sigui, li posava una etiqueta, exacte, una etiqueta despectiva, a més. I si no, pues, està l'altra part, que has de ser submissa, no? O sigui, no hi ha un punt mig.
1: Com està manat.
0: Exactament, com està manat, no, no, sí, sí, sí, és que és això. Llavors, en aquestes ulleres liles, que són les que ella diu que sempre hem de portar, en aquestes ulleres liles és quan et dones compte que és com funciona la nostra societat. Llavors, jo avui et porto un regalet, Jordi. I és que et porto un llibre. Et porto un llibre de la Gemma Lienas, que és un llibre molt... Bueno, que és molt d'estiu, és molt àgil i és molt juvenil. Llavors...
1: A mi no sé si molt juvenil...
0: No, no, però sí, t'agradarà, perquè és un dels llibres que funcionen molt bé, perquè és una guia bàsica del feminisme, d'acord? Llavors, el que et diu en aquest llibre, que és el diari Lila de Carlota, és... narra i promou el que és la consciència crítica i la lluita per la igualtat. És una guia perquè t'iniciïs dintre de lo que és el món feminista.
2: Ah, estava repensant.
0: Et sembla bé?
1: A mi sembla perfecte, però jo em sembla que ja estic d'iniciat.
0: Bueno, però algun problema he vist en algun moment que faltava una mica.
1: M'hi has iniciat tu.
0: No, sí, però et falta. Llavors, jo, mira, te l'he portat, el tinc aquí, te l'he dedicat i tot, o sigui, que ara estic obrint la primera pàgina, que està dedicat al Jordi.
1: A veure, sí, llegeixo sí, perquè des de casa de sí, sí, diu, sí. Jordi, aquest llibre pot funcionar com una guia bàsica de feminisme. És un primer pas per utilitzar les ulleres lila per sempre més. Una abraçada, Rosa Calderón. Moltes gràcies, me'l llegiré. Mira, me'l llegiré i jo em comprometo a fer una cosa, a llegir-me'l
0: sí.
1: I en el proper programa, ja després sí. De les vacances, sí, la propera sí. Temporada, fer la crítica del llibre.
0: Va, d'acord. Ja et dic, és un llibre que és per gent molt jove. Perquè és
1: aquí,
0: allà, però
1: aquí
0: no passa absolutament
1: res.
0: No passa res.
2: No pot ser...
0: Per això mateix, vull dir que és un diari juvenil, és el que vull dir,
2: sí,
0: però
2: sí.
0: Que no significa res, que és com el primer tastet per posar-te aquestes ulleres liles que jo et dic. Llavors, jo el que tenia aquí com a deures és que després de l'estiu, com es tornarem a veure, doncs jo et preguntaré què t'ha semblat. I sobretot, el que et preguntaré és si ja portes posades sempre aquestes ulleres liles per tot. O sigui que...
3: Rosa,
0: digues.
3: Et demanaria que tornessis a recordar el títol
0: sí,
3: del llibre, perquè al Jordi li has regalat, però potser hi ha gent que tenim la curiositat de poder-ho fullejar.
0: Sí, sí.
3: I...
0: A més, està ja en totes les biblioteques.
1: És que, perfecte. És que no em poden fer un regal a mi, que ja n'he sortit algú que dic, jo també en vull un.
0: Mira, es diu El diari Lila de la Carlota.
3: Gràcies.
0: I l'autora és la Gemma Lienas. I l'editorial, que ja va per la dotzena, està traduïda a la tira d'idiomes, vull dir que molt
1: dotzena,
0: bé.
1: Dotzena edició.
0: Bueno, aquest és antic, perquè aquí el tenia a casa des de fa... Ostres, si és des del 2007, o sigui que potser ja fa... Hi ha moltes...
2: A lo mejor está caducado.
1: Deixeu-me dir una cosa, L'escriptora, la Gemma Lienas, és més gran que jo.
0: És més gran que tu, no sé ni quan va néixer.
2: Però per això tiene mente joven, a
0: ver. Al 50, pues mira, veus? Perquè et donis compte. I ella ja té posades les ulleres liles sempre.
1: Jo les porto blaves. Ara resulta que me les canviaran i les portaré negres.
0: No, ara te les porto. Ara, des de a partir d'aquest llibre, Jordi, les portaràs sempre liles. Recorda.
1: Mira, a mi el lila és un color que no m'agrada.
0: Que no, que sí, que sí.
2: Que muy de misa, ¿verdad?
0: Que no, que és molt bonic. Quan et dones compte que portes les ulleres liles i les portes absolutament per tot de la teva vida, ostres, realment canvia, i canvia molt,
1: Bueno,
0: vull dir que ja m'ho diràs, després de... ja m'ho diràs.
1: Jo et deixo llegir llibre i jo et faré la crítica, per un moment semblaré la d'això, la Pilar Bou, la crítica literària nostra, faré crítica del diari Lila de la Carlota.
0: Molt bé. Llavors...

0: com estem a l'estiu i tenim molt de temps, o sigui, tenim temps lliure perquè comencen les vacances, fent jornades moltes vegades...
1: Bueno,
0: no tothom, almenys una part, una part de la població.
1: Una part.
0: Com jo.
1: Els funcionaris...
0: Bueno, jo encara no sóc funcionària.
1: No tothom és funcionària.
0: Jo no arribo, no arribo.
1: Funcionaris, mestres, tot això...
0: Tota aquesta part. Doncs...
2: Jubilades, no? Jubilades també?
0: O com... Jubilades, clar que sí. El cas és que tenim més temps. I jubilats també.
1: Ah, perquè
0: o sigui,
1: si resulta que hem de dir jubilats i jubilades...
0: No,
1: doncs...
2: sí.
0: Personal que estigui jubilat, o sigui, tothom. O personal que... Qualsevol persona que tingui temps pot veure.
1: I els que flueixen també?
0: I els que més encara. Segurament que l'hauran més encara. Jo m'he apuntat, hi ha moltíssimes pel·lícules feministes, o en toc feminista. Jo he agafat, no
1: com
0: sé
1: faltes
0: si...
1: Com faltes a lo loco.
0: Dos o tres, sí, sobretot. Mireu, estan les sufragistes, que és del 2016, crec que està a Netflix, si no m'equivoco, o en alguna plataforma o en ràdio televisió espanyola, ara no ho sé, però vaja, que la trobeu fàcil.
1: Sí.
0: I que és una pel·lícula basada en fets reals, i és dels moments històrics més importants de la història del feminisme, que és la lluita de les dones feministes i tot el sacrifici personal que van fer, no?, per aconseguir el vot femení. Després, i una altra, que aquesta a mi m'agrada també molt, que és la de Criades i senyores, que segurament l'heu vist, del 2011.
1: Fa poc que l'han fet per la,
0: per la tele, sí, sí, sí. Que és una dona blanca que vol sortir del camí que està totalment preestablert per ella, que és casar-se i buscar un marit i tot això. I després estan les dues dones que són afroamericanes i bueno, que la societat en la que viuen, no? que han nascut per ser criades. I després, una pel·lícula que aquesta segur que tothom la recorda és la de Thelma i Louise.
2: Que bona.
0: Que aquesta és de 1991. I aquesta pel·lícula, que jo crec que no passarà mai de moda, no? Bueno, que són dues dones que el que volen és alliberar-se de l'opressió masculina, no? Sobretot una d'elles. Per mi la que m'agrada més de totes, o sigui, són, no sé si l'heu vist, és Tomàques Verds Fregits.
1: T'ho anava a dir,
0: Sí?
1: Després de tenir, no? Que mai l'ho vist, aquesta.
0: També és de 1991 i és preciosa. I aquí sí que es toquen molts pals, o sigui, aquí veiem masclisme, racisme, després veiem amistat i també veiem sororitat. Havíem parlat de la sororitat?
1: Em sembla sororitat? No.
0: Sí. Sororitat és una nova paraula que és per tu també.
1: No deixes per l'estiu.
0: O sigui, aquesta... Aquesta paraula és només per al vincle de solidaritat o el suport mutu i les aliances entre dones. O sigui, és el treball de les dones juntes i sempre en contra de l'opressió masclista. Així que aquesta paraula només es pot anar...
1: És que a vegades et compliques la vida.
0: No. Sí, és que són paraules que només
1: jo,
0: es poden...
1: Tomàquets verds fregits...
0: No.
1: Diria
0: sí.
1: Que és una pel·lícula on el que es demostra és amor.
0: Sí, però també es demostra com les dones estan... O sigui, elles... com aquest vincle de solidaritat, que és aquesta paraula que es diu sororitat, aquest suport mutu fan tirar endavant.
1: Sí.
0: Però el que és el vincle és tot de dones.
1: Molt Moltes bé. Gràcies.
0: Molt bé, ens
1: I
0: veiem aviat.
1: Ens veiem al setembre.
0: D'acord, gràcies.

0: Avui, com que és l'últim programa de temporada, venim de que hem fet un dinar tots plegats. Estem vermellets tots de prendre el sol, perquè hem estat prenent el sol.
1: Ja, ja.
0: Però tenim unes persones que normalment no estarem mai aquí a l'estudi, que són multitud, perquè són el Jordi Álvarez, el Ramon Reyes, sí, i els seus Muppets, que sempre van acompanyant-nos, sí, a tot arreu.
2: Tito, sí, no, i diu, sí, diu que ens pagaran un viatge ara per anar per les festes d'aquestes de l'estiu, així, no sé.
3: Sí, sí.
2: O anirem a fer un creuer o una, sí, cosa.
3: No, no, no.
2: Per Llobregat.
3: A l'Imserso, collons.
2: Ah, vale, vale, vale.
3: Sí, sí, és més barat.
2: És més barat, sí, vale, ja ho entenc. Vinga. Ja ho entenc.
3: I què fem aquí, tu?
2: Pues, no ho sé. No sé. Diu que vinguem aquí a explicar el creuer, però si encara no l'hem fet, què hem de collons hem de fer?
3: No sé, hem d'anar a treure les entrades o els passatges, el que sigui, no?
2: Això que ho expliqui aquella d'allà que en sap més.
3: Aquesta senyora, ai, que ha vingut...
2: No sé, m'entenc que no sé què deia,
4: jo,
2: però...
4: Jo no viajo con el incenso, que digo. Ah,
3: no. Oi, escolta, encantat de conèixer-la, eh?
4: Jo soy pobre, però con classe.
3: Jo, ai, escolta, de Pedralbes a dalt.
2: Ah, vale.
4: No, no, mare, no, perdona, jo soy de Can Massuet del Far. Pedralbes Alto.
3: Oi, Pedralbes Alto.
4: Sí, sí.
2: De Can Massuet del Far.
3: Cago en coi.
2: Quin far es deu fotre?
3: Sí, sí, no, ui, sé. No, no, no, tinc idea.
4: A veces de llorar.
3: No tinc idea. I que em diu que aquesta senyora té un programa aquí, aquesta ràdio?
2: No sé, sí, això és el que diuen, però jo no sé què deu vendre.
3: Pues no sé per què ens ha invitat el Jordi aquest.
2: Ah, jo tampoc.
1: Fan, diu que ens hem de despedir. Fan avaneres també a Can Massuet del Far, eh?
2: Ai, mira, ara que...
3: Aquest és el cuiner, que ens ha cuinat.
2: No, no, no. Aquest és el capità del barco, de les habaneres que van...
3: La festa del capità i tot allò, eh?
2: Saps l'avi que va anar a Cuba? Doncs aquest és el bisnet.
4: Sí, sí.
3: El que se'n va anar a Cuba?
1: No, el que va tornar.
2: Ah, això. Oh, oh,
4: però el ron no l'hem escatado todavía.
3: No, no, el ron.
0: Peña Virtudes té una fixació amb el cremat, eh?
2: El cremat? Cremant no ho estic, però el ron me l'he fotut tot jo, eh?
3: El ron, amb els cigalors que fem cada dia allà al casal, ens fotem una de rons que t'hi cagues, tu. Molt bo el ron, eh?
1: I tant, sí, sí, i tant. Sí. I més quan està cremat.
3: I ja, si està cremat encara més. I amb una habanera de fons, encara
1: ja,
3: millor.
1: Ja no tinc res, ja no tinc res.
2: Si aixequem el canó de Palamós, no t'hi digo
3: res. El canó de Palamós, diu, com el cony, el canó, t'has de el canó ara.
2: A mi ja no me s'aixeca.
3: No, hi ha un canó, hi ha un cacauet.
1: Tal com està lligat, només s'aixeca amb la Viagra, eh? Si no s'aixeca, eh?
3: Escolta, jo tinc un imperdible perquè no es desprengui cap avall.
0: Nois, no, nois, no, que haurem de posar pitos, eh?
2: Sí, sí.
3: Ah, sí, perdó, sí, no, però... Rombos.
2: No, no fotis aquesta propaganda, tu, que al final aquest creuer no menjarem res. Oh,
4: a què casal van ustedes?
3: Com?
4: A qué casal van ustedes?
3: Casal? Com es diu allò?
2: Nos, Paco? Nos ha dit ustedes, tu, això qui se ho vol dir?
3: Que són molt grans, tu. Que són molt grans.
4: No, a qué casal van?
3: Al casal d'en Paco.
4: Vale, eso. No, és per no ir. Porque no sea que se me contagie.
2: No, que el Paco tu, el Paco pone un cigalós que no vegis,
3: eh? Molt trempat, aquest noi, eh? Oh, molt trempat.
2: Ara també farà un mes de vacances.
3: És jove,
2: no sé què
4: és jove.
3: Sí, ha deixat una noia que es diu Loli,
4: sí,
3: que de tant en tant ens servirà alguna copeta.
2: Això, ah,
3: ja veureu, ja veureu. Molt bona noia, eh?
2: Sí.
3: Sí, sí, sí.
4: I la copeta de què és?
3: La copeta és sempre igual.
1: Anís, anís.
3: No, anís del mono. No,
1: no
3: és el mono.
2: Això és de Badalona, tu.
3: Això és de Badalona. Nosaltres no ho sabem res dels de Badalona. Nosaltres de Mataró. Mataró, els capgrossos.
0: Nosaltres de Mataró, és que aquest programa és que anem de Mataró a Mataró i tiro perquè me toca.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Escolta'm, com ens hem de veure, eh?
2: No, que n'hi ha una que és de Can Massuet, de no sé què diu que far.
0: Sí, doña Virtudes, doña Virtudes de Can Massuet del Far. Sí.
2: Deu ser un far d'aquells que corren tant.
3: Un farol.
0: Continguts, eh, sisplau, sí, eh? Perdó, sí, ja, que el tècnic ja no sap posar rombos ni pitos, eh?
3: Aviam tècnic, com anem de temps?
5: Fatal.
3: Oh, anem a tallar ja, collons, si ens hem d'acomiadar o què, tu?
2: Home, què vols que ens acomiadem ara?
3: No ho sé, fins al proper programa, ara, després de l'estiu.
2: Això
3: i després tornem, ja veurem.
4: Se lleguen, perquè tampoc ho carreguilla.
2: Que no, ja ara, sí, què dius?
4: Encara, sí.
5: Tenim batalles.
4: No? Total.
5: Encara hi ha batalles.
0: Hi ha batalles. Diu que van amb l'Incerso.
4: Ah,
3: sí. I tenim projectes, projectes molt bons després de l'estiu, eh?
4: Sí?
3: Us quedareu bocabadats.
1: Tot això si sobrevisqueu. Ai, el creuer.
3: Cabrona, què? Què et penses, aquest? Tu, hòstia, home, ja està bé, tu. Déu-n'hi-do, eh?
1: Què és? Un creuer per solters?
5: Sí, però portem salvavides i tot, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. Farem un creuer que t'hi cagaràs.
0: És el que tenen els creuers de la tercera edat.
4: Sí,
1: cuidado, cuidado, que aquests creuers no tenen arribada.
0: Nois, nois, deixem-ho aquí. Que tingueu un bon estiu.
3: Moltes gràcies.
0: Que aneu de creuer.
3: Gràcies.
4: Que torneu.
0: Vostè també, sí, senyor Venero.
1: Jo no patiu, jo no aniré de creuer, però bueno, quasi que m'apuntaria.
0: Senyor capital. Jo també, jo més, deixeu-me dir una cosa. Ja ho hem dit a l'agenda. Recordeu que el proper dissabte, dia 4 de juliol, les anxovetes canten aquí dalt a la plaça, al Pla de la Calma de Can Massuet.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ho dic perquè vostè, que és...
1: Ah, ja estaré.
0: Passarà en llista, eh?
1: I tant, segur.
4: Jo iré també.
3: Anxoves, anxoves.
4: Les anxovetes.
1: Les anxovetes i els seitons.
3: Sí, oh, esterols.
5: Que porten un guitarrista, són les olives allò, eh?
1: Un i un baix, i un baix.
3: Ja hi serem, eh?
1: Ja hi serem?
3: No, oh, ja, ni tant.
1: Però aquí, aquí, quan surt el creuer?
3: Ja tu t'ho explicarem. Que vulguis aparèixer per allà. Apa, deixa'm.
0: Apa, nois, bones vacances.
3: Vinga, adéu.
1: Adéu.

0: Bé, nois, tanquem la temporada amb l'historiador, amb història. Paraules gruixudes, eh?
1: Doncs, sí, senyor, història amb majúscula.
0: Amb l'historiador i professor Josep Chauvet. Bona tarda, benvingut.
1: Hola, bon vespre, ben trobats.
0: Paraules gruixudes, eh? Parlar d'història és una cosa seriosa.
1: Hauria de ser-ho, passa que no... Generalment no es valora gaire, i en canvi els filòsofs de la història doncs ja ho han dit, no? Per conèixer el present has de conèixer el passat, i per conèixer el futur també. És a partir del present, del que és, som ara, el que fem ara, serà el futur. Sí, i nosaltres som perquè hem vingut d'abans.
0: El que passa que la història diuen que només l'escriuen els guanyadors, no?
1: La interpretació, hi ha moltes... sempre queden rastres amb la història, documents, s'ha de buscar.
0: S'ha de buscar.
1: I una de les coses que a mi m'agrada fent aquests programes, doncs, és mirar de desmentir els tòpics i tot allò que s'ha dit oficialment o que es té, i buscar-hi el puntet, una altra manera de veure-ho.
0: Professor Chauvet, és la seva última intervenció d'aquesta temporada. Com ho tancarem, això, avui?
1: Avui no ho tancarem, quedarà per la propera, perquè el tema d'aquests dies, d'aquesta temporada, ha sigut els símbols nacionals. I hem parlat
0: De quina nació?
1: De la catalana, naturalment, de la nació sencera, des de Salses fins a Guardamar i des de Fraga fins a l'Alguer. Bueno, és Sardenya, però parlen català. I no dic fins a Constantinople, perquè llavors dirien que sóc imperialista, perquè vam arribar fins allà. Doncs, deia, ara m'he despistat amb això, els símbols nacionals.
0: A la que li parlen de Catalunya es despista.
1: Símbols nacionals, que tenen totes les nacions, siguin estat o no. Festes nacionals, himnes, banderes, aquestes coses. Però n'hi ha molts de símbols. En el nostre cas, el Barça també pot ser un símbol, perquè el president Montal, al seu temps, el 74, va dir que el Barça era més que un club, i realment és més que un club, no? Per tant, això també...
0: I l'Espanyol?
1: L'Espanyol no. I mira, és curiós perquè la fundació del Barça, el Barça va ser fundat per un suís que tenia negoci, vivia a Catalunya i parlava català. El Futbol Club Barcelona, no el club de futbol, sinó el Futbol Club Barcelona. El 1898, no sé, no, l'any exacte no ho sé, perquè jo no sóc futbolero. Aleshores, es va estendre aquesta afició i els barcelonins doncs, també van voler fer un club de futbol. Li van dir el Real Club Deportivo Espanyol, perquè eren els de casa, els espanyols. Aquells eren suïssos, eren estrangers. En canvi, l'espanyol eren el de casa.
0: Però si era de casa, podem dir Real Club Deportiu Català?
1: No, espanyol, perquè estem parlant de l'any 1900. Clar, llavors, l'Estat, Espanya, doncs hi ha el
0: seu país. Sí, que la cosa ve de lluny.
1: Sí. I bé... com dic, hi ha molts símbols i a vegades no són, diguem-ne, tocables, diguem, com una bandera o físics, sense un himne, tot això, sinó que són, pot ser, simbòlics. Montserrat, bueno, sí, un símbol, no, també, però què? El tocaràs, és un monestir, però té un significat diferent, més simbòlic que el símbol que podia ser.
0: Però tots els catalans no tots són catòlics.
1: No, però encara que no ho siguin, traspassa el sentiment catòlic. Sí. És un
0: jo sóc ateu per la gràcia de Déu, no?
1: Sí, per exemple. No, perquè després de mil anys d'història, doncs ja és més que no pas un monestir solament. Doncs bé, acabaria amb uns 5 d'aquests símbols i, clar, en queden molts més per la propera temporada.
0: Sí.
1: Parlem del Barça la propera temporada.
2: Ara, també. Lo que me ha dejado usted a mí muerta es que el club se me traba la lengua y todo. Club Barcelona lo haya hecho en Suiza, ¿no?
1: Sí.
0: Perdó, Maña Virtudes. M'està dient que s'acaba d'enterar vostè
2: sí,
0: que el Barça està fundat per un suís.
2: Pues sí, bueno, no soy futbolera, nunca lo he sido. Es el deporte que no entiendo, todos los días corriendo detrás de la pelota, pero bueno.
1: Doncs sí. Mira el negoci que gira al voltant, el Mundial...
0: Ara en aquest moment me'n recordo de Pepe Rubianes, que ella diu... Tots a darrere la pilota, que li comprin una cada un, home, de pilotes, no?
2: Es que son catalanes, tenemos fama de tacaños, por eso.
1: No, però el futbol el van inventar els anglesos, sisplau.
2: Encima eso, no me diga más.
1: No, i una altra cosa que tampoc deu saber vostè, la senyora Virtudes, el Real Madrid, que és el club
2: ara,
1: del
2: no
1: règim,
2: diga, no diga
1: va,
2: que
1: ser, va ser fundat per catalans.
2: Ay,
1: i un
2: madre.
1: De Mataró, que té una...
2: Ai, la madre del Cordero
1: un,
2: Verde.
1: Un carrer... Padrós? Una mica... Sí,
0: Padrós?
1: Sí, sí.
2: Anda.
1: Tenia negocis allà i van...
0: El senyor Florentino sap que el va fundar un de Mataró?
1: Potser sí, però no li interessa que se sàpiga.
2: Ai, lo que és, una se va a dormir i
0: hi ha una cosita mà. És el que dic jo, és que els de Mataró són l'hòstia també. Mira que anà a fundar el Real Madrid.
2: Bueno, estaban picados porque el Barça lo había hecho en Suizo. Claro, es normal. Ahora mismo a mí se me han roto todos los esquemas futbolísticos.
1: No, y una otra cosa. Ara,
2: a ver, qué miedo me da.
1: Ahora farà 101 anys, el 25, doncs el dictador Primo de Rivera, militar, que va fer un cop d'estat amb la connivència del rei, d'aquella època...
0: No el d'ara, bueno, perdó, no el d'abans.
1: El d'abans.
0: Més abans.
1: Doncs va tancar l'estadi del Barça, li va posar una multa, perquè van xiular l'himne espanyol quan es feia un partit de futbol, van tocar l'himne i el públic, la majoria del públic, va xiular, llavors això... Va ser, era un...
2: Le molestó.
1: Un atemptat terrorista.
0: Pecat mortal.
1: I van expulsar el president del Barça, com que era suís, doncs li van treure la direcció a la presidència del Barça i el van expulsar, en Gamper. I al cap de poc temps va morir d'enyorament, o vés a saber què, allà a Suïssa, el senyor, en Gamper.
0: I van posar amb un guàrdia civil de president del Barça o no?
1: No, segurament...
0: 155, allò...
1: Un precedent, un precedent. No tenia nom encara.
0: És
1: allò que fan els militars i els espanyols, aquests ultras, ordeno y mando. Doncs, el camp dels culers, de les Corts, el d'abans, no? És a dir, els aficionats els hi deien culers... perquè les graderies eren obertes per darrere, i des del carrer veies la gent asseguda i la veien al darrere. No? Ah, mira, els culers, aquests són els culers.
0: Se'ls hi veia el cul.
1: Sí.
0: Bueno, sí, és verdadera.
2: Eso sí lo sabía, eso sí.
0: No sabía lo del Gamper i en canvi lo del culer.
2: Lo del Gamper me ha llegado al alma, eh. Mm-hmm. Un suizo, un vendedor de quesos.
0: Però el més greu és el del Real Madrid.
2: I el del Real Madrid. Ay, por Dios, y tantas peleas y tant... La gent és que no s'entera. Jo no lo sabia, eh?
1: És que són símbols i llavors té un altre significat.
2: Sempre va bien escuchar historia. Uno se pone al día de todo.
0: Mira, quan tornem a temporada que ve, això va pel tècnic, un dia posarem l'himne del Madrid... que així ens escoltaran, perquè hi ha madridistes aquí també, eh? I llavors posarem a sota amb un veu en off, el primer president del Real Madrid va ser un de Mataró.
2: Oh.
0: I llavors això ja els destrossa, perquè si dius català, mira, però si a sobre és de Mataró, ja és...
2: Oi, que mania tenen els de Mataró, si són molt bona gent.
0: No, si jo me'ls estimo molt, però veus que m'he casat amb una de Mataró.
2: Más vale que no escuche el programa. Yo lo juro, una tumba, ¿eh?
0: Però i els de Mataró, que són la capital del Maresme, ells no ho saben.
1: No ho saben.
0: Ells no ho saben.
1: No ho saben.
0: Ni no exerceixen de capital. però ho són, mira, ens hi ha tocat aquesta, què hi farem? Vostè és de Mataró, veritat?
1: Sí, sí,
2: encara. Estava molt calladito, jo lo veia con una cara así de compungido y no sabía por qué.
0: Teniu...
2: Anda, anda que cuando se lo diga a mi yerno, que es del Real Madrid, qué bien me lo voy a pasar, me dirá que me lo he inventado,
0: sí,
2: como todo.
0: Sí, segurament, segurament.
1: Fake news, que en diuen.
0: Sí.
1: Doncs sí, soc de Mataró, encara que no es noti pel cap gros, clar, a la ràdio no es veuen
2: no,
1: les imatges, però...
2: No, no, usted está perfecto, y con ese flequillito buenísimo.
1: Crec que sí.
2: Sí.
1: El que em costa, amb la pinta aquí.
2: Sí, sí, no, de veritat. Perdón, Nina, però és superior.
0: A veure, perdoneu un moment. És que ara, clar, amunt li heu fet mal. Li heu fet mal.
1: Ai, sí que em sap greu.
0: Ah, perquè jo em passo la mà i no trobo res, que és un avantatge.
2: Bueno, poder ir a Turquia, sempre...
0: No.
2: Nunca es esto.
0: A mi només m'agradaria per un moment, sabeu allò que de joves fan que tiren el cap cap amunt per tirar-se
2: sí.
0: El cabell cap... Allò d'anar amb moto o anar amb un cotxe descapotable amb els cabells al vent. És una cosa que m'agradaria fer una vegada més, una estona, per poder-ho,
2: bueno,
0: per saber quina sensació
2: es nota. Però és fàcil,
0: es nota.
2: Se pone una peluca i lo nota.
0: No, perquè llavors
2: surt
0: disparada
2: la peluca. No me l'imagino con pelo. A usted está atractivo, le queda bien estar calvo.
0: Gràcies, jo també l'estimo, doña Virtudes, però bueno. Però em faria gràcia per una vegada poder notar això.
2: Ja no s'acorda, no?
0: Però en canvi, escolta'm, tu saps el que és allò? Que jo vaig de viatge i els companys, que si després de la dutxa s'han d'aixugar el cabell i de més, i jo en canvi surto de la dutxa, em passo la tovallola pel cap i ja està.
2: Ja està, plis, plas, eliminar-se, plis, plas, todo, ja todo son ventajas.
0: Clar, tot. Ah? Jo tenia un conegut meu, que era calb, però portava perruca. I un dia em diu jo anar, perquè un dia me'l trobo com una bola de billar, sabia té la perruca, i dic, tota la vida portant perruca i què? Diu, és que diu, saps què em va passar? Dic, què? Diu, jo anava, diu, per Bilbao, jaqueta cruzada, parlava castellà, diu, jaqueta cruzada con mi cuerpo. I diu, estàs bueno perquè todo el mundo te mira. I jo, ole. Diu, i en eso que havia un escaparate que hacía como, así como si fuera un espejo. Me miro y era un día que hacía mucho viento, se me había saltado el peluquín y llevaba los dos trozos de esparadrapo así cruzados en medio del pelo.
2: Pobre hombre.
0: Y desde aquel día que ya nos va a posar mai més pústies y anava, pues, com diu aquell, a pelo descubierto. No?
2: Qué trauma, pobre hombre.
0: Per això que dic jo, això de la prova de posar-me una perruca per anar amb un descapotable, allò perquè el vent et doni a la cara, no, perquè sortiria la perruca volant. Però estàvem parlant d'història,
1: Sí,
0: no sé
1: doncs,
0: per què, parlant d'història hem acabat parlant de perruques.
2: També,
0: Sí, és una història, sí. Al final sempre acabo, semblo una persona gran, que sempre acabo parlant també de les meves històries.
2: No, però és que és interessant, perquè mira...
1: Allò de l'avi, les batalletes,
2: claro.
1: Sí. Tenim moltes batalletes per explicar. Sí. Doncs això, parlant del 25 i del 26, també l'Orfeó català doncs, va ser multat i tancat un temps.
0: Ara també els de l'Orfeó que acompanyaven el papa.
1: Les corals, sí, en 100 anys no ha canviat res, perquè fa més por un cant que no pas un Kalashnikov, per exemple, i com si això fos terrorisme. És molt, molt gros. Bé, doncs també el dictador, el Primo de Rivera, doncs és el que va inventar el verb espanyolear, que el que feien...
0: Això no és una cançó de Manolo Escobar?
1: Sí, però la paraula, el verb, el van inventar l'any 25, aquest, com es diu, Primo de Rivera, el pare,
0: El primo del Rivera...
1: Del Rivera, d'aquest Rivera no, un altre. Va prohibir l'ús públic del català, molta censura, també els diaris en català i tot això, hi havia censura. Què més? La bandera catalana, també dita senyera, això dels noms també és una història. Què més? els segadors no es podia tocar.
0: Jo em pensava que tot això s'ho havia inventat en Franco i no.
1: No, ja venia, ja venia d'abans. Els que després del dictador, com que veient que no se n'havien sortit aquests mateixos, bàsicament a partir del 39, doncs ho van tornar a aplicar, però en plan bèstia. Primo de Rivera no va afusellar ningú, però en temps d'en Franco això era...
0: El paròstol de cada dia.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí.
2: Por el hecho solo de hablar català.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Altres associacions, hi havia una, diguem, associació, un conjunt d'associacions catòlica i totalment inofensiva, bàsicament per infants i adolescents, i adolescentes, que eren les Flors de Maig, s'ajuntaven, anaven a cantar cançons de Maria, coses d'aquestes, però com que eren catalanistes, prohibit.
0: Professor Chauvet,
1: sí.
0: Catòlics inofensius per canalla, no seria això, eh?
1: Sí, perquè quan fossin grans, que clar, hi havia el perill. Què més? La mancomunitat, que no era cap cosa separatista ni extraordinària. Però, esclar, el catalanisme d'aquell temps, els que estaven a darrere, doncs sí que s'ho creien i van fer país. Allò que deia en Pujol va copiar d'aquí, feien país. Era senzillament la unió de les quatre diputacions de les províncies catalanes, res més. Es van ajuntar en una superdiputació. Però era més o menys, eren els mateixos catalans que s'ho muntaven. Llavors això per un sector espanyolista era massa, i llavors el primer ho va intervenir, i va destituir el president de la Mancomunitat que hi havia llavors, que era en Puig i Cadafalch, un altre mataroní, va posar un dels seus i al cap d'un any la va dissoldre, i tota l'obra de la Generalitat.
0: Hem fet un parèntesis per dir un altre mataroní, amb una vehemència, bueno, mataronins hi ha tot arreu.
1: Perquè es notés, sí, no, en el costat d'en Franco també n'hi havia de mataronins.
0: Ah, bueno, com a tot arreu, com a totes les famílies.
1: Hi havia els dos costats.
0: Sí, menys la meva família, que només n'hi havia un, que els dilluns, dimecres i divendres estava en un bando i els dimarts, dijous i dissabtes en un altre.
1: També, veus?
0: Perquè, diu, jo faig la guerra sempre des de casa. Diu, entren uns, em faig d'aquests. Entren els altres, em faig dels altres. Sí, el diumenge descansava.
2: Ah, era catòlico. Era catòlico, no? I apostòlico i romà,
0: no? No, jo, al meu avi se li podia dir moltes coses, però catòlic, apostòlic i romà, crec que en tota la seva vida només va estar dues vegades en una església. Una, el dia que es va casar. I l'altre el dia que es va morir.
2: Oh, no.
0: L'endemà que li van fer allò que es fa, perquè es veu que si no ho feien a l'església no quedava bé.
1: Doncs això, per acabar, Mancomunitat, l'Orfeó Català doncs, també va ser sancionat perquè va cantar el cant de la senyera, que estava prohibit, i llavors van tancar l'Orfeó, i també una cosa, l'any 60, també es va fer un concert al Palau de la Música Catalana i també va cantar l'Orfeó i van cantar el cant de la senyera, que no estava programat. Va ser una acció...
0: Un bis.
1: No, un bis no, no estava programat i llavors va haver un escàndol i tal, van multar i van agafar Pujol entre altres i el van acusar d'això i ja va a la presó. I ara, fa poc, doncs també no van deixar que els cantaires, alguns que ho van proposar així innocentment, però cantarem els segadors, qui vulgui, extra, però, per fer-ho, perquè tocava.
0: El papa de Roma, si li haguessin escoltat els segadors, bueno, hagués tingut un trauma tremendo.
1: Sí, hauria estat molt...
0: Igual perd la fe, aquell home, si sent els segadors.
1: Segurament, no? A més, sabent l'origen, no sabia l'origen dels segadors, de la música, bé, això és un altre tema, ja en parlaré més endavant. Clar, símbols nacionals, això, l'espanyolisme no li entra i no... I l'únic que sap fer és prohibir-ho. Doncs aquesta, per la aquesta... propera temporada continuarem.
0: Continuarem. Aquesta última intervenció del professor Chauvet, hem repassat una miqueta els símbols nacionals, no?
1: Sí, ja dic que en queden molts per la propera i hem comentat els últims fets.
0: Doncs, professor Chauvet, moltes gràcies
1: a vosaltres
0: per haver il·lustrat d'aquesta manera i quedem per la propera temporada.
1: Així quedem, així seré jo, aquí vindré.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau. Adéu.

0: Hem arribat al final, però abans deixeu-me donar la benvinguda a la Montserrat Rubio i a la seva alter ego, la Kelly Trout. Bona tarda, benvinguda.
1: Gràcies de part de totes dues.
0: Així m'agrada, així m'agrada.
1: Sí, perquè després...
0: No, perquè normalment la Kelly Trout és molt ben educada.
1: Normalment, és la paraula que has dit, habitualment, ho diria jo.
0: Sí.
1: Perquè la paraula normal no. Cada vegada li trobo menys sentit.
0: Sí.
1: Però no, era una mica perquè... Saps què passa? Si passes molta estona amb algú, al final hi ha cosetes que van traspassant d'aquella persona cap a tu. Llavors l'equilibri, diguem que té una ànima molt bona, sí. Puntillosa, també. Jo, la Montserrat, ja sóc sensible amb l'utilització de les paraules i potser tenia l'equilibri al costat o per sobre, no sé si m'ajuda, perquè no em relaxa, saps?
0: Et posa a prova cada dia.
1: Em posa a prova a cada segon. Per això aquesta... Bueno,
0: m'agradaria dir una cosa, i és que per primera vegada en molts anys que estem en aquest estudi, bueno, molts anys, no, dos anys, que portem en aquest estudi amb l'esmejant aquí a Canyamàs, tenim l'estudi ple.
1: Sí.
2: Sí,
0: que els demanaríem, no ho sé, per exemple...
1: Un
0: aplaudiment.
1: És la figura, no? La imatge del que seria una taula rodona o quadrada, potser, també.
0: Sí.
1: De vegades és més quadrada que rodona.
0: Jo només diria, feu-vos la imatge de que tenim una taula quadrada, tenim l'estudi ple de gent, estem a 30 graus de temperatura, o sigui que, escolta'm, d'aquí un moment acabarem ja traient-nos la roba per la calor que tenim.
1: No.
0: No?
1: No, més que res per aturar el tema, o sigui, no. Jo aniria amb la cosa que, amb aquesta casuística que tu descrius, el millor que penso és que ens estimem i ens respectem. Perquè si no es parla d'amor, no s'entén que 40 graus a l'ombra estiguem aquí, no sé quantes persones, suant la gota gorda, però compartint un moment que és, jo crec que bonic per tothom.
0: No sé si ho heu escoltat l'editorial de... que obre el programa, que avui està parlant de l'amistat. Per què? Perquè hem parlat de l'amistat per una senzilla raó, perquè resulta... I us ho dic a tots, perquè per un moment havíem pensat de convidar-vos a tots, però que sou massa si no hi cabríem, i ho farem per tandes, però avui hem fet un dinar de germanor, de tot l'equip.
1: Exacte.
2: Riquíssimo, serà todo riquíssimo.
0: Doña Virtudes és... Bé, bueno, hem de dir que Doña Virtudes ha menjat de tot i ha begut de tot, també.
2: Sí.
0: Ho dic perquè encara estem al final ja del programa i
1: estem justificant algunes coses, ja, no? Que poden passar. D'acord, sí.
0: Ens hagués agradat fer aquest dinar, compartir-lo amb tots vosaltres, cosa que no descartem de que farem la proposta a Ràdio Argentona. Igual ens diuen que sí, no ho sé.
1: El noi el tenim.
0: El noi el tenim.
1: Exacte.
0: Si no ho proposem, no ho sabrem.
3: XXL.
0: No, però imagina que fem un dinar a la plaça de l'església allà. Taules, paella...
2: Una paella.
3: Que no ens atura res.
0: Bon ambient.
3: On està el problema?
1: On està la limitació?
0: Dit això, què diu la Kelly Trout d'això, va?
1: La Kelly Trout està encantada. A la Kelly Trout li encanta xerrar, és veritat, però li encanta observar. I quina manera millor d'observar que compartint. És la millor manera. Perquè si no el que fas és quedar-te en un buit i potser entrar en una espiral que, doncs això, que ens limita. I com que el que li encanta és trobar sempre interrogants, i si no, de vegades se'ls inventa una mica, perquè és entremaliada. Però sempre ho fa amb la intenció d'aquesta matèria gris que durant totes les temporades anem una mica, no?, de fer memòria tant en quant d'aquella matèria gris que tenim, que ens fa que no ens aturem.
0: Tenim?
1: Sí. El que passa és que algunes persones ens va bé dir, a mi no em queda, no? Sí que en tenim. Una altra cosa és fer-la servir, i fer-la servir en positiu. De quina manera? Sent empàtics. Però em quedo amb la teva editorial i amb el llarg del programa, que ha sortit en alguna ocasió allò de... No sé si tinc edat, no sé si jo encara, i parlem d'aquell passat que ens fa el present i que implica el futur. I parlant d'això, i com a final de temporada, com no, parlem de bruixes. Perquè també hem parlat Abans la Rosa, en la seva secció, parlava d'un llibre, Rebels, putes i sumisses, o sumisses. Directament era la qüestió de si és una dona i eres rebel, ets una bruixa. Bé, cap problema. Les coses estan per encaminar-les en positiu. I com sempre hem dit, una bruixa, alguna vegada, que ara parlo com a Montserrat, que m'han dit és que sembles una bruixa, o m'han dit directament ets una bruixa, i no en el millor dels sentits, a mi m'ha provocat un somriure. Perquè per mi la definició d'una bruixa és una bona dona i una dona sàvia. Cap problema. Però resulta que sent bruixa o no, som persones, que això ho diem molt sovint, i tenim un passat. I no vull dir res més, perquè en aquest passat trobarem una mica la concordància de la llegenda del conte que portem avui. Com sempre, el sentim i després en parlem, si voleu. Sí? Doncs el títol de la lectura d'avui és La clau de la boira.

de l'antiguitat, la malga, la malva, era coneguda per la seva saviesa i els seus remeis naturals. Tot i això, hi havia una part del seu passat que guardava en secret. Mai havia revelat d'on provenia el seu poder. Cada nit de lluna plena, les bruixes de la contrada es reunien al voltant d'una foguera per practicar la seva màgia. Durant una d'aquestes trobades, la malva va notar un canvi a l'atmosfera. L'olor de romaní va deixar pas a una intensa fragància de llimona i metall rovellat. Alguna cosa estranya estava passant a la cova de les encantades. La malva es va endinsar en el bosc per investigar d'on venia aquella estranya olor. Guiada per una llum blavosa intermitent, va arribar a una clariana que mai abans havia vist. Al centre hi descansava una caixeta de fusta massissa, tallada amb símbols antics, envoltada per una boira tan espessa que semblava tenir vida pròpia. Apropant-se amb cautela, la bruixa va estendre la mà i va obrir la capsa. A dins, només hi havia una petita clau de ferro que desprenia una energia freda com el gel. De sobte, una veu susurrada va ressonar a les seves esquenes. Has trobat la clau que obre l'últim dels nostres misteris. Però recorda, malva, tot poder té un preu. Quan es va girar, no hi havia ningú, només les ombres dels arbres. Des d'aquella nit, la malva va notar que els seus encanteris esdevenien molt més poderosos, gairebé independents de la seva voluntat. Va guardar la clau al seu collaret, però des de llavors, cada vegada que s'acostava massa a la zona de la clariana, la seva ombra semblava separar-se lleugerament del cos, movent-se tota sola per la foscor del bosc. La tardor va arribar al Lluçanès, cobrint els boscos de colors rogencs i d'una catifa de fulles seques. Però a la cabana de la malva l'ambient era gairebé hivernal. La clau de ferro que duia penjada al coll s'havia tornat tan freda que li cremava la pell. El pitjor de tot era que la seva ombra ja no obeïa els seus moviments. Es movia amb un retard d'uns segons, com si tingués voluntat pròpia. Preocupada per aquest fenomen, la malva va decidir demanar ajuda a l'Agnès, la bruixa més vella de Sant Feliu Sasserra. L'Agnès, en veure la clau de ferro i la silueta descompassada de la seva amiga, va palidir. Malva, aquesta clau no obre una porta física. Obre el pany que separa el nostre món del lloc on habiten els records oblidats. Aquella nit, mentre el vent bufava amb força, la malva es va despertar sobresaltada. La clariana del bosc on havia trobat la capsa brillava des de lluny amb un resplendor lila. En mirar a terra es va esgarrifar. La seva ombra s'havia desprès completament dels seus peus. Caminava sola cap a la sortida de la cabana, assenyalant amb el dit cap al bosc fosc. Sense pensar-ho, la bruixa va agafar el seu sarró i va seguir la seva pròpia ombra a través de la malesa. La silueta fosca avançava ràpidament, flotant entre els arbres fins a arribar exactament al centre de la clariana misteriosa. Allà, l'ombra es va aturar davant d'una esquerda lluminosa que s'havia obert a la mateixa roca del terra, de la mida exacta de la clau. L'ombra es va girar cap a la malva i, en lloc de parlar, va fer un gest clavant els ulls inexistents en el collaret de la bruixa. La malva va comprendre que havia de triar. Introduir la clau a la roca per recuperar la seva ombra o fugir i perdre una part de si mateixa per sempre. Va fer un pas endavant. Va decidir posar la clau a l'esquerda. I abans de girar-la, va veure que a l'altre costat de la llum no hi havia un monstre, sinó una nena exactament igual a ella quan era petita. La visió de la nena a l'altre costat de l'esquerda va glaçar la sang de la malva. Era ella mateixa, amb els mateixos vestits remendats que duia feia segles, abans de convertir-se en una bruixa poderosa. L'Agnès tenia raó. La clau obria el pany dels records oblidats. La malva havia esborrat de la seva ment la seva infantesa humana per poder abraçar la immortalitat i la màgia de la natura.

La seva ombra després es va agenollar al costat de l'esquerda i va estendre la mà cap a la nena. En aquell moment, la Malva va comprendre el buit que havia sentit tota la seva vida. Per ser una bruixa sàvia, havia sacrificat la seva pròpia història, la seva família i els seus orígens. L'ombra no la volia destruir, volia tornar-li la part d'ànima que havia deixat enrere. Amb la mà tremolosa sobre la clau de ferro enclavada a la roca, la Malva va fer l'últim gir. Un clic sec va ressonar per tot el bosc del Lluçanès. La llum lila de l'esquerda va esclatar amb mil centellets daurats, envoltant la bruixa en un remolí de vent, olors de llar de foc i rialles d'infant que feia centenars d'anys que no escoltava. L'endemà al matí, el sol va sortir mandrós entre la boira de Sant Feliu Sasserra. La clariana del bosc tornava a ser una simple agrupació d'arbres vells. A terra, la capsa de fusta i la clau de ferro havien desaparegut per sempre, com si mai haguessin existit. La Malva es va aixecar de l'herba humida, sentint una calidesa nova al seu pit. Quan la Malva va tornar a la seva cabana, es va mirar al mirall d'aigua del rierol. Els seus cabells platejats havien recuperat alguns rínxols castanys de la seva infantesa. Es va girar cap al sol i va somriure en veure que la seva ombra tornava a estar perfectament unida als seus peus. Tot i això, quan l'ombra projectava la seva silueta a la paret, no reflectia la figura d'una bruixa adulta, sinó la d'una nena petita que saltava d'alegria.

0: Molt bé.
1: Fins aquí.
0: Fins aquí, fins aquí.
1: És el que parlàvem. Per poder ser ara, hem estat abans. Però no només això, que l'etapa de la nostra vida, conscient, inconscient a l'inici, i després conscient si volem, és el que forma part de nosaltres. I de vegades, personalment, opino que em provoca tristor aquells arguments de això ja no em toca, això per mi ja no és. Coses com aquesta es repeteixen cada dia i el que fem és minvar tot el que som.
0: I ara, com que som més grans, això no ho podem fer.
1: Per exemple, el que passa és que una cosa és la part física.
0: No.
1: Però són les dues coses.
0: Sí, la part física, evidentment, però vull dir, molt, ens creem una sèrie de barreres nosaltres mateixos, perquè com que tenim una certa edat...
2: I no las imponen también, porque yo estoy cansada de oír, dice, claro, es que tú eres gran. Digo, sí, gracias a eso soy muy gran y sé más que tú, porque he vivido más que tú.
1: Però no, ja no parlem de fer una competència de què és més o és menys, sinó parlar del tot.
2: Ja.
1: Per mi l'equilibri està en no haver-ho d'oblidar. Perquè tingui una certa edat, no mai de llançar al terra, si el cos m'ho permet. Si la part física m'ho permet, per què mentalment no puc riure, fer broma, plorar,
0: perquè la societat, demanar... Perquè la societat que vivim t'ha posat
1: etiquetes a cada
0: una
1: persona.
0: Etiqueta de que ara tens aquesta edat, toca fer això.
1: Justament.
0: I quan resulta que trobem alguna persona d'una certa edat que fa coses, diguem així, de persones de 20 anys, resulta que, si no anem en compte, la tancarem amb un lloc de malalties mentals, perquè resulta que no hi toca.
2: O estàs haciendo el ridículo.
1: Sí, el que passa és que una altra de les coses que, amb aquesta lectura que hem compartit avui, una altra cosa a destacar al marge, perquè sempre tenir present aquell truc, que el que li agrada és provocar aquestes interrogants i que la gent tingui aquesta tertúlia interna i aquesta reflexió interna, i si a més la compartim amb els altres, la riquesa es multiplica per tants com compartirem el moment, no? Però és també el fet de que aquesta persona, la Malva, per tal de poder arribar al seu objectiu, que era ser bruixa en un moment donat, parlo de manera general, el que va fer va ser oblidar una part d'ella o hipotecar al 100% una part d'ella. Llavors, d'alguna manera, has arribat a un objectiu, se suposa que tens la felicitat absoluta, i no. I et planteges què passa.
0: Hi ha molta, jo anava a dir ara, hi ha moltes persones que, quan han sigut joves, diguem així, per diferents circumstàncies, perquè pel que diran, per les circumstàncies familiars, no han fet les coses que pertanyien en aquella edat, i resulta que després la vida els ha portat que als seus 50 i pico d'anys, no sé per què, perquè s'han alliberat, perquè ja han perdut les pors o el que sigui, estan fent les coses que no van fer, que els hi pertocava fer en el seu moment, o no els hi pertocava fer, perquè això de que els hi pertocava fer,
1: és que
0: qui ho diu el que pertocava fer?
1: On està escrit això?
2: Però
1: no?
2: També, quan lo haces, lo valores más.
1: Però això és un part del camí.
2: A todo se le pone tiempo.
1: Sí, però mira, per exemple, l'equilitud que intenta provocar aquí és fins a quin punt hem de deixar una part de nosaltres per fer-ne una altra. El que ella defensaria una mica és, perquè la conec, simplement, ara parlo per ella, que m'està dient, bueno, va, digues-ho tu, no? I em deixa parlar a mi. És el tema de no restem a cap banda, aprenem de cada etapa, allò que hem pogut fer o no, per circumstàncies, mil, perquè sempre n'hi ha mil circumstàncies, que ens serveixi per anar sumant a les següents etapes. De tal manera que, si per una circumstància, quan he estat petita, he fet unes coses o no, i he arribat a una segona joventut, que diem, no? Quan ens alliberem de moltes coses, la gent diu una segona joventut, doncs una segona o una cinquena o una octava. Però la qüestió seria, o la interrogant seria, fins a quin punt he de deixar una part meva d'una manera absoluta, pretenent continuar sent jo al 100%.
0: Jo només afegiria una cosa i
1: estem menjant el temps. No passa res.
0: Hi ha dues coses que una que abans de marxar voldria deixar dit, des de que us he dit abans que teníem l'estudi ple de gent. si els hi mireu la cara, vosaltres no ho veieu des de casa, però vull dir, amb una tensió que dius...
2: I una calor...
0: Hi ha un problema, hi ha un problema. A part de la calor hi ha un problema. No tenim micròfons per tots, però tothom, crec que a tothom li agradaria dir una cosa.
1: Però és aquesta la història.
0: Jo només voldria afegir una cosa, és que arribat al final del camí, intenteu que quan arribeu al final del camí no us pugueu retreure res de dir, ostres, això me n'he oblidat de fer-ho, no he pogut fer-ho.
1: Deixa'm dir una altra cosa. Un costum, ja sé que me vaig de temps, un costum que he tingut sempre, des que era molt, molt petita, que m'ha encantat llegir, és que jo m'he anat sempre al final del llibre. I la gent, és un costum que tinc des de sempre. I moltes persones m'han preguntat, però ostres, com és que te'n vas... Jo no us faria això mai, però si és de misteri ja saps qui ho ha fet, si és de no sé què ja saps com ha acabat, dic, perquè a mi no m'importa com acaba, sinó com arribo. Llavors, el final és el final. Jo no diria tant que també arribar al final amb aquella sensació de pau, d'haver fet molt o d'haver sentit molt, de pau en general, però deixem al final, perquè al final arribarà. Doncs dia a dia. Però no ens oblidem que som un tot. Des que comencem a néixer, des que neixem, sí, comencem a créixer, a la panxa, i des de l'últim sospir. Tot això és la vida.
0: Molt bé, ens hem quedat molt profuns avui, eh?
1: Vale, perfecte, doncs, perfecte. Estem ben contentes les dues. Va, Quili Trut i jo.
0: Molt bé, doncs Montserrat Rubió, Quili Trut, ha sigut un plaer compartir un any més amb vosaltres, una temporada més, i esperem retrobar-nos a la propera temporada.
1: Nosaltres també, agraïdes de la confiança i fins a la propera.
0: Fins aquí. Nosaltres marxem, però no fins la propera setmana. Avui us hem de dir que fins després de vacances. Us deixem descansar. Tot l'equip, els d'avui i els de la resta de programes, avui no enumerem els que han fet el programa, perquè durant tota la temporada han passen constantment diferents gent. Doncs això, us desitgem que passeu un bon estiu, us trobarem a faltar, segur. I recordeu, per sobre de tot, no oblideu mai, sigueu feliços. Salut!
3: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: It's lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits.
3: What you leaving for when my life is yours, yours, yours? What you leaving for?
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: Don't worry.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per a grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame.
4: Ya, que me está cortando.
2: Yo subo, que me están cortando.
5: El muro. Tiene espacio.
2: Ajá.
5: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
2: Okay.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
6: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Souhoussein.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CatInfo el president del Fons, Jordi Quadras.
9: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat en diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
10: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la Conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes pinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs preocupava molt.
10: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés el foc s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
11: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
10: Aquesta nit un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellacs.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de 3 nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
4: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
12: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
4: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
12: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
4: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el golf pèrsic més d'un centenar de vaixells.
14: Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
15: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud de Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
16: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els Estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
17: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
18: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
19: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu, inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
13: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
20: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims dos anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
21: These are not street gangs.
22: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
20: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
22: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
20: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
0: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
23: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
0: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
24: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
25: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
26: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
24: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
27: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
0: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia.
1: inexplicable mediterrani revela un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
2: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant una període extraordinari de creativitat compartida.
1: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391 creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
3: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
1: Picabia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
13: Esports.
0: Amb en David Ubach.
27: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primer de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzents de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzents de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club Gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
5: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19 i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
27: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
13: 3CAT Info.
27: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
6: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la de Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
27: Parlem ara de motor.
13: L'actualitat esportiva a fons.
4: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
7: Pensé que aquí, si no consiguió el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio, Bagnaia, Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
4: Precisament Bezzecchi, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubac?
1: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
0: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
2: Escúchame, jálame. Ya, que me está cortando.
0: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
3: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers, hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
0: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
5: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
0: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
6: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell, no? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant, La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
0: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
7: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
0: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat rebutjat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o a la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
8: Si avui SEAT fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
0: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa usonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
9: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està

0: Conseller de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avança fa uns mesos 3CatInfo, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
1: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius a catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
0: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació, que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
4: els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral.

0: laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el treball perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
1: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament. La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del top manta a la Costa Daurada. L'operació, que va començar fa 10 dies amb diversos escorcolls al Camp de Tarragona i Badalona, ha acabat amb 28 detinguts i també el decomís de 25.000 articles falsificats. Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
2: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
3: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
2: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
1: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulà.
4: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop del Rion i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
1: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets de la mateixa masia, Can Reón.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
6: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura, i d'aquesta exposició central.
7: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
6: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
8: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
6: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
1: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
9: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el Tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
1: Esports. Amb en David Ubach.
10: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, en partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Irak 0. A la classificació, França passa setzens com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a la Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
5: 3CAT Info.
10: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modèstia.
11: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
10: Parlem ara de motor.
5: Trescat Info.
10: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
12: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto, séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
10: Més enllà del motor, hem de destacar, abans això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara en motor, al Rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville amb un Hyundai, el belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
13: Equipos de balonmano diferentes. Sobre el papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
10: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck del Terrassa ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
5: Trescat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per a grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
1: Escúchame, jálame.
4: Ya, ya, ya, ya, que me está cortando.
1: Ya, ya, ya.
4: Ya, yo subo.
1: Yo subo, que me están cortando.
5: El muro. Okay. Tiene espacio.
1: Ajá.
5: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves, okay. ves que el muro tiene espacio?
1: Okay.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
6: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sochein.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3Cat Info el president del fons, Jordi Quadras.
9: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat en diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
10: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena. I gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vies, vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs preocupava molt.
10: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
11: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
10: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellax.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de 3 nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
12: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
13: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
12: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
13: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso con algún incendio en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
12: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el golf pèrsic més d'un centenar de vaixells.
15: We have been able... Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
16: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
17: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
18: El capitán no se desenciende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més número. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
19: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
14: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
2: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims dos anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
21: These are not street gangs.
22: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
2: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
22: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
2: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
0: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
23: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
0: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
24: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
25: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
26: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
24: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
27: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
0: Fins del 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
1: Picabia Mediterrani rebel un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
3: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
1: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
4: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
1: Picabia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
0: Esports. Amb en David Ubach.
5: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Irak 0. A la classificació, França passa a 700 com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club Gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
6: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19 i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
5: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
0: 3CAT Info.
5: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
7: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la de Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un bazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
5: Parlem ara de motor.
0: L'actualitat esportiva a fons.
5: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
8: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
5: Precisament Pechegui, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
9: Són 2:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
5: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
0: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
10: Escúchame, jálame! Ya, que me está cortando!
0: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
11: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
12: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers, hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
0: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
13: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
0: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
15: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
0: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
16: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
0: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
2: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
0: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa usonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
14: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
0: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la

0: restituir la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
1: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
0: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la llei de memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Guineu, inofensiva. De cara a diumenge, augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda, ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació, que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
4: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
0: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
5: Pot permetre

0: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
3: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
4: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
3: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
2: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Ted Mula.
5: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop del Rion i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
2: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets a la mateixa masia, Can Reón.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
6: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
7: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
6: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
8: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
6: Mentre duri el congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
2: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
9: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el Tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
2: Esports. Amb en David Ubach.
10: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, en partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa setzens com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lletatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
1: 3CAT Info.
10: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modèstia.
11: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
10: Parlem ara de motor.
1: 3CAT Info.
10: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
12: Fred Jeki aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde Dijan Antonio, Bagnaia, Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
10: Més enllà del motor, hem de destacar, abans això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara en motor, al Rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville amb un Hyundai, el belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
13: Equipos de balonmano diferentes, sobre el papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
10: I és que la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per a grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame. Ya, que me está cortando.
4: Yo subo,
2: que me están cortando.
5: El muro. Tiene espacio.
2: Ajá.
5: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
2: Ok.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
6: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sochein.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3Cat Info el president del Fons, Jordi Quadres.
9: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat en diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
10: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena. I gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vies, vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs preocupava molt.
10: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
11: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
10: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellax.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de 3 nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
12: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
13: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
12: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
13: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
12: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
15: We have been able... Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
16: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
17: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
18: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més número. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
19: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
14: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
1: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims dos anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
21: These are not street gangs.
22: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
1: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
22: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
1: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
0: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
23: Una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
0: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
24: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
25: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
26: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
24: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
27: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
0: Fins del 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
2: Picabia Mediterrani rebel un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
3: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391, i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
2: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
4: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
2: Picabia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
0: Esports. Amb en David Ubach.
5: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça, Koundé, i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzents de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzents de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club Gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
6: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19 i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
5: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
14: 3CAT Info.
5: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
7: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un bazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
5: Parlem ara de motor.
14: L'actualitat esportiva a fons.
5: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
8: Pregegui aquí, si no consigui el 37, tendria que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
5: Precisament Pregegui, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
14: Són 2:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, que destaquem, David Ubach?
5: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
0: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes, estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
9: Escúchame, jálame! Ya, que me está cortando!
0: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
10: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers, hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
0: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
12: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
0: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
13: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
0: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies el seu rècord d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
15: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
0: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
1: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
0: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa usonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
16: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
0: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avançava fa uns mesos 3Cat Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren

0: que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la llei de memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts tant dissabte com diumenge tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
3: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el treball perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
0: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
4: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició.

0: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de Linz. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
1: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
2: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
1: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
0: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mula.
3: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reón i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
0: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DO Alella fets de la mateixa masia, Can Reu.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
5: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
6: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
5: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
7: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn, l'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
5: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
0: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
8: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
4: Esports.
0: Amb en David Ubach.
9: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 700 de final. França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als 700 de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escort nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
4: 3CAT Info.
9: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modèstia.
10: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
9: Parlem ara de motor.
4: 3CAT Info.
9: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
11: Pregegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37, sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
9: Més enllà del motor, hem de destacar, abans això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara en motor, al Rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville amb un Hyundai. El belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada, en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
12: Equipos de balonmano diferentes, sobre el papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
9: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
4: Trescat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final.